0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: La Cal, taula intersindical del secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre, associació de veïns, artista, ONG, músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
2: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
3: És gràcies!
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: El teteo.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Train in the Distance, una de les cançons del probablement el millor disc de Paul Simon, mira, va, em mullaré, que és el Hearts and Bones. Un disc que, per cert, havia de ser la tornada de Simon i Garfunkel, però que a mig fer en Paul Simon se'n va adonar que era massa personal i va riar el Garfunkel de mala manera, com tenia per costum fer. Va, vinga, fem una petita pausa, que em sembla que hi ha moviment a l'andana i veig que no arribi el tren d'una punyetera vegada, tu.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons sobre trens que no arriben, altres que ho fan tard i alguns que paren cada 10 quilòmetres de manera tan repetida que al final es crea com una espècie d'història d'amor entre els passatgers, com una germanor que ves que no sigui l'inici d'una llarga amistat.

Love Train, els OJs, home, una pinzellada de soul sempre ve de gust. I si tu el que et va més és el rock indie, doncs aquí tenim el conductor del tren número 8, que està a punt de tenir un ensurt ben important.

El Driver 8, que crec que ho feien els R.E.M. amb aquest punt de melangia que afegien a cadascú de les seves melodies. Els reis dels acords menors eren els R.E.M., entre altres moltes coses. El Ferran Orriols, ell és a l'andana 9 i 3 quarts, que dius que hi ha un andana així, no presagia res de bo, però és que a més ja té tota la pinta de que s'haurà de menjar tot el viatge dret al vagó, i clar, quan ve una frenada pots prendre mal.

En Ferran Oriols i aquesta andana 9 i 3 quarts del disc Darrere els Horts, publicat el 2025, i que des d'aquí el Celobert recomanem de manera fervorosa. Qui arriben ara són els Jethro Tull, que és un grup absolutament oblidat ara mateix, però que a l'època de mitjans dels 70, bueno, principis de la dècada fins a l'explosió del punk, eren un dels capdavanters d'una branca del rock progressiu bastant més ancorada en el folk britànic. El seu gran fort era un líder que es deia Ian Anderson, que tenia pinta com de joglar de l'edat mitjana, tocava la flauta de manera maníaca i s'aguantava amb un sol peu com si fos un flamenc. El seu gran disc era un que es deia Aqualung, però per mi una de les cançons més destacades de la seva proposta musical és aquesta respiració de la locomotora.

que ara sí que ens porta al final del programa i ho farem amb els Guillemots i el seu trajecte directament cap a Brasil. Amb aquest Train to Brazil, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cons, control i muntatge, Núria Serrano, documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Noves explosions aquesta matinada a Kiev després que s'activés l'alerta per míssils balístics. La població ha rebut l'ordre de refugiar-se i s'ha declarat un incendi en un edifici no residencial de la capital d'Ucraïna. També hi ha hagut un atac amb míssils i drons contra dues empreses industrials de Kryvyi Rih, la ciutat on va créixer el president Volodymyr Zelensky. De fet, a Rússia, la defensa antiaèria també assegura haver abatut almenys 38 drons que es dirigien cap a Moscou. Els dos bàndols han intensificat els atacs aèris en els últims mesos, amb un augment especialment important dels bombardejos russos sobre Ucraïna. Repassem també altres informacions. A casa nostra remet el temporal que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar diverses incidències. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, però manté el pla en fase de prealerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge, sobretot al terç nord i oest del país. Ahir els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, arbres caiguts i altres incidències relacionades amb la pluja. De fet, una riuada provocada per una forta tempesta ha causat dues morts i deixat dos menors ferits lleus al municipi de Pontferrada, a Lleó. L'aigua i el fang han inundat un celler on hi havia 6 persones. Les dues víctimes són dones de 60 i 80 anys i la tempesta també ha arrossegat vehicles i ha provocat afectacions a les carreteres de la comarca del Bierzo. Seguim repassant l'actualitat a l'Estat perquè millora la situació de l'incendi de niebla a Huelva, on unes 150 persones ja han pogut tornar a casa seva. A l'Aragó, en canvi, el foc de les penyes de Riglos continua actiu i ja ha afectat més de 15.000 hectàrees, mentre que l'incendi del Monacid, de la Sierra, a Saragossa, ha quedat controlat aquesta matinada, fa pocs minuts, després de cremar prop de 200 hectàrees. I a Ceuta, el treball conjunt de les autoritats espanyoles i marroquines ha evitat una nova entrada massiva de migrants, prevista per ahir dissabte. El Marroc assegura que n'ha interceptat prop de 300 i ha detingut 61 persones acusades d'incitar la migració irregular. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita la ciutat de Ceuta, on els metges alerten de saturació i reclamen més reforços per part del govern espanyol. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipressi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. De fet, Colell explicava aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
2: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
1: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions com ara Cusco, els Andes peruans i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme o la ciutat de Barcelona. Esports. L'Espanyol debuta aquest diumenge a la temporada a primera divisió de futbol. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanquiblau, Manolo González, assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació i, de fet, podrà comptar amb l'eslové Derkusic, que ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar, com dèiem, a la convocatòria. Ahir es van jugar l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1, els primers partits d'aquesta primera jornada de primera divisió. I pel que fa al Barça, jugarà aquest diumenge diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick pel partit i, a més, aquest dissabte també en clau blaugrana s'ha fet oficial el fitxatge de Ferran Torres pel Paris Saint-Germain. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes, on ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors de l'equip de Barcelona. A segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Porto, Unagi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que ja han demanat sortir del club.
0: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
3: Som al Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
6: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
5: Sí, sí, apuntat. Matxa.
6: Té matxa. Molt bé.
5: Sí. I, bueno, ous.
6: Ous.
5: Palmeretes de xocolata.
6: Sí.
5: I una galeta de dàtils sí. Que van fer la meva parella.
6: També potser si esmorzéssim menys coses ens en recordaríem. Sí.
4: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El 1943, un cop finalitzada la campanya del nord d'Àfrica, els aliats es van proposar envair Itàlia. Tot i així, als Estats Units, molts pensaven que el Mediterrani era un escenari perifèric de la Segona Guerra Mundial i que actuar-hi era malversar el temps i els efectius, una distracció del gran objectiu que era la invasió del centre d'Europa. En canvi, la Gran Bretanya tenia especial interès a aclarir la situació al sud del continent. La campanya italiana per alliberar el país del feixisme es va iniciar l'estiu del 1943 i es va prolongar fins al final de la guerra.

0: El primer pas va ser l'ocupació de Sicília, iniciada el 10 de juliol de 1943 per tropes britàniques i nord-americanes a les ordres del general Eisenhower. Tot i que aleshores no estava clar que fos necessari ocupar tota la península italiana, la invasió de la illa va deixar de fet el camí obert. Davant d'aquesta derrota, el rei Víctor Manuel III va ordenar la detenció de Benito Mussolini i va nomenar president el mariscal Pietro Badoglio, un militar fatxenda i molt conservador. Aquest nou govern italià va negociar un armistici en secret per no alertar Hitler, que es va signar el dia 3 de setembre. Els aliats van creuar l'estret de Messina i van avançar per Calàbria, que és la punta de la bota italiana. La reacció del Führer en descobrir aquest canvi de posició d'Itàlia va ser ocupar-la i desarmar-ne l'exèrcit. En paral·lel, paracaigudistes alemanys van alliberar Mussolini i el van instal·lar com el cap d'un estat titella, anomenat la República de Saló. Un cop fixades les posicions a la península italiana, els aliats es van concentrar a controlar Nàpols. Els alemanys es van replegar fins a la ciutat de Cassino, uns 100 quilòmetres al sud de Roma. Va ser allà on van aixecar l'anomenada línia Gustav, un seguit de fortificacions defensives que van aconseguir alentir l'avenç aliat fins al maig del 1944. Amb la intenció de trencar aquest bloqueig i marxar cap a la capital, els aliats van haver de llançar 4 atacs successius en els primers mesos d'aquell any, en el que es coneix com la Batalla de Monte Cassino. Un cop van entrar a Roma, l'exèrcit nazi es va atrinxar al nord, cap als Apenins. L'ofensiva final aliada era cada cop més imminent, però els alemanys no pensaven rendir-se encara i van dificultar molt l'avenç per la península. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una campanya, un escenari, que es diu, un teatre d'operacions de la Segona Guerra Mundial, que realment es recorda més aviat poc, perquè potser no va ser tan decisiu com s'esperava, que va ser la campanya de conquesta d'Itàlia.
1: Sí, moltes referències d'aquestes, la gent en comú, en general, diguem, no especialista de la història, ho fa a partir del cinema, no?
0: Clar, sí, home, allò, ja està
1: Roma,
0: bé.
1: Roma xita aperta.
0: Sí, sí.
1: Aquesta és la idea, no.
0: Sí, o Sofia Loren passejant-se per Nàpols en diverses pel·lícules. Sí,
1: o tot el que s'explica en referència, doncs, sí. Els italianes i els soldats i totes aquestes coses, que ja sap, tothom sap el que vull dir quan hi ha una ocupació d'un territori i la gent ha passat dificultats, gana, por, etcètera, i arriben soldats joves, etcètera, etcètera.
0: És normal, És trist i normal al mateix temps. I trist i alegre, vull dir, una barreja.
1: Però més enllà de la xerada, de la improvisació i de la frivolització de moltes unitats militars italianes, i el funcionament del Badoglio i totes aquestes característiques, és una campanya duríssima. És una campanya duríssima que agafa la seva fortalesa quan realment els alemanys, en fi, acaben definitivament d'ocupar Itàlia, i aleshores ells es fan un autèntic exèrcit de defensa de la península italiana, d'intentar que no pugin cap al nord les tropes aliades. La veritat és un fenomen que és erroni oblidar-se'n de la importància que va tenir amb tot l'aspecte després de la guerra de unitats militars que han estat instal·lades a Itàlia, que vés a saber si aquestes unitats militars alemanyes haguessin pogut anar a altres fronts, el que hagués passat de tots els fronts que van haver de portar, de soldats que van estar aquí, i després de totes les característiques que es va produir, fins i tot en la política italiana, que ho hem de tenir en compte, és a dir, l'aspecte de l'alliberament del Mussolini, aquestes trampes en referència si són aliats o no aliats, i totes aquestes característiques. És un tema molt interessant, fins i tot teatralment. És a dir, ja només cal pensar en la República de Saló al costat del Lago di Garda. És que clar, totes unes característiques que és allò dels soldats italians i tocant la mandolina, de vegades sí.
0: Qui ens acompanya avui, hem tingut la sort de tenir-lo diverses vegades en aquest programa, moltes vegades, i estem molt contents de que així sigui, que és el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, el doctor i bon amic, Joan Villarroia.
1: Bastant.
0: Joan Villarroia, benvingut un altre cop a casa teva, que sí. És allò, que és trist això de dir benvingut a casa teva.
2: És un programa entre amics, diguem.
0: Ara en parlem. Sí, sí. Escolta, això que comentàvem amb Josep Maria Soler, per què no... Aviam, que els italians... que els aliats volguessin acabar amb un dels aliats menors d'Alemanya, té tota la lògica del món. Però a partir d'un cert moment en què la campanya s'estanca, tampoc calia escarrassar l'exèrcit. Tan important era aquella campanya perquè provoqués tants i tants milers de morts?
2: Mira, també una això de per què, no? Sí. Dius, va ser un front, evidentment. D'entrada no és secundari, perquè el nord d'Àfrica i Sicília és l'únic front que hi ha. Una altra cosa és que a partir de Sicília es decideix els americans, l'estat major americà, que el desembarc i l'atac a Alemanya ha de ser en un punt proper al centre neuràlgic d'Alemanya, que era la conca del Ruhr. I d'aquesta idea ells la van imposar sobre el que seria l'escenari mediterrani, clar, que els britànics volien.
0: Clar, no estava clar si havia de ser des de Normandia, des de Bèlgica, des d'Holanda, però havien d'anar per allà.
2: Els mateixos caps d'aquestes operacions de Sicília, Eisenhower, Patton, Bradley i el mateix Montgomery, doncs ja desapareixen del Mediterrani i se'n van a Anglaterra a preparar la...
0: A la que serà la invasió de Normandia.
2: Sí. Per tant, els recursos majoritaris es dediquen a preparar Normandia. Però això no vol dir que, esclar, tu un front que ja el tens actiu perquè s'ha entrat a Itàlia a partir de Calàbria, com deies fa una estona, sí, sí, doncs, esclar, quan tu has iniciat una ofensiva, un atac,
3: no la pots fer.
2: Militarment no s'entén, diu, ara ens parem aquí i esperarem que desembarquem a Normandia, no? Això no és admès, no és que no tingués la seva lògica. I, per tant, a partir d'aquí, la idea de Rommel, que davant aquesta circumstància era abandonar Itàlia, pensant que els Alps eren infranqueables. I en canvi s'imposa la tesi de Kelsering de dir, com que no avancen ràpid, no hi dediquen tots els recursos, els frenarem el més lluny possible dels Alps. I aleshores, clar, la bota és estreta, sí, és tant, muntanyosa, i això
0: molt
2: facilita...
0: Molt muntanyosa, això s'oblida moltes vegades, però molt, és molt, molt difícil.
2: I aleshores sí, sí, això facilita la defensa alemanya. Per tant,
0: s'ha de pensar que Rommel s'havia format com a militar a la Primera Guerra Mundial, sí, precisament a la lluita a les muntanyes. Sí. Per tant, ho tenia molt clar quan era un oficial, em sembla que era tinent del capità, sí.
2: Que jo no problema dit,
0: sí, sí,
2: és del 640 que la té.
0: Doncs per això, que evidentment tenia molt clar que les muntanyes frenaven molt, que els Alps eren tremendos. Amb molt poca gent podies defensar una zona sense i per tant era lògic el plantejament de Rommel, de dir, ostres, sí, sí, saps què? Matem-ho, no?
2: El Kelsering, que era aquell que sempre apareix rient, no?
0: Sí,
2: sempre, no? Aleshores ell va tenir una idea diferent, evidentment. El Hitler, ja sabem que ell sempre era reaci a qualsevol retirada, a qualsevol front, fins i tot mantenir-se al nord d'Àfrica, que li va costar unes pèrdues enormes,
0: sí, sí, sí,
2: doncs va estar d'acord, evidentment, amb el Kelsering, no? I aleshores la campanya, però esclar, de mica en mica, tota la tensió se'n va cap a França, Alemanya, els bombardejos, perquè tots són una sèrie de fases, no? I aleshores dius, la campanya per què va continuant i és molt dura i molt sagnant per les dues parts. Perquè moltes vegades quan es parla de... Va ser un error des d'historiadors,
0: sí,
2: americans o anglesos, tampoc hi parlen una mica de les pèrdues i els costos. Bé, les pèrdues i els costos hi van ser-hi, però tampoc eren diguem-ne, no van impedir la gran superioritat a partir de Normandia. En canvi, l'exèrcit alemany s'oblida que amb aquesta tàctica que li va permetre allargar a Itàlia fins al final de la guerra,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs va tenir unes baixes i unes pèrdues, allò que deies, desplaçar unitats dels fronts de l'est i de l'oest,
0: sí, sí,
2: importants, i les pèrdues humanes arriben a més de mig milió alemanyes. Per tant, secundari sí, si ho comparem amb el lloc, però també el propi exèrcit alemany, per mantenir aquesta resistència, es va desgastar molt, i per tant les últimes coses que he llegit, no pas gaire, matitzen. A part de que en l'inici l'exèrcit americà, allò que deia, si estàs en guerra has d'actuar. En 1942 l'exèrcit americà no estava preparat per atacar Europa occidental, i França, Holanda, Bèlgica. Per tant, on estava la guerra era l'Àfrica i el Mediterrani, i allà és on es formen. Recordem que la primera entrada dels americans al nord d'Àfrica, el pas de Kasserine,
0: és un fracàs.
2: Per què? Perquè tot en aquesta vida s'ha d'aprendre, i els americans en van anar aprenent. I la part d'aprenentatge va ser, pensa que Sicília és l'operació més gran de desembarcament naval de la història fins que hi ha
3: Normandia.
0: Anem a parlar per passos. Després de l'eliminació de les unitats alemanyes i italianes, que per cert cauen primer els alemanys que els italians al nord d'Àfrica, sí. El següent plantejament és què fem amb totes aquestes tropes, els aliats que tenim al nord d'Àfrica, quan ja hem de començar a saltar a Europa. Aquí ve el primer plantejament i és el que culminarà amb la campanya de Sicília. No s'ho veien a venir tots, que era lògic fer aquest salt cap amunt, i per tant Sicília, que cau en un mes, sí. És una mica estrany que relativament poc temps ho aconsegueixi.
2: Fins a Sicília hi ha una unitat, per tant, fixa't que els comandaments a Sicília és Eisenhower, com a cap, Montgomery i Patton, sí, sí. I Bradley de segon, que després sí. És el que passarà per sobre Patton,
0: sí, sí.
2: I per tant fins a Sicília encara actua tota la força aèria, militar, etc. Però ja la decisió política està presa, és a dir, que un cop s'acabi Sicília es començaran a desplaçar les tropes més experimentades cap, i els comandaments cap a dirigir el desembarc a Europa.
0: O sigui, se'n aniran cap a la Gran Bretanya...
2: Sí, per sí, per això diu, perquè Eisenhower que fa a partir del setembre-octubre del 43? Diu, no, diu, està ja a Anglaterra, i el Montgomery igual. Què fan? Preparar l'operació. Però això també fa que, per exemple, l'exèrcit americà que desembarca a Itàlia és el cinquè, que és un nou exèrcit. En canvi, el de Sicília és el setè, que era un exèrcit, ja era un exèrcit que tenia de campanya més format. Aquest es desplaça, però el més, diguem-ne, negatiu per una victòria ràpida, més ràpida dels aliats, és que els recursos navals, perquè per desembarcar 100.000 tios i tot el que porta darrere necessites milers de barcos de desembarcament, tota aquesta producció ja no va al Mediterrani, ja es concentra tota directa des d'Amèrica, tot això es produïa a Amèrica, cap a Itàlia. Per exemple, el desembarc d'Anzio, que és al principi del 44, i es va fer moltes dificultats perquè el comandament màxim es negava a desviar recursos amb operacions d'aquest tipus. I per tant, el drama que té en aquest sentit és que totes les capacitats que tenien els aliats, que eren moltes, a Itàlia ja no les posen, perquè les van preparant i augmentant i guardant per Normandia.
0: La campanya d'Itàlia, i especialment a Sicília es veu, però també es veurà posteriorment a la campanya de la bota italiana, ja revela una cosa que durant l'etapa africana ja s'havia començat a veure, el que passa potser no tan destacadament, que era la mala coordinació entre britànics i nord-americans. Cosa que tindrà millor coordinació després a Normandia, però que en aquest moment no s'entenien gaire. A Sicília, per exemple, teòricament van els britànics, sí. I serà Patton qui els hi passarà per la mà, sí, amb els americans. Vull dir que fent una cursa absolutament salvatge sobre qui aconsegueix més territori capdalt, sí. Entre els dos exèrcits anant matant gent. Vull dir que és una cosa, sí. Una mica bèstia.
2: Però a la història de militar també les rivalitats entre exèrcits
0: aliats. Aliats.
2: I entre militars d'un propi exèrcit són una constant. L'única dinastia que queda de llarga tradició a Europa, bueno, una de les que queden és els Bernadotte.
0: Sí,
2: Bernadotte és un mariscal francès i es va ser expulsat pel propi Napoleó i ja ho tenia que estar a Amsterdam. I els mariscals volien afusellar-lo, i Napoleó en relació a l'amistat. I això és rivalitat.
0: Amistat i parentiu, perquè sí. Estava casat també amb una...
2: El germà de Napoleó, sí. Estava casat amb una germana
0: de
2: Bernadotte. Bé, jo vull dir que aquestes diferències hi són entre anglesos i van ser-hi, però jo recordo, llegint sempre coses d'aquestes, al final a Itàlia entren també unitats franceses.
0: I poloneses,
2: són precisament les de muntanya, les que fan, els que acaben trencant el front,
0: sí,
2: a
0: la Montecassino, no?
2: I a partir d'aquest moment l'exèrcit francès va, evidentment armat exclusivament pels americans, no? Va tenir més força, i com més força té també el de Gaulle, i això està parlant una mica més endavant, sí, hi ha un moment que quan estan ja al final de la guerra hi ha un general americà, diu, hem combatut junts, fins i tot a vegades com amics i aliats.
0: O sigui, mala lluna
2: hi havia constantment. Que era el grup d'exèrcit, sí. Més desconegut, perquè és el que estava a la zona d'Estrasburg i així, i allà és on estava l'exèrcit francès. Sí. Doncs, de com eren les relacions, que van ser de molta tibentor, fa aquesta frase, diu, hem combatut junts a la guerra, i tot a vegades com aliats. No? I això, com
0: deies, a Itàlia, a Sicília, sí, es va notar molt.
2: Moltes, tot i que en alguns va ser més a vegades les estratègies, perquè el front no, tampoc van topar molt en el front, perquè diguem l'exèrcit americà i després polonesos es van concentrar diguem a la banda occidental de la bota, i l'exèrcit britànic era el vuitè. El vuitè sempre va estar diguem-ne a la banda oriental, per tant no hi va haver...
0: Fan una invasió amb el sentit seguint les agulles del rellotge, que serien els britànics, i un altre seguint en contra les agulles del rellotge, que són els americans, aprofitant per envoltar la illa, no? Per aquesta cursa d'arribar a les 12, per atendre'ns, o a les 12 en punt, doncs guanyen els americans, que arriben a Messina abans que...
2: Sí, aquesta... Però aquí també hi ha l'arriba... Jo... més que la rivalitat americans en general i anglesos, aquí la rivalitat era dels divos, Montgomery i Patton. Això és el cinema, Patton es veu perfectament, i a més Montgomery, llegint les memòries, era un ególatra que, bueno, que sempre es va considerar superior a tots els americans, que no els hi tenia cap apreci.
0: No només els americans, es va considerar superior en general.
2: Montgomery, no? Aleshores, això és un xoc de divos, no? Que a més tots volien, doncs,
1: els herois de la
0: campanya. A Patton li va sortir la campanya, perquè el van destituir.
2: Sí, però és un incident intern de l'exèrcit americà, allò que va fer una bufetada.
0: Dues, amb dos nois que tenien allò del xoc de guerra.
2: Sí, de la psicosi, això és una cosa que es va començar a acceptar pels militars, perquè abans això era covard, traïdor, etcètera, i el t'encorrellava.
0: Ell va anar a un hospital i va començar a pagar.
2: Va entendre això que els considerava covards, etcètera, i va... I això, és clar, com que a Amèrica doncs la censura existia molt poc, els diaris americans ho van publicar, i arrel la premsa tenia una molta importància, l'opinió de la premsa,
1: i en té,
2: i aleshores aquest fet doncs va estar a punt d'acostar-li la carrera, i aquest fet és el que fa que ell, tothom pensava que dirigia l'exèrcit americà a Normandia, i no ho va dir.
0: I l'oposició d'italians i alemanys a Sicília va ser forta? Perquè en un mes els van aconseguir apartar.
2: A la italiana menys, però clar, Sicília també és molt muntanyosa, i la defensa americana es va concentrar al voltant de l'Etna, per això el Montgomery no arriba a Messina, perquè té l'Etna entre l'Etna i el mar, no? I llavors aquesta zona, fins a la costa diguem de nord, doncs van crear unes línies de defensa, però que el nucli eren dos, tres, quatre divisions alemanyes potents. Hi havia la Panzer, hi havia l'Hermann Göring, que era de Luftwaffe, però eren mecanitzades, i el nucli de la resistència va ser de l'exèrcit alemany. L'italià va tenir, diguem-ne, una actuació menys. No vol dir que hi haguessin unitats italianes que van lluitar, però aquí també hem de comptar ja que el nivell de material militar dels italians per capacitats industrials era poc i feble. El 39, imagina't el 43, no? Però, i per tant la defensa. I una de les coses que a mi sempre, i en general es diu de passada, però la importància és, pensa que quan estàs a Messina, a cop d'ull tens a davant totes les costes de Calàbria, és algo que es veu visualment, com si
1: està allà mateix,
2: i els alemanys van poder retirar la majoria de l'exèrcit i de tot el material, tancs, canons, camions, etc., sense pràcticament perdre
0: sense oposició britànica,
2: no van aconseguir aliar. Habilitat alemanya, van crear tot un sistema.
1: És un fracàs aliat,
2: però
1: això.
2: El fracàs aliat amb la superioritat aèria i naval que tenien, aquí és considerable. I a vegades aquest tipus és com allò de la bossa de Faler, no? Que els que escapen és el nucli que després permet formar, són homes veteranos, experimentats, que afegits amb reclutes, joves, etc., però acaben cohesionant unitats capaces de resistir mesos la guerra, no?
0: La conquesta del territori italià es va iniciar, com dèiem, amb la invasió de Sicília, que va mantenir ocupades les forces aliades durant unes 6 setmanes, entre la nit del 9 al 10 de juliol del 43 fins al 17 d'agost. Va ser anomenada Operació Husky, l'operació amfíbia més gran de la Segona Guerra Mundial fins a aquell moment. En els escrits d'aquells dies, el general nord-americà George Patton posava de manifest la confiança en la victòria, però també expressava una certa preocupació per la lentitud amb què s'anava guanyant terreny i deixava caure alguna crítica oberta a la manera de fer dels britànics.
3: General Patton, tot està funcionant tal com ho havíem planificat. Els soldats enemics que ens hem trobat no són com els italians i els alemanys que hi havia al nord d'Àfrica, per sort.
4: Venien de tantes hòsties, capità, que estan tots acollonits. L'assalt inicial a les platges del dia 10 va ser un èxit. Però els italians han invertit uns esforços molt grans, de temps i diners, a l'hora d'aixecar posicions defensives. I això ha reduït la seva força de combat. És el mateix que els devia passar a les muralles de Troia i en totes les muralles que van aixecar per Europa durant l'Imperi Romà. Quina mania amb les muralles! Si un terç dels esforços que dediquen a construir defenses l'haguessin invertit a lluitar, mai hauríem pogut conquerir les seves posicions.
3: Malgrat tot, estem aconseguint avançar. I no es pot dir que el terreny sigui fàcil.
4: Entre vostè i jo, capità, estic sorprès del que han aconseguit els nostres nois. Ha vist el turó rocós on s'assenta el castell de Mazzarino? Escalar-lo ha d'haver estat infernal. Sort que els tenen ben posats.
3: Els italians no tenen res a fer.
4: No coneixien els autèntics horrors de la guerra. Fins i tot quan alimentaven els lleons a base de cristians, tractaven només amb centenars de persones. Estic més convençut que mai que la política correcta és la de l'atac continu. Els italians estan lluitant molt bé, però saben que la derrota és segura i es trencaran aviat. Ara el que més em preocupa és què carai estan fotent els anglesos. Aquests peixos bullits i carallots.
3: Què vol dir, general?
4: Em sembla que s'han ficat en un vesper a la península de Messina. Encara haurem d'anar a ajudar-los. Si ens haguessin deixat fer servir la ruta 117 per conquerir Caltagirone i Enna pel nostre compte, sense haver d'esperar-los, ens hauríem estalviat 2 dies i ja seríem a la costa nord. Nosaltres podem anar el doble de ràpid que els britànics i colpejar més dur. Però per salvar el prestigi d'aquest carall de cosinets que ens ha tocat patir, la maniobra d'embolcallament l'han volgut fer ells i ara s'han quedat bloquejats. Quins inútils. Ahir van atacar Catània amb una divisió sencera i només van avançar 400 iardes.
3: Només 400 iardes?
4: El que sent. Es devien aturar a l'hora del te. Naturalment, la necessitat de conquerir Enna alentirà el nostre avenç per la costa. Sigui com sigui, encara que triguem més del que pensàvem, la victòria serà nostra. Dels Estats Units, vull dir.
5: En guàrdia.
6: I després, quan guanyes, què més hi ha?
7: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
8: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
9: I el moment de retirar-se va ser complicat?
8: Miren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
10: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
11: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
8: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Miren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
12: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
8: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Villarroia i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la campanya aliada durant la Segona Guerra Mundial a Itàlia. Joan Villarroia, acabem de sentir aquesta conversa. El Patton deixa el córrer, el Patton, també una mica fatxenda. És curiós veure com tots aquests generals, també en el bàndol alemany, encara que potser una mica menys, perquè Hitler tampoc deixava gaires festes d'aquest tipus, però són tots molt fatxendes i egocèntrics. Encara no hem parlat d'un altre personatge que serà clau a la campanya, que és el Mark Clark, que és general que després protagonitzarà la segona part, la de tots eren així, sí. O va ser casualitat?
1: A veure, les biografies dels que he llegit i del conjunt de llibres que n'hi ha, i molt bons, l'egocentrisme és notori, no en tots, però en la majoria, perquè és una carrera que comences de base i l'aspiració és arribar a dalt de tot. I a dalt de tot és una piràmide, no? I a més, que la base és molt àmplia i s'ha de tenir ambició i aleshores, a més,
2: habilitat.
1: Sí, sí. Consciència a si mateix d'aquest molt bo, els sí, egos, sí. Això sí, el sí, és sí. El jo, i Patton era extraordinari, però els militars alemanys, ara fa poc m'he llegit la biografia del Model, el Meissen, i així quan eren ja tinents coronels o capitans, a si mateixos ells ja es veien el seu futur.
3: És que mira que et vas posant estrelles a l'uniforme.
1: I havien tingut una sèrie de problemes per la seva manera de considerar-se superiors quan eren fins i tot oficials de classe mitja. I realment ho eren de militars preparats. No van arribar a l'exèrcit alemany, excepte casos, pocs casos, els que arriben en aquests nivells tenien un coneixement de la
2: tècnica militar,
1: alguns millor que altres, no? Però els egos eren... I després, començada la guerra, clar, la guerra és la glòria pels militars, és allò donant a la pel·lícula del Patton, i ara què faré jo si s'acaba la guerra?
2: Sí, Patton,
1: no? I és un home, la guerra, perquè la guerra, i aleshores això, quan vas llegint i vas seguint, doncs els egos, per exemple, a vegades s'oblida, no? Les últimes ofensives per intentar arribar a Moscou, a Alemanya, eren suïcides ja per la situació real. Llavors sempre es diu, no, la culpa va ser del Hitler, el Hitler, el Hitler. Llegeix les cartes d'aquells dies dels mariscals al mariscal Bock, que és el que manava el grup d'exèrcit, 2,5 milions d'homes, ell també pressiona perquè, esclar, ell es veu entrant a Moscou.
2: Això és el que li fa realment és igual portar per davant,
1: i això porta rivalitats.
2: A Calàbria això es veurà molt clar quan finalment decideixen que després de Sicília han d'entrar a Itàlia, a la península. La decisió no és senzilla perquè, clar, han deixat passar el temps, han deixat que els alemanys escapessin, a més ha caigut Itàlia perquè en aquests moments s'ha produït
1: l'armistici
3: l'armistici de trampa, de silenciament, de
2: secretisme, perquè Mussolini ha estat destituït pel rei i anomenat a Badoglio,
1: que és un rei que ho fan a través d'un enviat en general, no recordo el nom, que és el que negocia Lisboa i després Eisenhower al final, com que tots aquests dubtes diu, ara ho direm per la ràdio que estem negociant, perquè els italians, i aleshores des dels comandaments italians que van tenir una responsabilitat molt gran, no van preparar res.
3: Part de la flota italiana queda en mans dels aliats.
1: I aleshores el drama va ser que la reacció alemanya es van sentir molt traïts.
3: És que és la veritat.
1: Des del soldat baix, el fals comandament. I aleshores l'actitud, home, les execucions als Balcans de soldats i a les illes gregues de guarnicions italianes van haver massacres. Hi ha alguna pel·lícula que hi ha la mandolina que els alemanys, quan es rendeixen les guarnicions italianes,
2: els maten tots.
1: Massacres. I això, la responsabilitat cau amb la manera que es va... I el Badoglio, el rei, es van procurar ells fotre el camp de Roma.
2: Es van salvar ells,
1: salvar-se ells, i prou. I això va facilitar el domini italià. Però després, és clar, la preparació del desembarc, primera, diu, per què es fa el sud de Nàpols? Primer, l'exèrcit és el cinquè, que és nou. El militar que encapçalarà, que és una ególatra d'aquells també,
2: aquest de Manuel, el Mark Clark,
1: no? Doncs tampoc tenia cap... Aquest sí que entra de nou en campanya. L'exèrcit també de nou. Però sobretot, el que ells no van voler és aventurar-se més al nord, perquè acabaves diu, per què Salerno i no Anzio, que van intentar-ho després?
3: Sí, sí.
1: Perquè en aquell moment l'aviació de caça, el màxim radi d'acció que l'aviació aliada de terra podia protegir a la invasió era la veïda de Salerno. Més al nord, els caces americans...
2: Es quedaven sense no possibilitat d'arribar-hi.
1: No tenien. I això era un risc que no van voler córrer.
2: Clar, perquè portaavions no n'hi havia, en el Mediterrani.
1: Sí, però el portaavions sí que n'hi havia.
2: La Royal...
1: Sí, la Royal, sí. I els americans en van portar alguns, però clar, un portaavions porta 70, 80 avions. Sí. Tu necessites 5 o 6 per una massa de 4 o 500. I en aquell moment l'aviació alemanya encara no estava tant a les últimes quan estarà un any després.
2: I per tant no van
1: i
2: posar.
1: Va ser una...
2: Tot i així, la invasió, aquesta primera part no és tan complicada. És després quan comencen a pujar que se'ls complicarà la cosa.
3: Quan Alemanya agafa la defensa definitiva.
1: Com el Kelsering, els alemanys, els militars alemanys, quan ells sempre tenen aquella formació de guerra ràpida, i diuen, què fot, aquests desembarquen i no avancen. I aleshores ell ordena que les divisions alemanyes, les que venien de Calàbria i les que venen del nord, acaben encerclant, en certa manera, Salerno, el desembarc. El que passa que una cosa era encerclar, i aleshores hi va haver alguns contraatacs i tal, i l'altra era intentar tornar-los a enviar al mar. Això era impossible, perquè la pròpia flota naval, l'artilleria naval, no deixava moure a uns certs quilòmetres. No?
2: Sí, impedir que avancessis. Exacte, encara, no? però...
1: I aleshores, a partir d'aquí...
3: No. I això, a més, és zona muntanyosa, temps, no recordo... Oblidem si la costa amalfitana és molt muntanyosa, aquella
1: no
3: zona.
1: No tot, és, i aleshores, què passa? Que dona temps, perquè les línies que munta de defensa el Kelsering són bastantes, ara no tinc el nombre, és més d'una, però les fortes és la línia de Monte Cassino, l'Augusta, que és la més forta. Però, quan ja fins i tot entren a Roma el juny del 44, també els dona temps a preparar la que està en els Apenins, que és la Gòtica, que és l'última gran línia. I que també, a travessar la Gòtica a la tardor del 44, al principi del 45, també va ser un esforç. Perquè és un personatge, és una orografia que beneficia la defensa. Pensa que ells construeixen búnkers, llocs de canons protegits, els alemanys eren uns bons professionals en aquest sentit, i aleshores crear camps de foc amb artilleria, que era bona, els 88 i altres, no? Tot això, la lentitud i la resistència va fer que poguessin a més preparar noves línies de resistència.

0: El nou president del Consell de Ministres italià en substitució de Benito Mussolini, el mariscal Pietro Badoglio, va assegurar públicament que no abandonaria l'eix i continuaria donant suport a Alemanya. Però de seguida va iniciar negociacions secretes amb els aliats per acordar l'armistici, un acord que es va signar el 3 de setembre de 1943 en un campament militar de Casabili, a Sicília. Tot i que Badoglio havia demanat mantenir-lo en secret, el comandant en cap de les forces aliades, Dwight Eisenhower, va trigar 5 dies a fer-lo públic. Aquest fet va obligar Badoglio a anunciar l'acord per ràdio en una locució breu, el mateix dia 8 de setembre, a 8:15 del vespre.
1: Les següents condicions d'armistici són presentades pel general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades, actuant per autoritat dels governs dels Estats Units i la Gran Bretanya i en interès de les Nacions Unides. I són acceptades pel mariscal Pietro Badoglio, cap del govern italià. Cessament immediat de tota activitat hostil per part de les forces armades italianes. Itàlia s'esforçarà al màxim per negar als alemanys les instal·lacions que puguin ser utilitzades contra les Nacions Unides. Tots els presoners o internats de les Nacions Unides seran lliurats immediatament al comandant en cap aliat i cap d'ells podrà ser evacuat a Alemanya. Trasllat immediat de la flota italiana i l'aviació italiana als punts que designi el comandant en cap aliat amb els detalls de desarmament que aquest prescrigui. La marina mercant italiana pot ser requisada pel comandant en cap aliat per satisfer les necessitats del seu programa militar naval. Lliurament immediat de Còrsega i de tots els territoris italians, tant insulars com de terra ferma, als aliats, per ser utilitzats com a bases d'operacions i per altres finalitats que els aliats considerin oportuns. Garantia immediata del lliure ús per part dels aliats de tots els camps d'aviació i ports navals en territori italià, independentment del ritme d'evacuació del territori per part de les forces alemanyes. Retirada immediata a Itàlia de totes les forces armades italianes que participen en la guerra actual, sigui quina sigui la regió en què poden estar involucrades actualment. Les condicions del present armistici no es faran públiques sense l'aprovació prèvia del comandant en cap aliat. El text en anglès serà considerat el text oficial.
2: El govern italià, reconeixent la impossibilitat de continuar la lluita desigual contra una força enemiga incontenible per estalviar-li a la nació desastres nous i més greus, li va demanar un armistici al general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades angloamericanes. La petició fou acceptada. En conseqüència, tots els actes d'hostilitat contra les forces angleses i nord-americanes per part de forces italianes han d'acabar tot arreu, allà on sigui. Però aquestes sí que han de reaccionar davant de possibles atacs de qualsevol altre origen.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: I fora d'Itàlia, l'exèrcit alemany ocupava una part dels Balcans i de les illes. Aquí els alemanys aquí van ser impecables i cruels. No? I l'exèrcit italià, la flota que estava a Livorno i aquella, i aquesta zona...
0: A Taranto ja no.
4: Taranto, com queda la banda, ells van, diguem-ne, sí que la flota va sortir, una part de la flota, per passar-se als aliats, perquè el tracte era que la flota tenia que internar-se en ports aliats.
5: En ports aliats, sí.
4: Aleshores, el cuirassat més modern que tenien els italians era el Roma, i aquest cuirassat és enfonsat per una bomba dirigida dels alemanys, perquè els alemanys van començar a bombardejar la flota i el vaixell més poderós de la flota italiana.
5: Clar, una autèntica tragèdia.
4: L'enfloten les bombes aquelles teledirigides, que deien Fritz, el van enfonsar.
5: És que el Badoglio també...
4: I això va ser una tragèdia.
5: Quina trajectòria biogràfica, d'Avis Abeba, perquè aquest ja havia estat a la guerra d'Etiòpia del segle passat.
4: Sí.
5: Vull dir que és tot un personatge.
4: Els militars aquests italians ja eren una mica grans, i darrere varien tots ja, a part de les guerres colonials, de la Primera Guerra Mundial,
5: sí,
4: alguns d'ells van guanyar el prestigi, pel tipus de guerra que van tenir les derrotes, el prestigi no era gaire, però bé, és igual, no? I aleshores el Badoglio va ser el de Abissínia, no?
5: Sí, sí.
4: I l'altre el de Xiani.
5: I la guerra líbica, la guerra turquia, etcètera. I clar, anaven guanyant contra poblacions i exercis ja molt inferiors.
4: I el Badoglio era un militar que ja se'l tenia, que sabia moure, per anar preservant la seva situació personal. I
5: bueno, es va salvar perquè sí. No el van acusar de crims de guerra.
4: No. O sigui... aquests van, el Graciani sí, que va ser jutjat a Itàlia, però ell es va posar al comandament de les tropes de Saló, i però van sortir. Però després hi van haver militars, que aquests que es van posar al servei dels alemanys, o si volien posar, perquè els hi feia més por allò típic de militar conservador, el buit que podia representar la resistència, o ja veien el partit, o ja veien els comunistes al poder, que no, a l'ordre que hi
5: imposaven els nazis, no?
4: Però fins i tot en aquests els alemanys tampoc els van tenir en consideració i van anar a impedir cap capacitat de resistència ni reacció.
0: La campanya italiana, després del desembarcament de Salerno, hi ha un intent de desembarcament. Dic intent perquè de fet es fa, però d'aquella manera, que és Anzio, sí, que és molt famós, perquè els alemanys el poden controlar bastant.
4: Sí. Passa el mateix, és una operació en què, com que estan frenats per la línia Gustav, Anzio és una zona de platges àmplies i tal, situada a 70-80 quilòmetres a darrere. Aleshores hi ha una mica desembarcar darrere la rereguarda, i si ataques per la rereguarda, doncs
0: ja estarà, ja línia es trencarà.
4: Però és el de sempre, els recursos que s'utilitzen són molt pocs. Aleshores què passa? Que sigui el desembarc té èxit perquè no té cap oposició, però és clar, com que desembarques amb pocs recursos i poca protecció, el general que va ser destituït, es deia Lukács, va ser destituït com una mica el responsable del fracàs, perquè què va passar? Que abans no es va consolidar, ell no va voler avançar fins que no es va consolidar, diguem-ne, el desembarc, no? Quan el va tenir consolidat, els alemanys amb això
0: ja havien arribat.
4: Els alemanys ja havien concentrat, és una zona de platges, i després a pocs quilòmetres aquestes línies de muntanyes. Els alemanys de seguida van dominar totes les muntanyes, Caserta, etc, i des d'allà van impedir. Els van deixar, van estar 4 mesos allà tancats.
0: I no va servir de res.
4: No va servir de res. Van destituir el Lukács, va pujar el Trusco, i aleshores finalment el front es va trencar per la línia Gustav. Ah, això sí, el moment que es va trencar la línia Gustav, ells ja tenien un punt ancorat a la rereguarda. Aleshores, aquest punt, i aquí és on ve la famosa ego del Marc Clar, que segons el disseny que es va fer quan es va trencar Gustav l'objectiu de Roma, però hi tenien que entrar unitats, si no diria angleses o americanes del sud, i el Clar es va passar totes les ordres per entrar ell com a alliberador de Roma, que és aquelles famoses imatges que estan documentals, que ell està pungir, passant, passejant-se, no? I aquí, aquesta és una decisió d'autobombo personal, i va capgirar les ordres, i això també la discussió entre els estudiosos és que aquest canvi va permetre que algunes unitats alemanyes que haguessin quedat encerclades van poder, diguem, retirar-se, i van ser també les que van poder organitzar la resistència, doncs en aquest cas són 300 quilòmetres més amunt.
0: La batalla potser més important, o no, potser la més coneguda, és la batalla de Monte Cassino, que és, clar, hem de pensar que el monestir benedictí de Monte Cassino era, sens dubte, el més important del món, d'Europa, si volem, perquè pel cas, en aquest sentit, comunistes bretins, amb més obres d'art, amb una biblioteca extraordinària, i per tant es considerava que allà era impossible que hi hagués que ni uns ni altres, ni alemanys ni aliats, ataquessin una joia de la cultura
5: del
0: mundial,
5: del que havia format tota la cultura occidental,
0: i va acabar destruït.
4: Sí, perquè els alemanys van fer una gran operació propagandística, està tota documentada i filmada, que va ser retirar perquè està en línia de front, corria perill, i el trasllat de les obres d'art i de la biblioteca a Roma. Tot això, el general era d'aquells que té un nom llarguíssim, que era Sagar, a més a més, I aleshores, els alemanys van fer una propaganda de que nosaltres hem retirat tot el que podia, i per tant, però aleshores, des del cantó aliat, americà-anglès, es va considerar que la zona de Monte Cassino era el nucli de la defensa, no? i que no ho era, això sí que els historiadors

0: Per part alemanya, Hitler va confiar la defensa estratègica d'Itàlia al mariscal Albert Kesselring, el gran rival de Rommel, amb qui havia coincidit mesos enrere al nord d'Àfrica. En una reunió castrense convocada el mes d'agost de 1944, tres mesos després de la derrota a Monte Cassino i la rendició posterior de Roma, Adolf Hitler defensava davant el seu secretari Martin Bormann les decisions preses fins aleshores i encara no donava a Itàlia per perduda.
1: Ara fa un any que l'enemic va pretendre ocupar Itàlia. Per fortuna, Mein Führer, gràcies a la seva preclara visió, ens vam mantenir ferms en les nostres posicions.
2: Martin, vaig veure el que ningú no sabia veure, com sempre. En aquell moment em vaig trobar davant de la difícil qüestió de si lliurar el comandament a Kesselring o ben carregar-li la tasca a Rommel.
1: Va actuar sàviament, Mein Führer. Rommel no ho va saber veure, com vostè.
2: Rommel, com molts altres, també presagiava que el col·lapse d'Itàlia estava molt a prop. Però fins ara això encara no ha passat. En realitat, el seu punt de vista ha estat rebatut pels esdeveniments. La meva decisió de deixar Itàlia al mariscal Kesselring estava del tot justificada.
1: Rommel és un bon oficial, però no té la visió estratègica que té vostè. És impossible. I el fet és que Kesselring ho està fent bé, malgrat les circumstàncies.
2: Què està insinuant, Martin?
1: Res en absolut. Kesselring és un estratega admirable, Mein Führer.
2: No només això. En ell he vist uns ideals polítics increïbles, però també optimisme militar. I jo crec que no es pot dirigir la guerra sense optimisme.
1: És clar. Sense voler treure-li mèrits. Rommel és diferent.
2: Considero que Rommel és, en un sentit limitat, un líder extraordinàriament audaç i també molt habilidós. Però no el considero un corredor de fons.
1: Quanta raó té, Mein Führer.
3: En guàrdia.
0: Doctor Villarroya, després de l'entrada a Roma, la guerra hauria de, potser d'haver acabat a Itàlia. I en absolut. En absolut. O sigui, tot el nord industrial d'Itàlia...
4: Sí, el continental.
0: Clar, clar, la part, diguéssim, sí, la part sí, que clar. Els mateixos... Els romans deien que era la Gàlia Cisalpina, diguéssim.
4: Sí, sí, sí.
0: Que, o sigui, que no... Que no, ja no era Itàlia, allò, no. Perquè, sí, sí, sí. O sigui, perquè ara...
4: És
0: perquè,
4: la, és, no era Roma, ja. És la, sí, sí. És la vall del Po, no? És la que des sí, sí. del Po fins va desembocar a Ravenna, aquella zona, no? Que els Apenins és la frontera. Aleshores, els alemanys es van retirar i aquestes dificultats de que plantejava la geografia italiana, no? Mm. Tu pensa que tot, a més, aleshores en aquella època ni aquí ni enlloc els camins, nosaltres de vegades tenim imatge de les carreteres actuals, allò, i això tampoc era, no? Sí, ni a Itàlia ni enlloc. Tu pensa que a més volant els ponts, que és una cosa que es feia
0: habitualment, sí.
4: Això retardava. I aquest retard, com que el Kesselring sempre va tenir aquesta idea de resistir allà on es podia, el més lluny possible d'Alemanya, diguem-ne, doncs li va donar temps a preparar la línia Gustav. I a més aquí també hi ha una altra cosa. Itàlia, a més, a mi m'ha passat el gener fa pocs anys, quan anava amb els alumnes, quan plou, el Tíber inunda, salta a Roma, però més del que ens pensem, eh? Vull dir, i aleshores això, en període, quan entrava en període de la tardor, puges, etc, bueno, ho feia impracticable, eh? Hi havia, és a dir, pràcticament era impracticable el
0: terreny. Per tant, es frenava.
4: O
0: sigui, això explica en bona mesura, òbviament, també per les qüestions militars, explica que no avancessin a partir de l'estiu del 44.
4: Però
0: no?
4: Pensa també que hi ha una cosa que ja no, en el comandament aliat ja no li preocupa perquè l'agost, quan hi ha aquesta discussió encara de resistir a Itàlia, París ja ha caigut en mans dels aliats.
0: Clar.
4: Una part de les tropes que estan a Itàlia són les que desembarquen a Provença, que el general americà és el Truscott, que és el que va dirigir Anshe al final. Per tant, hi ha també una part de les unitats, i les franceses, evidentment, que desembarquen al sud de França a l'agost. No? És a dir, que també ells poden resistir, però també els aliats han canviat la prioritat una altra vegada, que fins i tot treuen recursos i els porten al sud de França perquè els hi era l'estratègia general i en aquest sentit la van encertar perquè el desembarc al sud de França va ser un èxit ràpid,
0: sí, sí, van pujar baixes, molt ràpidament,
4: va tenir una importància capdalt per la logística i el subministre,
0: sí, sí,
4: el port de Marsella i Toló, sí, que ho van poder posar en funcionament,
0: sí, sí. Lió el conqueix molt ràpid
4: i aleshores
0: sí, sí,
4: moltes sí. del perquè en el fons en aquesta època tot venia d'Amèrica, no? Ja hi ha una part dels subministres

0: que passen per l'estret de Gibraltar i els desembarquen als ports de Marsella i Toló, i per allà són els que nodreixen els exèrcits americans que estan situats a la zona dels Boscos, per entendre'ns, no? I aquesta visió, doncs, anava per sobre d'Itàlia, perquè tu pensa que Itàlia, en el fons, si haguessin trencat el bosc, trobaven amb la paret dels Alps
1: una altra vegada,
0: no els penetraves.
1: De fet, això aconseguirà que aquesta fase final de la guerra a Itàlia sigui en bona mesura més una guerra civil italiana,
0: sí,
1: que no pas una guerra convencional, sí, entre dos exèrcits.
2: Ha, amb una crueltat extrema, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Ja, els components de guerra civil sempre tenen aquests components, tot i que l'ocupació alemanya va generar una represàlia sobre la població civil i les zones que es movia la guerrilla o properes al front.
2: Aquestes brutals, van ser brutals.
0: Brutals, brutals. Eliminació de dones, criatures, amb pobles encès, brutals. I no per les SS, per tropes regulars, per tropes de la Luftwaffe, etc, etc.
1: Clar, hi havia la guerrilla comunista, la guerrilla no comunista, que en part seria la futura democràcia cristiana,
2: la resistència.
0: Hi havia guerrilla monàrquica.
1: La República de Saló, que eren els feixistes,
2: fins al final,
1: els alemanys i els aliats, clar, allò. A més, amb bombardejos molt cruels, també, amb Gènova.
0: Sí, els aliats, tot aquell territori que no estava sota el seu control directe, fos ciutats franceses o després italianes, l'aviació, si consideraven que ja hi havia objectius,
1: cap allà
0: va ser impecable.
1: I això fins al final de la guerra. Sí. I el final de la guerra coincideix curiosament amb el final del programa. Hem de marxar. Quina casualitat, No hi ha més.
0: Totes guerres, per sort, s'acaben.
1: Menys mal. Els programes aquests també, perquè no podíem estar tot el dia parlant, no pot ser això.
0: El que s'acaben són els programes.
1: Ara. Doctor Joan Villarroya, moltíssimes gràcies, molt content de tornar-te a tenir aquí i de, com sempre, un tema fascinant. Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Joan Maria Soler Sabater, tenia el Joan per explicar coses. Tenia un gran especialista de la Segona Guerra Mundial a Catalunya, és un gust.
2: De la Segona Guerra Mundial i de la Guerra dels Matiners i del que vulguis. El Joan...
1: Joan és guerrer, fa pinta de militar.
2: Sí.
1: Això és l'enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato i Xavier Martín.
5: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Cristian Roldán. Les autoritats colombianes confirmen que l'ajuda humanitària ja comença a arribar a les zones més allunyades afectades pel terratrèmol. Tones d'aliments, aigua, medicaments i material sanitari arriben a diversos municipis situats a prop de l'epicentre del sisme. També hi ha ajuda internacional amb equips dels Estats Units i Israel que col·laboren en les tasques de rescat i també en l'avaluació dels edificis afectats. A través de les xarxes, el president colombià, Abelardo de las Priella, ha assegurat que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
2: Hemos mandado ayuda humanitaria y seguiremos mandando ayuda humanitaria, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
1: Per alleujar l'impacte econòmic de la catàstrofe, de l'Espriella també ha demanat a Donald Trump que suspengui temporalment els aranzels que graven alguns productes colombians en el seu comerç amb els Estats Units. Repassem també altres informacions. A casa nostra remet el temporal que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar diverses incidències. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat aquesta matinada, però manté la prealerta per a la previsió de pluges intenses aquest diumenge al terç nord i oest del país. Ahir els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, arbres caiguts i altres incidències relacionades amb les precipitacions. I a Pontferrada, una riuada provocada per una forta tempesta ha causat dues morts i ha deixat dos menors ferits lleus a Lleó. L'aigua i el fang han inundat un celler on hi havia sis persones i les dues víctimes són dones de 60 i 80 anys. La tempesta també ha arrossegat vehicles i ha provocat afectacions a les carreteres de la comarca del Bierzo. El treball conjunt de les autoritats espanyoles i marroquines ha evitat una nova entrada massiva de migrants a Ceuta prevista per ahir dissabte. El Marroc assegura que n'ha interceptat prop de 300 i ha detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració irregular. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita la ciutat on els metges alerten de saturació i reclamen més esforços per part del govern espanyol. I, de fet, el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informa sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidec. Els hotels on s'allotjaven els equips asseguren que han rebut ordres de les autoritats locals perquè abandonessin els establiments. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat busca una solució amb les autoritats marroquines.

0: Avui diumenge al vespre s'inaugura oficialment la Schubertíada. Ho farà a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb un concert de la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roig, fundador d'aquest festival de referència de Lied, cançó poètica, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. La Schubertíada arriba a la 34a edició i acabarà el 30 d'agost. Esports, l'Espanyol debuta aquest diumenge a primera divisió aquesta temporada i rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. De fet, l'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria d'aquest primer partit. Ja s'han jugat els dos primers partits de la jornada primera, l'Alavés, que s'ha imposat clarament per 3-0 al Getafe, i el Sevilla, que va remuntar al seu camp davant del Rayo Vallecano i ha acabat imposant-se per 2-1. Pel que fa al Barça, jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós en el qual no hi jugaran Pedri i Gavi, que no han entrat a la convocatòria a causa dels seus processos de recuperació. Aquest dissabte s'ha fet oficial el fitxatge també de Ferran Torres pel Paris Saint-Germain. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes, on ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors blaugranes. A segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Hi ha hagut dues medalles catalanes aquest dissabte també a l'Europeu d'Atletisme, les dues en proves de marxa. Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató.
1: Fins aquí les notícies.
2: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
1: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
2: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
1: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
2: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
1: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
3: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
3: DJ Trapella.
4: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
5: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
8: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
9: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
10: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio. L'estiu ets

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Què vols fer?
0: Tio, noi, una mica d'alegria, sisplau. Samos, el típic client de bar borratxo, depressiu...
1: Ai, no, no és veritat, això, eh? L'únic que em passa és que em costa d'arrencar. Qui ve avui?
0: Avui ve en Pep Plaza, l'humorista i actor. T'està bé?
1: Molt, molt. En Pep Plaza sempre porta alegria. I hem de demanar que t'imiti.
0: Home, i per què, m'imita a mi? Que t'imiti tu?
1: No, home, no, jo sóc molt fàcil d'imitar, que t'imiti tu.
0: Jo també sóc fàcil d'imitar.
1: Bueno, que triï ell, doncs.
0: Vale. També vindrà l'Àlex amb un reportatge que ha fet d'uns col·leccionistes de didals.
1: Col·leccionistes de didals?
0: De didals.
1: Oh, ja veig que està pensat pel jovent aquest programa, eh?
0: Sí, sí, és que el capítol d'avui està dedicat al didal.
1: I el del gos no ho farem, allò del gos?
0: Sí, però a mi no m'agrada gens allò de passejar el gos.
1: Ja. Has dit que dedicarem el capítol al didal, eh?
2: Al didal.
1: Al didal, eh?
2: Al didal.
1: Vull dir, no han trobat cap més cosa.
2: Al didal.
1: Al didal.
0: Calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I vist el

0: Avui vull començar prometent que durant tot el capítol no ens riurem dels col·leccionistes de didals, ni en farem mofa.
1: Has d'estar ben cardat del cap per col·leccionar didals.
2: Xuri!
0: O sigui, aviam, una mil·lèsima de segona durant la promesa.
1: Ja, Xuriguera, Xuriguera, per favor, si només arrencar el programa, en Peyu diu que no ens cardarem de la gent que col·lecciona didals, sisplau, vull dir que... Ara que s'està molt cardat, eh?
0: Prou, prou. És una afició com una altra. Nois, hi ha gent que col·lecciona sobres de sucre. Vull dir.
3: Aquests també, és un ídol.
4: I els de les xapes de cava.
0: És igual, és igual. El didal és un estri que ha evitat que molta gent durant molts anys es punxessin el dit mentre cosien. No hi ha una teoria gaire clara sobre qui el va inventar. En excavacions arqueològiques se n'han trobat de fabricats en pedra o amb ossos d'animals i que tenen més de 10.000 anys d'antiguitat.
1: I tots els que es van inventar coses a la prehistòria, què? Ningú en parla, tots oblidats, pobra gent. Sí, no, és una injustícia, això.
0: Sí.
1: És
0: que... Van haver-se esperat més a inventar-ho. La pressa d'inventar-ho. Un altre dia t'esperes més a inventar-ho. La capital del didal és en Nuremberg, a Alemanya.
1: Collons d'Alemanya.
0: Sí, a Nuremberg, al segle XV, els artesans es van especialitzar a fer didals de ferro i bronze. No sé si heu estat mai a Nuremberg.
1: Sí, hi vam actuar una vegada per la festa major de Nuremberg. A veure, no t'inventis merdes d'aquestes, no era festa major, no era festa, era una festa d'un barri.
0: El barri baix de Nuremberg. No, no, no. Al segle XVIII, els didals es van anar perfeccionant i eren un objecte molt preuat. Els nois de la noblesa els regalaven a les noies per demanar-los matrimoni.
2: Maco, això, eh?
0: Estem macos.
2: Bueno, masclistots, però maco. Maco, eh?
0: Sí.
2: Em cosiràs els calçotets i els mitjons la resta de la teva vida.
0: Heu de saber també que en medicina el didal és una altra cosa, eh? Vull dir que si aneu al metge i sentiu que parla d'un didal, estigueu alerta que és una funda de goma que s'utilitza per posar el dit i fer un tacte rectal. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Avui us vull donar una dada que quan l'he descobert gairebé em desmaio.
1: Què dius?
0: Sí, sí, sí. Entenc que tots aquí heu jugat al Monopoly, no?
1: Sí, home.
2: I tant,
1: sí?
2: Una mica.
1: Ja, sí. Jo intento evitar-ho perquè bueno, és que em surt una mena d'especulador molt de dretes que llavors em baralla amb tothom.
0: Això ens passa una mica als pobres quan remenem quartos.
1: És l'única oportunitat. És l'oportunitat que tenim de fer de...
3: Jo has
1: de
3: fotre alguna clenxa quan jugo al...
0: Diu. Però què diu? A veure, els que heu jugat al Monopoly...
2: Diu!
0: No.
1: Si vols ficar-te amb els dels didals, fica't amb els dels didals.
0: Però acabem-ho bé, això.
1: Sisplau.
0: Els que heu jugat al Monopoly diverses vegades, sapigueu que cada jugador té una fitxa, no?
1: Sí, home, sí. Vale. Són de ferro.
0: Són unes fitxes així metàl·liques, petitones, hi ha un barret de copa, un gos, una planxa, un cotxe, una sabata...
1: Jo agafava el cotxe.
0: El carretó i un didal, no?
2: Jo sempre agafo el didal.
0: El didal,
2: sempre.
0: És maco, el didal. Doncs si compres un Monopoly d'ara, que sàpigues que no ho podràs fer.
2: No,
0: perquè, mira, des de fa 7 anys que han desaparegut del Monopoly algunes de les seves figuretes clàssiques.
1: Què dius?
0: Com el didal.
2: Hòstia.
0: Ja no hi ha didal, ni carretó, ni sabata, tu.
1: Què dius?
0: Se'ls han ventilat.
1: Però quan ha passat això?
0: El 2017.
1: Hòstia.
2: Hòstia, aquí estàvem per altres coses.
0: Sí. Per altres coses, sí.
2: Perquè estàvem pel final del Monopoly.
0: En canvi, els del Monopoly estaven per fer una votació que van participar més de 4 milions de persones.
1: Hòstia, això sí, això era el veritable referèndum del 2017.
0: Aquest sí que van haver.
1: Va ser aquest, eh?
0: I els van fer cas, a més a més.
2: I Europa els mirava.
1: Sí.
0: Exacte. 4,3 milions de persones de 146 països diferents van votar i van decidir eliminar el didal, el carretó i la sabata i substituir-los per tres figures noves.
1: Ai, Déu.
2: Un
0: violent. Sabeu quines són?
2: Eh? Un violent?
0: No.
2: Un
0: violent.
2: No.
0: Haguera estat bé, però no.
2: No.
0: Un dinosaure, un pingüí i un aneguet de goma.
1: Bueno, violent. No és
2: sí,
1: bé.
0: Una mica sí.
2: Estem allà, eh?
1: Hòstia, ara hauria de tornar a jugar al Monopoly per comprovar-ho.
0: He estat a punt de portar-vos-les, però mira, me les he deixat a última hora.
1: Hòstia, no tenia present això, eh? Arnau, avui, boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut i des de fa anys. L'hem vist fent de Pep Guardiola, Quim Monzó, Pedro Sánchez, Albert Om, Quim Mas Ferrer. És d'aquelles persones que si parles gaire estona potser es comença a fixar en com et pot imitar a tu.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pep Plaza!

0: està.
1: Ja està.
0: Ja estem aquí.
1: Hosti, ets, fas, una, fas olor de net.
0: Faig olor... Home, m'he dutxat.
1: Un tio que és un tio...
2: Un tio elegant.
1: Elegant.
3: Sí, sí, va guapot.
0: Vaig florejat, guapot. Em resisteixo a que arribi la tardor.
1: Què has esmorzat avui, Pep?
0: Avui he esmorzat, a veure què he esmorzat avui, un entrepà de formatge.
1: Sí.
0: No de, no, no, de les cabres d'en Peyu avui no m'ha donat temps.
1: No passa res, no pateixis.
0: I un suc de taronja i un tallat.
3: Bueno, molt bé.
1: Bé,
2: complet,
0: complet. Tot i que ara he descobert que es veu que el suc de taronja no és tan bo com ens pensàvem, que és millor menjar la taronja sencera.
3: Però que... perquè te'n menges una i no em fas tres.
0: Sí, es veu que el suc no... Bueno.
1: Lo que no és bo és llegir.
3: Ni mirar Instagram.
0: Ni escoltar què
1: no,
0: diuen.
1: No llegeixis ni escoltis perquè al final no menjaries res. Esmorza sempre el mateix? O quan
0: no, vaig...
1: Perquè quan rodes Polònia, per exemple, comenceu a treballar molt d'hora.
0: Allò és horrorós perquè el primer que em prenc és un cafè abans de marxar, però
1: hora,
0: em llevo 4:45, surto de casa a 5, arribo...
1: Això estem parlant de matinada, eh?
0: Del matí. I arribo a 6:00, 5:00... allà i potser tenim algun cruzanet, alguna tonteria, però aquella hora no mengem res i després del primer maquillatge,
1: sí,
0: que són les 8, 7:45, un entrepà del que sigui.
1: De lo que hi hagi per allà.
0: Lo que hi hagi.
1: T'has parat a pensar mai què deuen esmorzar la gent que imites? Per exemple, el Pedro Sánchez, què deu esmorzar?
4: Yo solamente sé que estoy aquí en la Renaixença y todavía no he desayunado. No ves que cada dia estoy más delgado?
0: Sí, al final jo crec que em trobaran el personatge, perquè jo em vaig engreixant i aquest tio es va primant.
1: Dic, clar.
0: Em passarà com en Guardiola, que es anava quedant sense cabell, i dic, bueno, hauré de fer alguna cosa jo, perquè...
1: Hòstia, els estudies a la gent que imites fins a aquest punt, de saber què esmorzen, per exemple?
0: No m'havia plantejat mai. És una pregunta que no m'havien fet mai i agraeixo, Peyu, perquè
1: ets
0: molt original. Hòstia, això no m'ha agradat, mira.
1: Pensa que ho preguntem a tothom, eh?
0: Ah, sí?
1: Aviam què esmorzen.
0: Sí, bueno, l'altre dia vaig escoltar la criu de doblatge...
1: La Mercè Montalà.
0: La Mercè Montalà, que li preguntava, ui, ella feia torrada amb oli, no sé què.
1: Sí, va haver un tio que ens va dir que havia esmorzat estrellites i un kebab. Cuidado. Cuidado. No sé
3: si ho sabran.
0: No ho havia plantejat mai. Ja el trucaré amb Pedro Sánchez. Oi, aquí he desayunat.
1: Hi ha gent que és impossible d'imitar. Això passa.
0: N'hi ha que em costen molt. N'hi ha que em costen molt.
1: Sí.
0: Per exemple, tu no et sé imitar.
1: No? I en Xuriguera o en Feixet?
0: Bueno, hòstia, vull dir... Tampoc sé...
3: Aquest és el Xuri.
0: No sé, oi, pas... L'altre, no sé. És que no sé. A veure, els que són amics, perquè els considero amics...
2: Gràcies.
0: Costa. Tot i que hi ha amics que m'han arribat a demanar que els imiti.
1: Sí.
0: Me recordo l'Albert Om en els passadissos de TV3, que un dia em va dir, escolta, en Pep, tu em sabries imitar a mi o no? I dic, hòstia, Albert, així d'entrada no, dic, deixa'm estudiar una mica.
1: Saps quines imitacions em fan gràcia a mi? Les que no podem reconèixer. Algun professor teu, recordes algun? Ens pots imitar algú que la gent no coneguem?
0: Sí, podria imitar... A veure, algú que no conegueu... Hòstia, ara... per exemple... és que ara no, hi havia un director de l'Escola Meritxell.
1: Aquest.
0: Senyor, però que s'assembla molt al Pedro Sánchez.
1: Ah, sí?
0: Sí. Deia, senyor Plaza, por favor, si és tan amable, ¿podría venir a mi despacho? Parlava d'aquesta manera. És que se acerca el festival de fin de curso i los alumnos me han dicho que están muy contentos con usted, aquest usted, y nos gustaría que usted presentase el festival de fin de curso.
1: Ja feies
0: això? Però això me lo van a pagar? Diu, és gratis.
1: Gratis. Ja ho feies de petit? I ara ets el graciós de la classe.
0: De petit, sí. Passava més estona al passadís que a la classe, jo. Sí.
1: Bé. Perquè què, hi vas estudiar o fins on vam arribar?
0: Bueno, el meu em fa una miqueta de vergonya dir-ho.
1: No ho diguis, perquè aquí no hi ha ningú per estudiar.
2: No pateixis. Hi ha feixades aquí, vull dir.
0: Jo li vaig dir, jo vaig fer, els meus fills ja ho saben, per tant no hi ha problema, fins a 8è de GB. Jo
1: bueno.
0: tinc, però bé, vull dir, vaig treure-m'ho.
2: Encara.
0: El que passa que jo els hi vaig dir als pares que no volia seguir estudiant i els meus pares van ser uns inconscients i m'han dit, bueno, doncs a treballar. Perquè el meu pare es pensava que jo li diria... Que el meu pare era pintor.
1: Sí.
0: I ell es pensava que això d'aixecar-me a 6 i anar a treballar amb ell, jo li diria, no, prefereixo anar a estudiar. I li va sortir la cosa malament.
1: I te'n vas anar a pintar pel teu pare.
0: Sí, a pintar, rascar parets, treure paper. Ara n'hi he vist per aquí,
1: sí,
0: a la Renaixença, he vist paper d'aquest que vaig fer un tip de treure paper, talles 3 i 4 i 5 capes i encara després havies de tapar forats amb aigua plàcida.
2: Guanyaves metres quadrats, eh?
0: Sí.
2: Sí,
0: és...
1: És de les coses que em carda més mandra de la vida, pintar.
5: No, sí, ho has fet mai.
1: No ho has fet mai?
5: No ho has fet mai.
2: Bueno, és... Ni pintar, ni penjar un quadre, ni res.
5: Podem xufar, la meva dona és la seva afició.
1: Ah, sí. No, no, doncs que ho faci ella.
5: Ara no.
1: Si ella hi disfruta.
5: Sí, la seva afició.
1: Escolta, i del món de la pintura amb el teu pare, com vas a parar al terreny artístic?
4: Sí, deixa'm pensar, perquè he fet tantes coses.
1: Sí.
4: En l'any 92,
1: sí,
4: just el mateix, bueno, el mateix dia que el Rebollo tirava la
1: fletxa?
4: Sí. Sí. Doncs aquell dia m'estrenava jo fent un monòleg en un càmping que es diu El Toro Azul.
2: El Toro Azul, hòstia,
5: és per anar-hi, eh?
1: Bueno, no, i és un bon dia per dir...
2: Un fenomen, coño, El Toro Azul,
1: Avui que...
2: És un toro, pues, coño, que azul, que l'han pintat.
1: Hòstia, Bertino Osborne, eh?
2: Claro, yo no me podía perder esto de la Renaixença, coño. Pero no tenéis vino, solo tenéis agua y café. ¿Esto qué? Yo soy albino. Yo soy albino.
1: Albino.
2: Desde que nací.
1: Doncs el dia de les Olimpiades estaves fent un monòleg en un càmping.
4: Sí, que no em va escoltar ni Déu, a més estava contraprogramat. Vull dir, a la mateixa hora que estava jo allà, estava en Rebollo ja tirant la
1: ovella
4: amb una tele així de fons. Dic, home, és que això no està bé. I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a fer animacions bueno, feia karaoke, és d'aquests que feia d'animador. Vaig fer d'animador infantil.
1: Sí.
4: Va durar poc, però vaig fer d'animador infantil. I un bon dia vaig trucar amb un representant, que era el que portava el Jordi Lepé. Ei, nen, tens mil peles?
1: Ah, sí.
4: Això és per als boomers i tal.
1: Sí, no.
2: Ei, nen, què tal?
4: Bueno, vaig anar a veure'l i vaig començar a fer bolos de cambrer fals
2: sí.
4: I coses d'aquestes, fins que vaig tenir la sort que un dia... Van passar moltes coses, però un dia em va trucar l'Espartac Paran.
1: Sí.
4: Josep, sí o què? Em va trucar i em va dir, Josep, foten un càsting aquí per busquen gent en el set de nit.
1: Set de nit?
4: Sí, i jo li vaig dir, no, xato, Espartac, jo no, va, Josep, no siguis burro.
1: Recordes quina va ser la teva primera imitació a set de nit?
4: Sí, el Joan Gaspar, que s'assemblava d'un ou amb una castanya.
1: Doncs comprovem-ho, recordem el moment.
4: Crec que sí.
1: Sí, sí.
6: Molt bona nit. I la redacció, segons ens acaben d'informar, la junta directiva de Futbol Club Barcelona informa que la nova ciutat esportiva de Barcelona, que es farà a Sant Joan d'Espí, en uns complexes, bueno, meravellosos, uns complexes nous, amb bars musicals i barres americanes, repeteixo, amb barres americanes.
2: Perdoni, però...
6: En qualsevol cas...
2: No m'hi sembla gens,
1: Pensa que també era més jove en aquella època, estem parlant... Això és 24 de gener del 2002.
4: Exacte. Era més jove i l'esquena em regalimava. Jo recordo dos dies que l'esquena m'ha regalimat de suor freda, allò. Un, aquest, i l'altre, el dia que l'Alberto em va dir, et faria res fer una entrevisteta amb el president Pujol? I
1: recordo dia, aquest moment.
4: Hòstia, aquell dia vaig suar molt més que... Són els dos dies, i aquí estava molt nerviós. S'ha llegat a personatge de veu que no... les pauses que he de fer, tant, vull agrair-los, vull agrair-vos-li el detall.
1: A veure si reconeixes aquesta veu, Pep.
7: Pep, sóc l'Espartac. Mira, a mi m'agradaria que els hi poguessis explicar allò que venies a fer fa molts i molts anys, quan érem molt jovenets, petits fins i tot, a Ràdio Argentona, al programa Tocan Fusta, que jo el presentava i tu venies de col·laborador i trucaves a gent i els enganyaves. Et feies passar pels de Telefònica, pels d'Endesa, i eren unes trucades divertidíssimes sense fer mal a ningú, per riure. És més, al final, quan destapàvem la broma, entre tots reiem molt.
1: Recordes aquesta època?
4: Sí, n'hi ha una de molt sonada, el que passa que és llarga i l'hauria de resumir molt ràpid.
1: Resumeix.
4: Trucava gent perquè, clar, fa tants aquests, o sigui, fa anys enrere no és com ara que tu estàs escoltant la ràdio i tothom, o sigui, tothom està al dia del que passava,
1: sí.
4: Era bastant més telèfon fix i tot això, no? Aleshores ens trucava la gent a la ràdio, Ràdio Argentona, i ens demanaven de, mira, truca al meu cosí, digue-li això, ens donaven la informació i a partir d'aquí nosaltres elaboràvem la broma, molt improvisada perquè era del moment. Una nena, joveneta, ens truca i ens diu, m'agradaria que fessi una broma al meu avi, que és fa pessebres, però sí, en plan amateur, i aquest any ha fet el pessebre de no sé on, no recordo on, i tu truques de els hi dieu que truqueu de l'Ajuntament per fer el pessebre municipal de...
2: A l'Engròs, diguéssim.
4: Sí, d'Arenys de Mar. D'Arenys de Mar. El pessebre municipal d'Arenys de Mar. Val, cap problema. Truquem, jo agafo el senyor al telèfon, bon dia, digui'm. Miri, sóc Jordi Rodríguez de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el trucàvem referent, bueno, li foto el rotllo i li dic que hem vist el seu currículum a nivell de... hem vist la seva obra.
1: Sí.
4: Aquell home diu, quina obra? Què m'està parlant? De quina obra? No, no, dels pessebres que vostè ha fet, l'últim pessebre que ha fet a la plaça Saboada, un pessebre que la gent... Sí, sí, la gent li va agradar molt, va quedar encantada, la gent van disfrutar, ens va agradar. Bueno, ens agradaria doncs, que aquest any vostè fos l'autor del pessebre de la vila d'Arenys de Mar.
1: Sí,
4: i aquell home, home, no, això em ve gros, jo no he fet una cosa. Dic, bueno, no, però vostè no pateixi perquè li donarem totes les eines que necessiti. A més, aquest any volem fer les figures a tamany real. Jo anava embolicant la cosa,
1: volem
4: fer una cosa ben gornida, ben maca, i creiem que vostè, per votació popular, tothom ha dit que vostè seria el pessebre. Home, però com ha sigut això? Jo he fet una cosa senzilla. Bueno, total, que li dic, i vostè què necessitaria? Com ha fet aquest pessebre de la plaça Saboada del mercat? Diu, bueno, jo vaig anar a mar i vaig agafar amb sorra, vaig agafar sorra de la platja d'Arenys. En aquell moment hi havia molts problemes amb el tema de la sorra Arenys i tot això de les costes, i estava prohibit agafar sorra i tot això, no?
1: Ai, ai, ai.
4: I jo li dic, escolti'm, quantes gallades de sorra va agafar? I em diu, no sé, 3 o 4 gallades de sorra de mar, i et dic, hi havia molta polèmica en aquell moment Arenys de Mar. Dic, bueno, sap greu dir-li, però vostè sap que això està multat. I aquell home, però escolti, a mi m'ho van dir ells, Si recuperem la... jo vaig anar-ho a buscar perquè m'ho van dir els del mercat. Diu, vés a buscar 3 o 4 galletes. I jo començo a fer números i dic, escolti, això són 150.000 pessetes. Què diu ara? Què diu ara? I total, vam veure que aquell home estava esbarat i em fan així, escolta, digues que és broma. I jo li dic, miri, dic, no pateixi, perquè això és una broma.
1: De Ràdio Argentona.
4: I jo li dic que és una broma. Dic, això és una broma, vostè vol saber de part d'aquí, tal i qual. I diu, sí, bueno, la seva neta, tal i qual. Queda així, ai, menys mal. I quan ja acabem el menys mal... Bueno, doncs, escolti'm, i jo del pessebre, quin dia quedem per fer? O sigui, que va ser una... si l'escoltéssim era molt divertida perquè vam
1: anar... El mantens aquest document, no? Saps on para o no?
4: Suposo que buscant per ràdio el trobaríem. N'hi havia més, però aquesta és la que sempre recordo.
1: Pep, com vas de català?
4: Prou bé.
1: Vinga, anem a posar-te a prova.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Et dic una paraula i 3 definicions. Si has d'encertar què vol dir la paraula, és barrella. Barrella. A. Barreja d'alcohols típica de les festes majors dels pobles de l'Empordà.
9: Me'n recordo com si fos ara. El primer gaterràs que vaig agafar a la meva vida va ser la festa major de Vilamacolum. Em vaig fotre 7 o 8 gots de barrella i vaig vomitar 3 dies seguits.
1: B. Barrella. Es diu de les persones que tenen la mandíbula inferior lleugerament més sortida que la superior.
10: Aquella a la Maite se li deu omplir la boca cada vegada que plou. És ben barrella, pobreta.
1: O C. Barrella. Canya o llistonet que es posa a les gàbies dels ocells perquè hi puguin dormir.
3: A veure si neteges la gàbia del canari, perquè hi ha tanta merda que no pot ni posar els peus a la barrella.
4: Hòstia, vaig a recórrer el comodí del Quim Monzó.
1: Endavant, Quim.
4: Diem-ne... barrella, sigui entre la A i la B. Vaig bé?
1: Vas perfecte, val. Quim.
4: La B, barrella.
1: Vas perfecte. Entre l'A i la B és
4: bé, ja, direm,
1: és
4: la... direm la A.
1: És la C.
4: La C em sonava a barbarisme.
1: Fins doncs mira, la barrella és el, sí, el palet. Bueno, aquell palet on es recolza el canari.
4: Paleta, berenet. Fuet. Ui, això.
11: President.
1: Jordi.
11: Escolta, això que feu dels presidents és que... Trobo que està molt bé.
1: Miri, president, ho pot fer vostè mateix.
11: A veure
1: quants presidents recorden.
11: Si faig que tu fus, ja sap.
1: No passa res, home.
11: Digui. Comencem.
1: Comenci per l'actual.
11: Salvador Illa.
1: Molt bé.
11: Salvador Illa.
1: 132è.
11: Que va tenir molt petit. El que més petit que jo,
1: Haurien d'anar a l'Ireia, president.
11: Pere Aragonès.
1: Sí, 131è.
11: 131è. Quim Torra.
1: Sí, senyor, 130è.
11: Carles Puigdemont i Casa Major.
1: Molt bé, 129è.
11: Artur Mas.
1: 128è.
11: Montilla.
1: 127.
12: No sé, vostès tenen un problema. Aquest és el 3%.
1: Pasqual Maragall, 126.
12: Aquest sóc jo.
1: Sí, senyor, Jordi.
12: Jordi Pujol i Soleil, quin bon cafè.
1: 125.
12: Ja sóc aquí. Josep Tarradella.
1: 124.
12: També era un Josep. Josep Irla.
1: 123. Ole.
12: Ara tinc un dubte, si Macià o Companys.
1: Companys, 122, eh?
12: Macià.
1: I 121, eh?
12: No, aquest no.
1: Josep Vilamala.
13: Vilamala!
1: Vilamala!
13: Ja que el sabrem, ja el
14: fill. Jo només en sé... Durant l'època polònia.
3: És rècord, no?
14: No, sí.
1: No, més o menys, perquè en Jan dels Catarres el primer dia va
14: arribar al Vilamala, aquest.
1: Ho va deixar molt alt. Però estàs allà, molt bé. Veig que estàs informat per la teva feina, suposo.
14: Per la meva feina arribo a Pujol, bé, i després sé que ja sóc aquí, vull dir que...
1: Pep Plaza, anirem seguint al Polònia i als diferents escenaris del país.
14: I jo a vosaltres.
1: Gràcies per venir. Gràcies. Porta un moviment per ell.
15: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
13: Què? Avui no parlàvem del Didal?
10: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del Didal.
1: Ara hi anem. Àlex Vila, cap on anem? He sentit dir que has anat a veure un col·leccionista de Didals.
16: Els rumors són certs. Aleshores, avui no us diré on he anat, anem directament amb com vaig començar l'entrevista.
1: Aviam.
16: Bueno, què tal? Hem vingut a les Macias Catalanes, al Cuber. No, és el Cuber?
17: No, és l'Albiol.
16: Comencem malament. És l'Albiol.
17: Sí, és l'Albiol.
16: Doncs pues estem a l'Albiol amb la Maria Fuensanta, això ho diu bé?
17: Sí.
1: Maria Fuensanta de l'Albiol.
16: Exacte.
1: Ens situem de Catalunya, on és això?
16: Això és...
1: Saps on vas anar o no?
16: Sí, a prop de Reus, és a la Selva del Camp. Molt bé. De la Selva del Camp.
1: Allà on hi ha el Mazinger Z.
16: Sí.
1: És una dada que dona.
16: Sí, ho sabem. I ja està, ja està. Això, la Maria Fuensanta té 150 didals.
1: És molt o és poc, això?
16: Bueno, jo crec que acumular objectes és un tema delicat, no? Vull dir, si en tens 3 o 4, es podria dir que ets aficionat. A partir de 10, jo et considero col·leccionista ja.
1: Carai.
16: Però quan tens més de 50, jo crec que la gent ja comença a fer preguntes, no? I has de tenir una resposta per justificar-se. Sí. Jo no estic boig, això té una explicació. I l'explicació de la Maria Fuensanta és aquesta, escoltem-la. Per què tens tants ideals?
17: Home... La meva feina és cosir, llavors vaig començar quan anava als puestos a comprar didals i la gent a portar-me.
1: I ja està.
16: Ja està. No li demanis explicacions. Vull dir, sí, una persona dinàmica.
1: On els té?
16: Els tenia ja com exposats a... Bueno, tenia com un magatzem on antigament ella cosia i els tenia allà.
1: Una vitrina.
16: Sí, també em va explicar que ella va estudiar comptabilitat, però va acabar cosint perquè era el que li agradava. I vam estar intentant calcular una mica el valor de... Però és difícil calcular el valor.
1: Què val un didal?
16: Un didal, depèn, clar. Sí, jo per exemple li vaig preguntar que quin era el més especial per ella i això és el que em va dir.
17: Tinc un de petitet que és de plata que m'ho van portar a menabodes d'Andorra.
1: Mira,
16: quan fa d'això?
17: Uf, potser deu fer 15 anys o més.
16: Ara la plata està en màxims històrics, no?
17: Deu ser que sí. Doncs aquest deu valguer molt, a més no el vendria per res, eh?
1: Mira,
16: No el vendria per res.
1: Tu li fots 1 milió d'euros ja sobre la taula i diu que no, eh?
16: No. Com diria Sant Osterdan, no tots són diners. I això, a part d'això, vaig estar fixant-me en unes... Tenia com unes màquines de cosir. Jo ja sé que això anava de didals, però jo a vegades em despisto. I li vaig preguntar que m'expliqués una mica la història de les màquines.
1: Aviam.
17: Després tinc la primera que em vaig comprar, que va ser aquesta, quan me vaig casar, que va tindre de vindre el meu home a firmar les lletres, perquè abans les dones no pintàvem res.
16: O sigui, tu vas anar a comprar una màquina de cosir i va haver de venir el teu home a... Com?
17: Ho vaig comprar lletres i va vindre el meu home a firmar les lletres, perquè jo no tenia firma. I quan se van casar que vaig anar a obrir una cartilla al banc, me van dir, no senyora, vostè no pot obrir una cartilla si no ve el seu home.
1: És gros, això.
16: Fixa't, eh?
1: Sí, com parlant de didals estàs fent aquí periodisme social.
16: Investigació al final, sí. No és el meu camp, però a vegades un ha de fer el que ha de fer. Potser sóc de la generació de vidre, però a mi que una dona amb un títol de comptabilitat no puc obrir un compte al banc, vull dir...
1: És gros.
16: Que la gent de vegades ens diu, no, sou de la generació de vidre, tot us molesta. Bueno, jo no entro, no entraré ja, vale? Vull dir, bueno... S'entès el missatge.
1: S'entès perfectament. Sí, sí, sí. Àlex, jo només tinc una curiositat de tot el reportatge, que sí. És com localitzes a la Maria? El treball d'investigació, per on comença?
16: Pues jo vaig penjar una història al meu Instagram, rotllo, coneixeu gent que col·lecciona didals? Moltes respostes de, bueno, és que està morta, bueno, saps?
1: Sí?
16: Ara està... Bueno.
1: O sigui, podem identificar que és una col·lecció més aviat de gent que hi han traspassat? No hi ha gent jove en el món del didal?
16: Jo no vaig trobar. Vaig trobar una persona jove, em va escriure, em va dir, tinc 7 didals. I vaig dir, home, doncs potser...
1: Home, no vas enlloc, clar, no vas enlloc. Has d'esperar tenir-ne 70.
16: Exacte.
1: D'anys.
16: Però jo entenc una cosa que sí, que va amb el temps. I això, així és com ho fa. Em costa, a vegades, trobar segons quins temes.
1: Home, m'ho imagino, el d'avui sí. No era fàcil.
16: El d'avui no era gens fàcil. No.
1: Tens algun document més que puguem escoltar de la Maria?
16: Sí.
1: Aviam.
16: Sí. Bueno, això anava de didals, però vam acabar parlant de punta de coixí.
1: Ah, vale?
16: Sí.
1: Molt maco.
16: Sí.
1: Aviam.
16: La punta de coixí no té a veure amb els coixins?
17: No.
16: I per què es diu punta de coixí? A la gent com jo, que anem justos, ens confon,
17: no,
16: això.
17: No ho sé. Perquè en català és punta de coixí. És punta que fas el coixí. Amb un coixí.
16: Ah, fixa't, per això es diu punta de coixí.
17: Punta de coixí. Sí. En castellà es diu una altra manera.
16: Pues jo estava despistadíssim. Jo, com sóc del Baix Llobregat, clar, per mi és encaje de bolillos.
1: Encaje de bolillos.
16: Sí, perquè hi ha coses que les direm... O sigui, allà parlem directament en castellà a vegades.
1: Que és el català del poble.
16: Sí. Però bueno, fem el que... Al final, el català correcte és el que es parla, no?
1: Sí. Encaje de bolillos és punta de coixí, és el mateix.
16: Sí.
1: Hòstia.
16: Sí, però com que la fas al coixí, pues és, bueno, és igual.
1: No, s'ha entès.
16: Ja m'he salvat la llengua, suposo.
1: Gran reportatge de didals.
3: Has esmorzat, Àlex?
16: Bueno.
3: Has esmorzat?
16: Avui...
1: Que ha portat un parell de documents sonors.
9: Sí.
1: Què hem après? Tu em demanes...
16: Bueno, tampoc aquí per pena, vull dir, no...
9: No!
16: Ah, vale.
9: No.
1: Què has après?
16: Tinc caràcter, també.
1: Xuriguera, què has après?
9: Que si vull... fer un caje de coixins haig d'anar a comprar-me lletres.
1: Àlex Vila, moltes gràcies.
9: Bravo!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Ara pensava que té un to de soft porn, eh?
2: Té sí, una mica.
0: Té un to una mica d'encaje de bolillos.
1: Sí. Això és una raresa i molt probablement és el primer cop que sona qualsevol ràdio del món o qualsevol televisió. S'anomena cymbal guitar solo,
0: sí.
1: És a dir, solo de guitarra amb didal. I és literalment això.
0: És una guitarra tocada amb didal.
1: Exacte, el guitarrista Zach Atkins fa servir un didal al dit petit com si fos un slide. Segurament ho heu vist en algun estil guitarrístic, allò que...
3: Sí.
0: Quan fas córrer el dit amunt i avall de...
1: Exacte, doncs aquest tio ha fet una evolució d'aquesta tècnica i ho utilitza fent servir el didal com a slide, sí. Curiós.
0: Mira.
3: Aviam.
0: Escolta.
3: No sento res.
0: Aviam.
4: Ara s'ha acabat.
0: Tira molt fluix. Ara. Aviam, veiem quan fa. Jo no ho sé detectar, eh?
1: Això ho fa amb el didal.
0: Ara. Doncs escoltem Zach Atkins i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Esperem que no hàgiu escollit un lloc gaire calorós per anar a passejar el gos, perquè avui mireu qui tenim.
1: Qui tenim? A veure...
0: És un husky, és un malamut d'Alaska. No el confongueu amb un husky, que el seu responsable, en Cesc de Viladrau, ens matarà.
2: Un malanut.
1: Un malamut.
0: Un malanut.
2: Un què?
1: Un malamut.
2: Un malanut de Viladrau és un heavy.
1: És un malamut, amb dues M's.
2: Vale.
1: M i M, vale. Malamut.
0: La gossa es diu Nix i és una mica vella, té 12 anys.
1: Bueno.
0: I en Cesc ens ha dit que, tot i ser una gossa nòrdica, la Nix és molt obedient i sempre, sempre, sempre ens farà cas.
2: Molt bé.
0: Això està bé.
1: Ara tinc un petit problema. És un petit detall tonto, eh? Que no tinc el guió del que hem de fer.
0: Ah, així anirem molt bé.
1: Però no passa res, no passa res.
2: Però...
1: Si voleu...
2: Ja t'ho anirem dient.
1: Si voleu, intento arrencar de memòria.
3: Però això anava a dir... Però tu no ho fas sempre de memòria, tot el programa?
1: Sí, ah, sí.
3: Raro que no d'això.
1: Ara. Moltes gràcies, Albert Sayós.
2: Molt bé, Albert Sayós.
1: Ara ja quan vulgueu podem començar, eh?
0: Vinga. Endavant.
1: Arrenqueu. No, què fa el tècnic a marxar? No pas de marxar. O sigui, he dit jo un moment de que no tenia el guió i la gent ha aprofitat per anar a fer el cafè, eh?
2: Així és això.
1: Escolta.
2: Així és això. La gent només espera que paris.
1: Per on passejarem el gos, Arnau?
4: Doncs després de les guerres napoleòniques, l'imperi britànic s'ha consolidat com una potència mundial i ha estès la seva influència pels 5 continents. L'època victoriana és una època idònia per a l'exploració, una època en què la poderosa Royal Navy i els seus intrèpids mariners es llancen al mar a la recerca de noves rutes comercials.
1: No m'hi fotria pas jo aquí, eh?
2: Tampoc,
1: no.
2: Ni boig. Hòstia
1: de Déu, eh?
2: Ni boig.
1: Ara, sabent que ja els barcos funcionen bé, ja no hi aniria, quasi
2: ara,
1: bé.
2: Ara seria com si anessis a Mart, eh?
1: Sí, senyor.
2: És el mateix.
1: És el mateix.
2: És el mateix, eh?
1: Sí.
2: Ah, sort. Anem a mar. Oh, sí, bueno.
3: Va, t'hem entès, eh? Vull dir, no cal ara que ens facis tot un gest.
1: Sí, exacte. Anem arrencant, que ja anem prou tard per culpa meva.
4: L'any 1845, la Marina Britànica organitza una expedició cap a les glaceres de l'actual Canadà. L'objectiu és ambiciós, trobar una ruta més curta per enllaçar l'oceà Atlàntic amb l'oceà Pacífic a través de l'Àrtic canadenc.
1: Avui passegem... Hòstia, estic fi avui, eh?
3: Sí, avui anirem bé, eh?
1: Avui passegem el gos per l'expedició perduda de Franklin. El passeig amb l'Onyx comença a la Gran Bretanya, en un port naval situat al riu Tàmesi. Els mariners feinegen amunt i avall, preparant els últims detalls de l'expedició. Saben que la missió és important i cal tenir-ho tot a punt. L'any 1845, l'única via marítima que connecta l'Atlàntic amb el Pacífic és pel sud de l'Argentina. Els britànics pensen que una altra ruta viable podria ser pel nord de l'actual Canadà.
2: Segur que sí.
1: Però comprovar-ho implica molts perills. Tempestes, icebergs, temperatures extremes... A més, no tenen una cartografia prou acurada de la zona per refiar-se dels mapes.
3: Bueno, no crec que sigui important.
1: Som uns metres amunt, uns metres avall.
3: Ja ho trobarem, no?
2: Has d'anar mirant a l'horitzó i dius cap allà.
1: Cap allà.
2: Cap allà.
1: Darrere el Capravo.
2: Ara.
1: En una missió tan perillosa com aquella, un malamut com l'Onyx ens pot ser de gran ajuda. Els mariners estan molt contents de saber que l'Onyx els acompanyarà. Saben que un gos nòrdic al mig del gel els pot salvar la vida.
2: Clar.
1: Els tripulants estan carregant les últimes provisions i comprovant tot l'equip. Només hi ha un petit detall que encara s'ha de solucionar. Una cosa sense importància, eh? Falta saber qui serà el capità de l'expedició. I ves per on. Cap oficial britànic vol fer-se'n càrrec. Ho han proposat a 4 oficials i tots han dit que...
3: Ei, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies per l'oferta, però és massa perillós. No, em fotreu, no?
5: No, home, pensi que si la missió és un èxit, vostè passarà a la història.
3: Sí, bueno. Bueno, i si la missió és un fracàs, què, eh? També passarà a la història. Ho sento, però es passa a la història.
5: Oh, no veu que amb la tecnologia d'avui en dia, aquesta mena d'expedicions són bufar i fer ampolles.
1: L'administratiu de la Marina Britànica es refereix a la tecnologia dels vaixells. Aquesta expedició comptarà amb dues embarcacions d'última generació, l'HMS Erebus i l'HMS Terror.
3: Hòstia, és que un dels vaixells es diu Terror.
1: Sí.
5: El nom potser no és gaire encertat.
1: Home, gota, eh?
3: No, ja li dic jo que no.
1: Gota.
2: Fa por, eh?
1: No, jo no hi pujaria.
3: No.
5: Però no pateixi, amb aquesta tecnologia l'expedició serà un passeig.
3: Sí, bueno,
5: serà com passejar un gos.
1: Realment, els dos vaixells estan molt ben equipats. Tenen un innovador sistema que filtra l'aigua del mar i la fa potable. Amb aquest invent, els mariners ja no s'hauran de preocupar per les reserves d'aigua dolça. I atenció a l'altra novetat. Són dos vaixells de vela que també incorporen un motor de vapor. És un motor auxiliar que pot fer navegar el vaixell a 8 km per hora.
3: Hòstia, 8 km per hora? Vol que anem amb això?
1: Bé, al contrari, és un motor que pot anar molt bé per moure's per l'Àrtic, ja que hauran d'anar a poc obrint-se pas pel gel.
3: A veure, ho sento, però aquest cop em quedo a terra. Vull dir, digue-li a sa majestat la reina Victòria que em sap greu.
1: Al final, després d'uns quants intents, la Marina Britànica per fi troba un capità. L'afortunat serà Sir John Franklin, de 59 anys, un veterà de diverses guerres, un oficial de marina experimentat.
6: Yep! Hola a tothom!
7: Ei, què tal?
6: Què? Què s'ha de fer aquí?
5: Oh, Sir John, estimat amic, pensi que si la missió és un èxit, vostè passarà a la història.
6: Hòstia, estic fotent de capità, Estic fotent de capità.
1: Sí.
6: Que és una cosa important,
1: Bon paper, avui bon paper, avui bon paper.
6: Sí. Avui em lluiré.
1: Fes-ho bé.
6: Sí, calleu! Tu, això està molt bé, Quina és la missió? És que m'han cridat l'última hora i encara no sé què he de fer.
1: L'administratiu de la Royal Navy li explica els detalls de la missió al capità. Li diu que tindrà uns vaixells molt ben equipats, que serà com passejar un gos. Això sí, un passeig una mica llarg. Està previst que l'expedició duri un any.
6: Un any?
1: Sí.
6: Un any, a dir? Hòstia, Verge Santa, això hauria d'haver consultat amb la meva dona.
0: Per què has dit, desgraciat? Un any?
6: Sí.
0: Però com cony vas estar-te un any fora de casa?
6: Bueno, és que m'han dit que passaria a la història,
0: A la història, per tros de soca passaràs a la història.
6: Ja.
0: Sempre fots el mateix. Ja, mira, és que m'ho va dir la meva mare quan m'ho va dir quan ens vam casar. No t'hi casis, no t'hi casis.
6: I la teva mare, la teva mare, n'estic fins als...
0: Què vols dir?
6: Val més que calli, perquè encara diré un disbarat i no vull discutir abans de marxar.
0: Calla.
1: Sempre sou el mateix matrimoni.
0: Sempre. Molt ben avinguts.
6: Arribarem lluny,
1: Sí. D'aquesta manera, l'expedició del capità Franklin surt d'Anglaterra cap a l'Àrtic.
4: Vinga.
1: Cent 34 mariners, oficials i una gossa de Viladrau formen la tripulació. Està previst que l'aventura duri un any, però heu de saber que els vaixells Terror i Erebus porten previsions per passar 3 anys fora.
6: Molt bé.
1: A la bodega hi ha 2 tones de tabac, 15.000 llaunes de menjar en conserva i 7.000 litres d'alcohol.
6: 7.000 litres d'alcohol, Molt bé, com voliu que digués que no? Heu vist la bodega que porto?
1: Val més que el capità deixi de mirar els licors i pugi a coberta perquè tot just acabem de sortir d'Anglaterra, que ja comencen els problemes. 5 membres de la tripulació es troben malament. Presenten febres i vòmits.
3: Capità, em trobo malament, Vull dir, hòstia, he tret tot el sopar per la borda.
6: Passa res, S'han marejat una mica. Mira, farem una parada tècnica.
3: Sisplau.
1: A l'altura de Groenlàndia decideixen descarregar els 5 malalts a terra ferma, a un assentament que hi ha a l'illa. Des de Groenlàndia, els 5 mariners que estan fotuts seran transportats en un altre vaixell cap a Anglaterra. Paperàs important d'aquests 5 homes.
3: Sí,
1: molt bé.
3: Bravo.
6: Dos minuts d'anar en barco i ja fora.
1: Ara sí, la nostra tripulació s'endinsa a territori desconegut. Aprofiten els mesos que queden d'estiu per fer tants quilòmetres i endinsar-se entre icebergs. I de moment pinta bé. La nostra gossa, la Nix, s'ha adaptat a la vida alta mar i els ànims de la tripulació són bons. Com més fred fa, més contenta està la gossa. Recordeu que és una malamuta. Una malamuta d'Alaska.
3: I de Viladrau.
6: Una malamuta.
1: Mira com la teu mare. Bueno, anem a coses serioses, sisplau. Arriba l'hivern. Amb el fred, l'aigua del mar queda completament glaçada i els dos vaixells queden aturats, encallats en un mar de gel.
3: Capità, ens hem quedat ben encallats. Està tot glaçat.
1: No passa res,
3: Passa
1: en principi era part del pla. Durant els mesos d'hivern, el capità Franklin sap de sobres que els dos vaixells quedaran enmig del glaç. Han d'esperar que arribi el bon temps per poder-se moure un altre cop.
3: Collons, i ara què hem de fer? Quedar-nos aquí sense fotre res?
6: Paciència, home, paciència. Cantem una mica. Com serà el mar?
1: Hòstia, que es quedarà llarg.
6: Hem d'esperar que faci més bon temps, que vols fotre, si no.
1: No, esperar.
6: Hem d'esperar.
1: El capità sap que aquest és el moment més delicat de l'expedició. S'han de passar uns quants mesos parats, esperant el desglàs. És important conservar la calma i distreure's. És per això que els vaixells també tenen una extensa biblioteca amb llibres de tota mena. Llàstima que la majoria dels mariners són ben analfabets.
3: I no teniu un parxís o unes cartes? A part dels oficials, aquí no sap llegir ni Déu,
6: Home, va, és que sempre us queixeu, Si no teniu feina, per què no teniu feina? Si teniu feina, per què teniu feina? Si no sabeu què fotre,
1: llegiu,
6: o foteu foc als llibres i us escalfeu i ja està.
1: En aquell primer hivern allà encallats, qui millor s'ho passa és la nostra amiga Nix. Ella és l'única que està adaptada a unes temperatures que poden arribar als 50 graus sota zero. Encara que els vaixells tinguin sistema de calefacció i estiguin equipats en aquelles condicions tan dures, qualsevol error pot costar la vida als mariners.
3: Capità, ja fot dies que noto que aquest menjar ha fot una pudor estranya.
6: Ara el menjar? Ara el menjar? Hòstia, és que no us està res bé, eh?
8: Aquestes llaunes, jo crec que estan podrides.
6: I tant, que estan podrides.
1: La cosa va de veritat. Al cap d'uns dies es moren tres mariners.
6: Apa.
1: La tripulació ha detectat la causa de les morts. Les conserves s'estan fent malbé.
6: Ara, com vols que es facin malbé les conserves si estem a 50 sota zero?
1: Noi, el problema es veu que és l'estany que han utilitzat per segellar la llauna. L'estany s'ha filtrat cap a dins i l'ha contaminat el menjar. En altres paraules, aquelles llaunes, amb més que menjar, ara mateix contenen verí.
6: Se'ns ha complicat una mica el passeig.
1: Una mica sí, eh? Ens hem cardat d'aquells cinc que han marxat al principi i...
3: Pogués ser un d'aquells cinc?
1: Sí.
6: Però això girarà. Això s'arreglarà.
1: De manera paral·lela, a 5.000 quilòmetres de distància, la Jane Franklin, la dona del capità, té el pressentiment que alguna cosa no rutlla. És per això que decideix fer una visita a les oficines de la Marina.
0: Aquesta gent em sentiran. Escoltin, a veure l'expedició del meu marit ja fa un mes que hauria d'haver tornat.
5: Senyora Franklin,
0: què?
5: Ja li he dit que no hi ha cap motiu per preocupar-se.
0: No sé.
5: Aquests viatges solen durar més temps del previst. Estigui tranquil·la, dona. S'han endut menjar enllaunat per aguantar 3 anys.
1: Això és veritat. És veritat, senyora?
0: Sí,
1: els dos vaixells tenen provisions de sobres per aguantar 3 anys. Llàstima que ara mateix, si et menges una llauna de les que porten, et mors l'endemà. Però si no fos aquest petit detall...
3: És una tonteria, això,
0: tot
3: també.
1: Això és una tonteria.
3: Fins cert amb això, també són ganes d'anar a buscar problemes.
1: És anar a la lletra petita, també.
3: Ah.
1: I al final, les provisions hi són per 3 anys.
3: Llavors no us queixeu.
1: Quan arriba l'estiu de 1845, la situació de l'expedició de Franklin és bastant fotuda. Per acabar-ho d'empitjorar, aquell estiu és molt fred i el gel no es desfà.
6: M'acaso.
1: Els dos vaixells continuen encallats. Sort en tenim que la Nix és una gossa adaptada al gel i els pot

0: i encallat al mig del gel.
1: La resta que queden vius intenten una acció desesperada: abandonar els vaixells, agafar els trineus i marxar cap al sud a través del gel i la neu. Aquí és on la nostra gossa, la Nyx, entra en acció. Encara que sigui una gossa velleta, té l'instint d'estirar un trineu a dins seu. Amb la seva força els pot ajudar de valent. És un viatge pel gel sense un rumb gaire clar. Els supervivents volen anar cap al sud a veure si estan de sort i troben algun assentament esquimal.
0: A veure, perquè ben bé cap on anem?
2: Tira!
0: Tu m'has tirat!
2: Tira!
0: Tinc la mateixa veu que el capità, però no sóc ella.
2: Vale.
3: Era mort, el capità.
0: Sí, tu segueix a la gossa!
1: Alguns mariners es troben tan malament que els han de carregar sobre els trineus per continuar la travessa.
4: Això és preciós.
1: Això és molt maco.
4: No abandonar el teu company, que està en una situació difícil.
0: Ningú es quedi enrere.
1: Això és preciós, sí. Però els ferits pesen massa. Ah. Al final, els supervivents prenen una decisió dràstica. Abandonen els ferits al mig del gel.
4: Oh, collons, això és molt lleig.
1: Això és lleigíssim.
3: Va, a veure, tu m'haguessis abandonat al mig del gel si estigués ferit?
4: A veure, estàs fent un personatge, eh? O m'ho dius com a fer alfaixades, això.
3: Bueno, o sigui, hi ha una diferència. Vull dir, si fos... A veure una cosa, ja m'ho estàs fotent en dubte. Si fos fer alfaixades, què faries?
4: Bueno, m'hauria de rumiar. Depèn. Estàs molt cardat o no?
3: Ja, Caio, tens una altra taula?
1: No.
4: Bueno, he trucat a la teva dona.
1: Eh? En situacions límits no sabem ningú què faria aquí.
4: No se sap.
1: Jo no sé pas.
3: No, jo sí.
4: Jo t'aprecio.
3: Collons, jo marxaria. Jo marxaria. Tot sol. Però ho dic a la primera, sense dubtar, saps què vull dir?
1: Doncs és el que fan, abandonen els ferits. Bueno, els donen una tenda, una mica de fusta per encendre un foc i els hi prometen que tornaran a buscar-los.
3: Va, nano, vinga, va, et deixem una mica de fusta aquí i ja ho tindràs fet.
2: Però vindreu, oi?
4: I tant.
3: Quan aconseguim ajuda, venim a buscar segur.
2: I no us emporteu la gossa, deixeu-la aquí que em faci companyia.
4: No, és que la Nyx ens va molt bé per estirar el trineu, sí.
2: Tornareu, que tornareu.
3: I tant.
2: Ja marxeu.
4: No, però demà passat...
3: O l'altre, l'altre.
2: Veniu,
3: Sí, pesat.
4: Moren.
2: Què has dit?
1: Mentre els mariners lluiten per sobreviure a Anglaterra, la vídua del capità, que a hores d'ara encara no sap que és vídua, la Jane Franklin, comença una campanya mediàtica per Londres. Vol pressionar el govern i canviïn un vaixell de rescat.
5: Han passat 3 anys des que l'expedició del meu marit va marxar, No sé, potser que ja anéssim fent alguna cosa, no?
6: No es preocupi.
5: No estem preparant
6: una expedició per anar-los a buscar.
5: Ah.
6: Pensi que la reputació de la Marina està en joc.
1: L'ajuda de la Marina Britànica arribarà tard. Molt tard. Els pocs homes que encara continuen tirats pel gel es veuen obligats a menjar les últimes llaunes enverinades. Has de tenir molta gana.
3: Ara anava a dir.
1: Si ho saps que et moriràs, has de tenir molta gana.
3: Em moriré de gana.
1: Però deixa'm cardar aquesta tonyina.
3: Menja d'això, clar.
1: Els últims supervivents també es veuen forçats a cometre actes de canibalisme amb els cossos dels seus companys morts.
2: Hosti, noi.
1: Això és lo de menys.
4: Això és lo de menys.
1: Jo, si moro, se'n podeu menjar, ja us ho dic.
3: Sí.
1: Jo hi content que se'n mengeu vosaltres.
3: Les costelletes?
1: Sí.
3: Així a la brasa?
1: Sí.
3: Costelleta de peio?
1: Sí. Jo, si es pot triar, em quedo en xuriguera.
3: Clar, sí, home, aquí ja t'hi.
4: Et recomano el rabo.
1: Anys més tard, la Marina va trobar les restes de l'expedició. Evidentment, tots els seus integrants van morir de fam, de fred o bé intoxicats per les maleïdes llaunes en mal estat. Aquesta ha sigut la història de l'expedició de Franklin, la missió polar més desastrosa de tots els temps.
5: Jo avui no sé si preguntar-ho, Però, no, clar, què se n'ha fet a l'Anix?
1: L'Anix, eh?
5: Ai. Què?
1: L'Anix, l'Alaska Malamuta. La Malamuta de l'Alaska.
4: Ai.
1: Sabeu que és una gossa que
5: està
1: preparada per aguantar aquelles temperatures.
5: Estava contenta a 50 graus.
1: Doncs heu de saber que malauradament també ha acabat sucumbint.
5: No!

0: L'Enix ha fet tot el que ha pogut per salvar l'expedició. Un malamut d'Alaska serà el teu millor amic si estàs enmig del gel, però en aquest cas no ha sigut suficient. Ens sap greu dir que l'Enix ha servit d'aliment pels últims mariners.
1: No!
2: Apa!
1: No, home, no!
0: D'aquesta història només han sobreviscut els 5 que es van quedar a Groenlàndia al principi del viatge. Els primers que es van trobar malament.
2: Quina sort, eh?
0: Sí, noi.
2: Quina sort!
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX.

0: Senyor, sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
2: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. La nit ha estat tranquil·la a Ceuta després que finalment ahir les crides que s'havien fet a través de les xarxes socials per intentar entrar-hi no provoquessin cap entrada massiva de migrants. Les autoritats marroquines van interceptar 300 persones, la majoria d'origen subsaharià, i van detenir-ne 61 més acusades d'incitar la migració irregular. El Marroc va admetre càrregues policials i també haver fet ús de gasos lacrimògens. Sobre el terreny, les ONG denuncien la situació que encara viuen milers de joves, molts menors d'edat que malviuen pels carrers de Ceuta. Des de l'ONG Federación Sur Acoge lamenten la lentitud de resposta de les administracions. El director general de l'entitat, José Luis Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
2: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administraciones está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
1: Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, es desplaçarà a Ceuta per conèixer de primera mà la situació sanitària. Es reunirà amb el president de Ceuta, el delegat del govern i també responsables de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. Visitarà també el Centre de Salut Otero i l'Hospital Universitari, on es trobarà amb representants dels professionals sanitaris i mantindrà una trobada amb organitzacions socials. Us expliquem també que ha quedat extingit ja l'incendi que es va declarar divendres a la tarda al parc de Collserola, tot i que va quedar estabilitzat en molt poca estona. Durant tot el dia d'ahir, els serveis d'emergència van mantenir efectius sobre el terreny per revisar punts calents. El foc, que es va originar a prop de l'avinguda Pearson de Barcelona, ha cremat 10 hectàrees de terreny forestal, gairebé totes dins del parc natural de la Serra de Collserola. Hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord i oest del país. El temporal d'ahir va deixar ruixats intensos, pedra i també diverses incidències, sobretot a comarques com l'Anoia, Osona, el Solsonès o el Bages. Els bombers van fer prop d'un centenar de serveis i van haver d'atendre també rescats de muntanya. Mentrestant, la localitat lleonesa de Manzanedo de Valdueza, a la comarca del Bierzo, avui es lleva de dol per la mort de dues veïnes a causa d'una riuada d'aigua i de fang. Totes dues dones, de 60 i 80 anys, es trobaven en un celler juntament amb dues persones més quan va quedar completament inundat al vespre i el vespre durant una forta tempesta. En el mateix incident, dos menors van quedar ferits lleus. L'últim balanç provisional del terratrèmol d'Indonèsia és d'una cinquantena de morts i nombrosos ferits. Hi ha 5.000 persones que han hagut d'abandonar casa seva i els habitants de les zones més afectades estan sense electricitat ni accés a telecomunicacions. El sisme d'una magnitud de 7,7 ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que va haver de marxar ràpidament de casa seva.
3: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido, muy agrietado. Se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: A Colòmbia, les autoritats confirmen que l'ajuda humanitària ja comença a arribar a les zones més allunyades afectades pel terratrèmol, que ha fet gairebé 300 morts. Tones d'aliments, aigua, medicaments i material sanitari arriben a diversos municipis situats a prop de l'epicentre del sisme. Hi ha també ajuda internacional amb equips dels Estats Units i Israel que col·laboren en les tasques de rescat i en l'avaluació dels edificis afectats. A través de les xarxes, el president colombià, Belardo de la Espriella, ha assegurat que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
4: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
1: La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, hi ha tres produccions que han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Júlia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
5: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolvir, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema, i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
1: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. En esports, avui l'Espanyol debuta primera, rebrà el Llevant. El tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria. Ha jugat ahir a l'Alavés 3 Getafe 0 i el Sevilla 2 Rayo 1. Avui el Barça juga a Suïssa contra el Basilea. És un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Hansi Flick per aquest partit. Ahir es va fer oficial el fitxatge de Ferran Torres pel PSG. El valencià s'ha acomiadat al Barça a través de les seves xarxes. Diu textualment que ha estat un orgull defensar els colors del Barça. A segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club.
0: Fins aquí les notícies. Aquesta tarda torna el Tot Gira.
6: Avui dues estrenes, la de l'Espanyol i la del Girona.
0: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
6: Comença l'operació Ascens a Girona.
0: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Avui torna la Lliga, torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
7: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
8: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
7: Tornen els draps bruts.
9: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
7: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
6: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
7: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Ets tu. Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
11: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui continuem recorrent el país amb tota l'arrel. Recuperarem dues de les novetats discogràfiques més destacades de la temporada, el nou treball de les Alosa, una de les formacions més personals i de la nova escena del folk catalana que estan fent forroll arreu del país, i el Paní Pissador, que continua portant les músiques tradicionals cap a territoris festius sorprenents. A més, obrirem una nova pàgina amb el so de cobla. Amb la Laura Valls descobrirem la relació entre la cobla i el cant coral, un vincle històric que avui continua ben viu. Tot plegat des d'ara i fins a les 7 del matí aquí a la Ràdio Nacional amb tota l'arrel, a la producció d'Olo Genola i Quim Rullan, qui us parla a la direcció i locució.
0: Mans, amb Quim Rullan.
11: Som-hi doncs, comença el Mans. I començarem amb una sardana de la Flama de Farners, amb la Flama XL de Jordi Fontanilles.

La flama XL de Jordi Fontanilles amb la flama de Farners. Avui els trobareu al 38è aplec de Sant Hilari, que es farà tot el dia amb les cobles la flama de Farners. La ciutat de Girona i la principal de Cassà a la plaça de l'Octogre Velosa de Sant Hilari, a la Selva. Sota.

0: I posem ara el focus en un dels treballs més sensibles i personals de l'escena d'arrel. Irene Romo i Julieta Vidal són a l'Osa. Han publicat el primer cant del matí, un disc que mira cap al cant tradicional amb una delicadesa molt especial. Cap al cant tradicional i cap a les músiques d'arrel. Un treball íntim, és lluminós i parteix d'una veu i un repertori antic per crear un espai sonor propi, ple de respir, proximitat i de detall. Al Dicatmans d'avui, saludem a la Irene Romo i a la Julieta Vidal. Bon dia a totes dues.
1: Bon dia.
2: Veniu després d'una temporada que ha sigut frenètica pel cap baix.
1: La veritat és que sí, hem fet molta feina aquest últim any i estem, bueno, ara sí estem molt contentes. Jo crec que se'ns ha passat ràpid, no, per això? Vull dir, estàvem molt
3: estressades
1: i de cop vam deixar d'estar-ho. I va ser increïble. I estem contentes, estem descansades, sí.
2: Clar, des d'aquell primer senzill cap al primer cant del matí hi han hagut molts canvis. Entre ells, una ampliació. Primer anàveu vosaltres dues i ara ja sou quatre. Què us hi ha portat a fer aquest trasllat?
3: Aguantar un bolo, que diguéssim, sent dues, ha estat una cosa molt difícil i també que ens ha permès explorar molts sons, moltes tessitures, moltes maneres de fer les cançons. Aleshores, després de 2 anys de girar amb això, vam dir, ostres, ja que podem ara en aquest nou disc, perquè no els hi diem al Martí i en Xavi, no?, que els coneixem molt com són amics nostres, però també ens encanten musicalment, i llavors també era una oportunitat per tocar menys i fer el projecte més gran i explorar això, altres sons, no?, i quedar-nos amb el que som i que els instruments segueixen sent els mateixos els que toquem nosaltres, expandit, no?, una cosa més gran.
1: Sí, més gran.

0: Manteniu aquella proposta inicial de polifonia vocal, de percussions orgàniques, les cordes que hi posa en aquest cas la Irene, és com una mena de caixa de ressonància que ha agafat molta ampliació, molta repercussió.
1: Això perquè és molt concreta, no?, la instrumentació, i però tot i així són instruments amb molta personalitat, doncs això ens permet explorar moltes sonoritats diferents, i més amb aquests nous instruments, doncs estem, si no, estem molt contentes.
0: Sonoritats i rítmiques, perquè aquí també hem obert el ventall d'una manera bastant impactant.
1: Exacte.
2: Sí, sí, són patrons rítmics que potser coneixíem d'altres cançons i els hem anat ficant tots en el disc d'una manera també molt natural, en realitat. O sigui, com ens sortien, va, i ara fem això, vull dir que anem sempre molt a la part.
0: Des de molts respectes, evident, i també molta creativitat. Potser Flors i Violes és una metàfora?
2: Sí.
1: Bueno.
2: Va!

0: Sí. És bastant literal en aquest cas, vull dir que nosaltres ho vam començar amb algo literal, però...
1: Sí, parla de més coses i en general d'una cosa que pot afectar més gent i que, sí, que jo crec, bueno, creiem que té l'essència de tot el disc. Flors i Violes descriu molt de què anirà el disc després.
2: Una declaració d'intencions cobra aquest primer cant del matí, les Flors i Violes. En algun lloc he llegit que vosaltres feu música d'arrel, però us separeu del folclore d'alguna manera.
1: No sé, això... Sí, em sorprèn una mica. No, no és que ni ens separem, ni ens... Vull dir, nosaltres... És que fem la música que ens ve de gust fer, la veritat.
2: Això és brutal, sí.
1: Exacte, i que ho hem viscut des d'un punt que ho hem anat a buscar, que hem llegit sobre això, que hem... Saps? Vull dir que no, potser com el folclore no l'hem viscut com una cosa tan personal i tan lligada a la nostra vida, sinó que ho hem vist després, doncs igual no ens sentim lligades, però en un punt de que no ha pogut ser perquè ho hem descobert més tard, però no vol dir que fugim del folclore ni que fugim d'aquestes coses més... Doncs més arrelades, no? Una tradició. Vull dir, a nosaltres ens encanta saber i descobrir i conèixer coses...

0: Escolta, hem parlat una mica de l'àmbit del marc general, hem parlat d'aquest Flors i Violes, hi ha temes en el disc amb una col·laboració molt bonica de l'Estar de Irrelena, les Alamedes, una mica Tarta Irrelena ens representa molt a tots plegats, no? Aquesta voluntat d'agafar arrel i portar-la cap a altres bandes, aquí hi ha un bon mirall.
1: Sí, realment que siguin així d'atrevides, no? I de que facin tanta recerca musical i que no només facin cançons tradicionals, bueno, que han explorat altres tradicions d'altres mons i que suporten el seu terreny, i realment això és super inspirador per nosaltres. I sí, elles suporten cap a una cosa més experimental i electrònica, nosaltres més cap a una altra banda, però sí, ens inspiren molt, sí.

0: I una altra de les participacions en el treball són la gent dels Habla de mi en presente, amb una rumba que acaba amb uns olors final. El paper dels, de la gent dels Habla de mi també ha sigut important en aquest primer disc.
1: Sí, perquè teníem aquesta rumba, però li volíem donar una volteta més i ens va fer molta il·lusió que els Habla sumessin des del primer moment, i a més els vam dir com, sisplau, volem que soni a vosaltres i que hi posessin molt de la seva part. O sigui, va ser una feina conjunta molt, molt bonica i estem molt contentes de com ha acabat amb aquests lololos i amb aquesta cosa tan seva, no? Que
2: és
1: alhora,
2: de ciutat, no?
1: Sí, i que ha acabat sent nostra també, vull dir que sona Habla de mi, però sona Olosa, i com ens ha agradat molt fer-ho.
0: Que al final no hi ha res més popular que fer cantar la gent lololololo.
1: Exacte.
0: Sigui a ciutat o sigui...
2: Clar, clar, nosaltres ens feia gràcia, no?, que en les nostres cançons hi ha tralarais, hi ha lararais, i que la cançó de ciutat hi haguessin lololos, també ens fa... Sí, ens feia gràcia.
0: I amb la Maria de Cistellera, sardana curta, reconegudíssima arreu del país, que també li donava una volta espectacular, agafant un to deliciós. Estic...

0: Bueno, això, era curteta i vam dir, va, li sumem unes estrofes de collita pròpia i li vam posar el nostre toc, així una mica més picaresc.
1: Sí, per animar que vingui a la ciutat la Marieta Castellera també.
2: Aquests són alguns dels temes d'aquest primer cant del matí. No els forzallarem tots, que la gent els escolti amb calma. Exacte. Que la gent s'ho pugui entrar per vena directament. Estan a totes les xarxes, a totes les plataformes musicals. Ara, abans ho dèiem, esteu en Guaret, heu fet molts concerts. Què toca ara?
1: O sigui, ara seguim fent concerts amb el format duet no desaparegut encara. Aleshores, com fem alguns concerts a format duet, però realment apostem per aquesta cosa quartet.
2: Heu estat parlant de tot aquest any en festivals que, a priori, la Real no seria una música o un àmbit que hi seria present. No sé si us sentiu ambaixadores en aquest sentit.
1: Sí, com una mica la gent ens ho comenta. O sigui, entenem aquesta sensació i també ens encanta, no?, que hi hagi com aquest espai dins dels festivals i ojalà n'hi haguessin més realment, perquè sí, perquè nosaltres hem pogut tocar en alguns llocs, però...
0: Sí, que a nosaltres també ens encaixa, crec que a la gent li encaixa, perquè nosaltres anem pel món amb aquesta idea de que pot ser, no? Com que nosaltres estem segures d'això i són festivals, doncs, que hi hem anat, que hem consumit música de gent que hi va, i llavors, doncs, clar, vull dir, si un dia estàs, no?, en el festival bé, veient uns concerts, doncs per tu té sentit que el teu projecte pugui estar allà, no?, l'any que ve, i doncs tenim sort de que això ens han agafat per fer aquests concerts de les sales i...
1: O també anirem a l'Ambassat, per exemple.
0: Exacte.
1: Que a nosaltres ens encanta l'Ambassat i sempre, bueno, hi havíem anat alguns cops.
0: Clar,
1: i era com...
0: Pel nostre... O sigui, el nostre cap té sentit, llavors crec que a l'hora de presentar-ho a la gent com ei, que això té sentit, doncs la gent també diu ah, és veritat.
1: Clar. Sí.
0: I estem contentes.
2: És una tercera línia interessantíssima la que heu obert i que n'estem convençuts que hi ha camí per córrer. Ho demostra aquest primer cant del matí, aquest treball que avui la Irene Romo i la Julieta Vidal ens presenten amb aquesta losa que té moltíssima força, que ha tingut molta feina aquest estiu i que esperem que l'estiu que ve segueixi igual de bé. Sí. Si pot ser més.
0: A veure, sí.
2: Irene i Júlia, gràcies per venir fins als estudis de la ràdio. Molta sort, felicitats per la feina feta.
0: Moltes gràcies.

0: Aquestes muntanyes, des del primer cant del matí, són les Alosa.
1: La festa comença amb el Mans a Catalunya Ràdio.
0: Seguim al Mans, més coses. Us parlem ara de la relació entre el món de la cobla i el cor. En aquest cas, obrim finestra al so de cobla de Catalunya Música amb la Laura Valls.
2: Sí, avui dediquem la secció a una de les combinacions musicals més reeixides del nostre país, com és la del repertori per a cobla i cor. Dues formacions amb una llarga i rica tradició a Catalunya que ens han deixat un ampli i interessant repertori de sardanes i obres explorat per molts compositors. Us presentarem dos tàndems de compositors clàssics i contemporanis i començarem pel gironí Narcís Costa.

Nascut l'any 1907, fill del també músic de cobla Joan Costa, va ser instrumentista de tible i de clarinet a l'Orquestra Simfònica de Girona. Va aprendre de Baró Güell, Josep Cantó i de Ricard Lamote de Grignon, gràcies al qual s'iniciarà en la composició simfònica. Després de la Guerra Civil, s'exilia a Mèxic, on va desenvolupar una important tasca al servei de la cultura catalana dirigint l'Orfeo Català de Mèxic, una feina que li atorga una experiència sòlida a l'hora d'escriure per a veu i cor, tal com veiem en la seva sardana per a cor mix i cobla Gerunda. La lletra, escrita pel mateix autor, ens parla sobre la ciutat eterna i immortal, un text que, a mode d'himne, el compositor musica amb passatges heroics i lírics. Escoltarem també el recurs una mica inusual d'utilitzar la cobla sola o el cor a capella en determinats punts de l'obra, com a l'interludi als llargs. Gerunda va ser una de les sardanes per a cor i cobla de Costa que va ser guardonada amb el Premi Ràdio Barcelona l'any 1974. L'escoltem interpretada per la cobla Ciutat de Girona, el cor de cambra de la Diputació de Girona i el cor jove del Conservatori de Girona.

0: Aquesta és Gerunda, de Narcís Costa, amb la Copla Ciutat de Girona, el Cor de Cambra de la Diputació i el Cor Jove del Conservatori de la capital gironina, i que trobem en l'enregistrament de la col·lecció Fonoteca, dirigida per Jesús Ventura, en aquest cas a l'any 2015.
1: Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant.
2: I seguim amb un autor que va escriure també des del continent americà, un sabadellenc que va marxar amb només 21 anys als Estats Units a desenvolupar una fructífera carrera musical. Evidentment, es tracta d'Agustí Borgunyó, qui sempre va tenir la cobla i la seva terra ben present des de l'altra banda de l'Atlàntic.

0: Gorgonyó va deixar una llista increïble de música per a cobla.
1: Sí, i la sardana que escoltem avui, Ginesta d'Or, es relaciona amb dos personatges fonamentals a la seva vida. En primer lloc, ens remet a la relació estreta que va mantenir amb la família, tal com s'observa al fons familiar, on es conserven continus intercanvis de mostres d'afecte i felicitacions que rebien. El 1948, Borgonyó envia, com cada 28 d'agost, una felicitació al seu cosí en motiu del seu sant. I aquell any ho va fer amb la música de la seva sardana Ginesta d'Or. La dedicava així al seu cosí germà Agustí Borgonyó, que va ser durant tota la seva vida el seu agent, representant i confident. Una persona també fonamental per a la difusió de la seva música, per a nosaltres, perquè era qui rebia les partitures que li enviava el compositor des d'Estats Units i s'encarregava d'editar-les a Catalunya o d'enviar-les als editors de Madrid. El segon personatge que completa la història d'aquesta sardana és el lletrista Joan Sallarès, el gran amic i confident del compositor durant tota la seva vida. Sallarès, nascut també a Sabadell, va ser un dels intel·lectuals més actius de la ciutat i un gran activista polític, on va treballar com a llibreter i editor. Tenia una prosa cuidada que era molt admirada per Borgonyó, que n'esperava a Manel les cartes que li escrivia, i de fet trobarem els seus textos musicats en les obres corals per a veu i piano i per a cobla del compositor.
0: És el cas.
1: Exacte, és el cas d'aquesta Ginesta d'Or d'Agustí Borgonyó, que escoltarem ara interpretada per la Cobla Mediterrània i la Coral Belles Arts de Sabadell.

0: Aquesta era Ginesta d'Or d'Agustí Borgunyó, interpretada per la Cobla Mediterrània i la Coral Belles Arts de Sabadell en un concert al Teatre Aliança del Poblenou.
1: Que us hem pogut oferir gràcies a la feina que fan en Josep Maria Sunyer i la Mercè Herrero, els qui ens han facilitat aquest enregistrament.
2: Fem un salt ara cap a obres contemporànies, però no deixem l'influx dels Estats Units, perquè la següent proposta musica un text d'aires americans. Es tracta de Veient Rosia a la finestra, obra escrita per Joan Vives per al Memorial Joaquim Serra en el marc del centenari de Salvador Espriu l'any 2013. El poema forma part del recull de les cançons d'Ariadna, aparegudes per primer cop l'any 1949 i ampliades successivament pel propi autor, Salvador Espriu, convertint-se en un dels llibres capitals de la seva producció poètica. El text s'emmarca en el context bèl·lic de la Segona Guerra Mundial, quan una colla de soldats negres de Harlem desfilen cap a la guerra i un d'ells veu a Rosie a la finestra, cantant llavors sobre la seva estimada mentre s'encamina cap a un destí advers i amarg. Vives, autor que s'ha dedicat a la música d'espectacles teatrals per a Dagoll de Gomola Cubana i la música per a publicitat, entre d'altres, firmava així la seva primera obra per a cobla. Escoltem, doncs, Veient Rosie a la finestra de Joan Vives, interpretat per la Cobla Mediterrània i la Coral Cantiga.

0: Aquesta que acabeu d'escoltar és Veient Rosi per la finestra de Joan Vives amb la Cobla Mediterrània i la coral Cantiga. Hem anat al memorial del 2013.
1: Catalunya Ràdio. Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans. Fins a les 7 del matí encara tens per més música d'arrel, més propostes, com aquesta que sentirem tot seguit. Una formació, segurament la més internacional, pel que fa a l'àmbit de la música d'arrel al nostre país.

0: Batú a l'olla és el nom del nou treball d'aquesta banda que porta per nom Pony Pissador i que està pensada, en aquest cas, per al Pony Menut, la proposta familiar de la formació. Batú a l'olla, com tots els seus treballs, és una proposta de cançons amb moltes capes, molt polièdric. Miquel Pérez, Guillem Codern, bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Abans de parlar del disc en si, m'agradaria fer uns quants xecs de coses que han passat d'un any cap aquí.
1: Perquè,
0: clar, sou, diguem-ne, 360. Com que passen moltes coses de xarxes, de no xarxes, d'anades amunt i avall, val la pena posar-nos al dia. Darrer àlbum de l'Astèrix, unes quantes vinyetes que fan referència als Pony Pissador. En vam parlar un moment amb Miquel, ens va enviar un missatge i dèieu, ostres, és un filó, és una línia que ens agradaria aprofitar. Recordem que era l'Astèrix en Lusitània, la traducció en català, esclar.
1: Correcte. Vam tenir la sort de parlar amb el traductor, de qui va ser la idea, per poder-li agrair, i que per nosaltres també va ser un honor, perquè no... Crec que tots cinc hem sigut lectors de tots els volums d'Astèrix i Obèlix, i poder formar part del lore, com diríem, doncs per nosaltres ha sigut tot un honor.
0: Us va sorprendre o no?
2: Sí, sí.
1: Sí, tant.
2: No sabíem res. No sabíem res. De cop ens va arribar un missatge, va ser tu, què és això? Va ser, bueno... És que és preocupant, perquè més amunt que això ja no podem arribar.
1: No, no. Ha sigut tocar un sostre.
0: Ara ja em puc morir.
2: Exacte. Una mica sí, una mica sí.
0: Escolta'm, fa un any denunciava uns plagis per part dels Old Time Sailors. No només el fet de plagiar, que, bueno, podria ser fins i tot de llegir com homenatge, sinó de dir, al ser en aquests escenaris ells, no podem ser-hi nosaltres. Com està aquest tema? Com ha acabat tot plegat?
1: Doncs aquesta persona, a part de les acusacions que teníem nosaltres sobre plagis, hi havia, diguem-ne, el líder de la banda acumulava moltes altres acusacions, més d'una naturalesa de com esclavisme del segle XXI, abús als treballadors, tràfic de treballadors amunt i avall. I llavors, pel que sabem ara mateix, aquesta persona ja no és al Regne Unit i se l'està buscant com internacionalment, i a partir d'aquí ja no sabem res més. Vull dir que la cosa potser no ha acabat, però la nostra denúncia pública la va rebre tothom que l'havia de rebre, i per nosaltres és un tema que està més aviat tancat.
0: Heu rebut inputs des de festivals en els quals ells estaven convidats o així?
2: Sí, l'any passat parella ens van, diguem, reprogramar, i ens van programar nosaltres en lloc d'ells. Va ser festivals guapíssims, per cert, o sigui, va ser una sorpresa i una gran cosa, però no ha tingut molt més impacte que això, vull dir, però es va fer conegut el cas, arrel d'això els va sortir a ells tot, els va esclatar el cas del grup amb aquestes denúncies que diu el Miquel, i a partir d'aquí, doncs, ja...
1: Tot va anar bé.

0: violí. Avui estem aquí per parlar d'aquest Batú a l'Olla, que és una mica el Pani Menut 2, o el 2.0.
1: Sí.
0: El Pani Menut neix, ara ho feia un parell d'anys, quan tots plegats comenceu a ser formatges, i el públic també, sobretot. I el que era un concert dels grans hits del Pani, no?, en aquell moment.
1: Sí, i a part era com també hi havia molt més dinamisme i no hi havia com les cançons empalmades 5 senceres, de manera que eren 20 minuts senceres. El Pani Menut sempre ha partit com de la base d'anar a poc, pam a pam, i que el públic familiar no s'estressi. I se'ns ha fet gran el Pani Menut, no?
2: Sí. Sí, abans era, ja nosaltres ho dèiem, era el Pony Barato, perquè fèiem les mateixes cançons, però sense contrabaix i bateria, i hi havia una mica aquesta voluntat de moure-ho en horari familiar. Tota aquella gent que volia venir, però que venir a les 12 de la nit no era una possibilitat. Llavors, ara el que hem fet amb aquesta nova, amb aquest nou disc i tot aquest nou espectacle és ficar-hi escenografia. Les cançons que toquem en un i les que toquem en un altre ja són diferents, perquè les del Batú a l'Olla estan totes al directe del Pony Menut, i el del Pony Gran ara mateix no ho tenim clar, però potser hi haurà una o

0: gairebé seguit. I aquí sí sumen dues coses, una d'elles que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I la última cosa que et diria és que nosaltres quan érem petits la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que a la nostra orella doncs, no li venia de gust. I vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant.
1: Una complexitat que fins i tot heu hagut de fer tutorials a YouTube i a les xarxes per captar coses.
0: És correcte, és correcte.
2: De fet, per mi, en aquest sentit, la cançó del Xup Xup, que és una cançó que és com de jazz així antic, és la definició perfecta del que dius. Vull dir, és les cançons més difícils que tenim, més complexes que tenim, i teòricament és per canalla, no? Però si rasques hi ha moltíssima xitxa musical i referències subtils estan allà.
3: Si

0: és, té un punt de metacançó brutal, perquè expliqueu fins i tot i avanceu els girs musicals que hi han, cosa que pels que hem fet música quan érem petits, ostres, fins i tot...
1: Es pots enganxar una mica.
0: Sí. I això està bé. Atenció a la versió de Tot és part de ser un pirata, perquè, clar, la primera versió és del primer disc, del 2000, ho diré bé, 18, el Llars.
1: Però el 2016.
0: Llars i Trots. 2016.
1: 2016,
0: sí. Però realment... és que no té res, clar, vull dir, allà era més vocal, era més un joc d'harmonies vocals.
1: Correcte, sí. Bàsicament la vam treure a capella, que és com l'havíem après nosaltres als festivals.
0: A capella i percussió, exacte.
1: Sí, exacte, clar, la vam aprendre així, la vam fer així perquè érem uns punquis, i de cop vam dir, tu, aquesta cançó funciona molt, i si no fem una versió instrumental, algú la farà abans que nosaltres, ja la vam tornar a treure. I què passa? Que no la teníem tret a cap disc físic. Llavors la gent venia al marxandatge després del concert, ah, vull la cançó del pirata, i és com, no, només està a les xarxes, no està a cap disc físic. Llavors l'hem tornat a posar aquí, perquè la gent se la pugui posar en un disc. Ei!

0: mateix tema, és el principi d'Arquímedes, que fins i tot podria servir en algun moment en alguns professors per posar la classe.
1: Correcte. Aquest ja era la nostra intenció 100%. De fet, les temàtiques de les que... jo, això em queixava molt, les temàtiques de les que també es parla a les cançons infantils o familiars, diguem-ne, doncs hi ha molt, molt de dies de la setmana, molt dels colors, molt dels números, i són coses molt importants, però a nosaltres sempre ens han interessat més els dinosaures, els núvols, o aquesta mena de coses, o el principi d'Arquímedes, no per dir-ho.

0: Si estiguessin parlant de música tradicional o fins i tot de cant d'estil, podrien dir que és un cant de treball, no?
1: Sí.
0: Perquè és pirates traient aigua del...
2: Tal qual.
3: Ens
2: tal
3: hem inspirat 100% en els 60s, no? O diguem-ne de l'esfera anglosaxona.
2: De fet, aquesta cançó originalment era un meme, era una broma que ens fèiem del rotllo. Ei, saps quin és el príncipe d'Arquímedes? Ar, jaja. No, anava a ser un vídeo per, de broma. Ja es van dir, tu, que està guapo. I vam començar a estirar el fil i va sortir una cançó. I com que hi ha un tipus de 60s, que són els pumping 60s, que és els que consistien en buidar de l'aigua a bord, va ser, home, el príncipe d'Arquímedes, que parla d'empenyiment, dels cossos, amb suspensió a l'aigua, no sé què, vam dir, tu, doncs vam fer una cançó. I així, doncs, la gent pot aprendre una mica de física amb el bon i pisador.
3: Sempre està bé.
2: Sempre està bé.
0: Fi, doncs, estarem molt pendents de les gires d'aquest estiu, que segur que seran moltíssimes, i arreu del país, no només aquí, sinó fora, us podrem trobar. Guillem Codet, Miquel Pérez, gràcies per venir als estudis. Molta sort, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.

0: La paradeta dels núvols són els Pony Pissador des del Patú a l'Olla. Aquest proper dissabte, per cert, els trobareu al festival Estiboc de Pau. I aquí acabem al mans d'aquest diumenge. Esperem haver-vos fet companyia a una nova edició i haver-vos descobert noves músiques, nous artistes, noves històries per continuar gaudint de la cultura popular aquest estiu. I hem estat amb la Dolors Joanol a la producció i Quim Rutllant a la direcció i locució. Marxarem amb la Cobla Juvenil d'Agramunt, que avui seran a la Seu d'Urgell a partir de 7:45 del vespre a la plaça de les Monges, al cicle d'estiu de sardanes. Que acabeu de passar un bon diumenge, que tingueu una molt bona setmana. Fins dissabte que ve.
1: Deixa't endur pel so d'arrel.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. A Ceuta continua la tranquil·litat després que finalment ahir les crides que s'havien fet a través de les xarxes socials per intentar entrar-hi no provoquessin una nova entrada massiva de persones a la ciutat. Les autoritats marroquines van interceptar ahir 300 persones, a majoria d'origen subsaharià, i van detenir-ne 61 acusades d'incitar a la migració irregular. El Marroc admet càrregues policials i haver fet ús també de gasos lacrimògens per impedir el pas d'aquestes persones. A Ceuta encara n'hi ha milers dels que hi van arribar el mes passat, que com l'Uavi viuen a la intempèrie.
3: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
2: Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, es desplaçarà a Ceuta per conèixer de primera mà la situació sanitària. Es reunirà amb el president de Ceuta, el delegat del govern i responsable de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. També visitarà el centre de salut Otero i l'Hospital Universitari, on es trobarà amb representants dels professionals sanitaris i mantindrà també una trobada amb organitzacions socials. Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Una riuada provocada per una forta tempesta ha causat dues morts i ha deixat dos menors ferits lleus al municipi de Pontferrada, Lleó.
4: L'aigua i el fang han inundat un celler on hi havia 6 persones. Les dues víctimes mortals són dones de 60 i 80 anys. La tempesta també va arrossegar vehicles i va provocar afectacions a les carreteres de la comarca del Bierzo.
2: Remet al temporal que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar diverses incidències.
4: Protecció Civil a desactivar l'alerta del Pla Inuncat, però manté en canvi la prealerta per la previsió de pluges intenses d'avui diumenge al terç nord i oest del país. Ahir els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, arbres caiguts i també altres incidències relacionades amb la pluja.
2: Noves explosions aquesta matinada a Kiev després que s'activés l'alerta per míssils balístics.
4: La població ha rebut l'ordre de refugiar-se i s'ha declarat un incendi en un edifici no residencial de la capital. També hi ha hagut un atac amb míssils i drons contra dues empreses industrials de Kryvyi Rih, la ciutat on va créixer el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. A Rússia, la defensa antiaèria assegura haver abatut almenys 38 drons que es dirigien cap a Moscou. Els dos bàndols han intensificat els atacs aeris en els últims mesos amb un augment especialment important dels bombardejos russos sobre Ucraïna.
2: La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pels que fa als curtmetratges, 3 produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
5: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolvir, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
2: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. Esports, l'Espanyol debut avui aquesta temporada primera, rebrà el Llevant a l'RC d'Estàdium. El tècnic blanc i blau, Manuel González, assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové Derkučić ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria.
4: S'ha jugat també aquest dissabte els dos primers partits de la jornada amb aquests resultats, a la Alavés 3, Getafe 0 i Sevilla 2, Rayo 1.
2: El Barça jugarà avui a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick per aquest partit. Ahir es va fer oficial el fitxatge de Ferran Torres pel PSG PSG. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes, diu textualment que ha estat un orgull defensar els colors del Barça.
4: Mentrestant, a segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Wanahi, Porto i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha decidit què farà amb els jugadors que han demanat sortir del club.
2: I a l'europeu d'atletisme, dues medalles catalanes ahir, les dues en proves de marxa. Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató. Avui s'acaba l'europeu amb més participació catalana. Meritxell Soler correrà al matí la marató i a la prova masculina hi haurà Ilias Fifa i Ibrahim Kahir.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom i benvinguts de nou al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Avui hem vingut amb corbata. Estem de celebració perquè tal dia com avui, de l'any 1876, fa 150 anys, s'estrenava de manera íntegra el cicle de l'Anell del Nibelung de Wagner, una obra monumental que integra quatre òperes, l'Or del Rin, la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus.
2: Exacte, i nosaltres amb la nostra clara vocació de servei, sí, perquè aquí a Catalunya Ràdio tenim els companys del temps, els companys del trànsit i els companys de clàssica, que som tu i jo, no?
1: Exacte.
2: Doncs amb el programa d'ahir us vam fer una aproximació al pròleg i la primera jornada del cicle, o el que és el mateix, l'Or del Rin i la Valquíria.
1: Per això és lògic que avui, i per tancar el repàs d'aquesta tetralogia, les nostres protagonistes seran les dues darreres jornades. Voleu saber com acaba aquesta història? Doncs no marxeu, que comencem.

0: I sobre el motiu del foc, que ja coneixem tots, parlo, perquè estem escoltant al final de la Valquíria de Wagner. Com dèiem, Siegfried de Wagner és la tercera òpera del cicle de l'Anell del Nibelung i representa, en aquest cas, l'aparició de l'heroi lliure, aquell que no està sotmès ni a les lleis dels déus, ni tampoc, molt important, a la por. Aquest és Siegfried.
1: A més, és una obra... A veure, la natura, la innocència i el descobriment del món doncs tenen un paper central, però també on es comencen a entreveure els límits d'aquesta llibertat. Mira, tirorirorari, el tema del foc.
0: Exacte. Aquests són... És que és una passada. Aquesta última escena de la Valquíria és una passada. Mm. Aquests temes que apuntava el Pedro són els grans temes que s'hi plantegen, però això a grans trets. Anem a endinsar-nos i entrar una mica més al detall.
1: Sí, però Albert, jo insisteixo, ho sento. Abans d'entrar de ple a Siegfried, si us plau, fem una mica de memòria, perquè,
0: Val, sí.
1: Perquè a veure...
0: Tu estàs prenent apunts, eh?
1: Jo sí.
0: Val, perfecte, perfecte.
1: Perdona, he pres apunts i he estudiat.
0: Perfecte, sensacional.
1: He estudiat leitmotifs. No, però fixa't, a l'Hort del Rin hi havia un nan, que a la Valquíria no el vam anomenar, però hi havia, si us en recordeu, sí. El nan Alberich.
0: Exacte.
1: Que és el lladre, el que roba l'Hort del Rin, renuncia a l'amor i crea un anell que dona el poder absolut. Voten precisament, li pren l'anell per pagar un deute, la construcció del Palau dels Déus, el Valhalla, però aquell anell està maleït, si us en recordeu, i provoca mort i destrucció des del primer moment a qui el posseixi.
0: El primer que mor és un dels dos gegants, que és Fafnir, mor en mans de l'altre gegant, Fasolt, que per l'ambició de l'anell doncs, l'acaba matant. Per tant, com a tema clau, a l'Hort del Rin trobem que el poder basat en la renúncia de l'amor porta directament a la corrupció.
1: Exacte, val? Sí, sí. A la Valquíria, que és la primera jornada, diguéssim, Sigmund i Sieglinde, aquells dos germans, s'enamoren i fugen, però voten, clar, es veu obligat a sacrificar a Sigmund. Brunhilde desobeix per compassió i és castigada quedant... Perquè, o sigui, voten li demana a Brunhilde que no el protegeixi.
0: Exacte.
1: No? Perquè ara surti aquí Brunhilde, però Brunhilde no pot, té compassió, no? I llavors voten la castiga quedant adormida, envoltada de tirorirorari. No ho diguis, que la gent ja sabrà. Si jo faig tirorirorari, ja sabran que és foc.
0: Ara, un moment, ho teníem de fons.
1: Per això.
0: Aquí mateix.
1: Exacte.
0: A més, un detall important, Sieglinde està embarassada de Sigmund i ens anuncien que el seu fill, això ens ho diuen a la Valquíria, a l'òpera anterior, serà l'heroi Siegfried. Per tant, com a temes claus de la Valquíria, trobaríem el conflicte entre l'amor, la llei i la llibertat.
1: I ara sí, sabent això, doncs anem a l'inici de la tercera òpera, o segona jornada, que es diu ni més ni menys que Siegfried.

0: Aquest és el preludi, tal com comença l'òpera Siegfried de Wagner, que ja la música ens diu que passen coses.
1: Home,
0: és fosc, sí. Turbulència...
1: Sí, si us en recordeu el preludi de la Valquíria, que, que era aquells trèmolos, que hi havia aquella tempesta, no? Aquí també és fosc, però no hi ha tempesta.
0: No hi ha tempesta. Mm. Aquesta òpera Siegfried s'obre precisament amb Siegfried, el nostre protagonista, vivint al bosc, criat pel nan Mime, que en realitat aquest nan només vol utilitzar-lo per recuperar l'anell i el tresor.
1: Mm.
0: Conscient del poder de Siegfried, el vol només per recuperar aquest anell i aquest tresor que ara mateix tenen, protegeix un drac, que és l'antic gegant, que gràcies a l'elm màgic s'ha pogut transformar en drac. Doncs bé, Siegfried, però, no coneix el seu origen ni la por. És molt important. Ell no té por. No coneix què és la por. I rebutja a Mime, de qui percep com una persona falsa, com un ésser fals.
1: A més, està obsessionat per saber qui són els seus pares. Uh-huh. I això fa que acabi descobrint fragments del seu passat i decideix, doncs, reforjar l'espasa Notum. Molt important, eh? Uh-huh. Que havia sigut del seu pare, Sigmund, i que l'havia trencat Wotan.
0: Exactament. Ell, uh-huh, com a metàfora de recuperar el passat, doncs vol tornar a forjar l'espasa que està trencada, que Brunhilda la va protegir, li va entregar Sieglinde, etc, uh-huh, etc, etc. Això ens porta fins a una de les escenes més espectaculars del primer acte. La música acompanya el ritme de la forja fins que l'espasa queda totalment reconstruïda, simbolitzant la plenitud del seu poder.

0: Jo crec que aquest cant ja ens indica que tenim un heroi. Jo crec, no?
1: Tant honor heroic, a més a més, eh?
0: Sí. Per tant, clar, amb l'espasa forjada de nou, una espasa que recordem que havia de servir al seu pare per acabar matant el marit de la seva mare.
1: Exacte.
0: Doncs ja tenim l'heroi preparat, no?
1: Una espasa que, a més, va forjar originàriament Votan.
0: Exacte.
1: Per tant, l'avi.
0: L'avi,
1: el déu més poderós, i ara està en mans de l'heroi. L'heroi que no té por, que és un detall molt important.
0: Molt important,
1: un heroi,
0: sí,
1: que no té por. Això situa ja el segon acte. Siegfried, amb la seva espasa, s'endinsa al bosc i arriba a la cova del drac Fafnir. Fafnir, recordeu, és un dels gegants de l'Or del Rin.
0: Exacte.
1: Insisteixo, era transformat en drac.
0: Tan, tan, tan, tan, tan.
1: Molt important que diguis això. Aquest gegant, ara transformat en drac, custodia el tresor de l'Or del Rin, que va robar Alberich originàriament del Rin a les Ondines, i també l'anell que forja Alberich. Aquesta és l'arribada a la cova on està Fafnir.

0: veus ara els timpanis estan fent pum, pum, pum, pum, pum, que és el tema del gegant transformat en el fons, eh? Perquè el gegant era tum, tum, tum, tum, tum, i ara està fent tum, tum, tum, tum, tum. I és una manera molt, molt, molt subtil.
1: Molt subtil,
0: no és com la primera vegada que sortien, que estava tota l'orquestra fent xam, xam, xam, xam, xam. Clar, és que aquí s'ha transformat, no?
1: Clar.
0: Vull dir, aquí s'ha transformat en drac, com deies abans, eh? I per tant estem situats a la cova de Fafner, no? On precisament és el custodiat l'anell.
1: Això mateix. I Siegfried, insisteixo, sense por, desafia aquest drac i l'acaba matant. Llavors fa una cosa una miqueta també de la mitologia, no? Tasta la sang d'aquest drac. I en tastar-la adquireix la capacitat d'entendre el llenguatge dels ocells. Aleshores, un ocell del bosc el guia i li descobreix dues coses que per ell són essencials. Que Mime, aquest nan que estava protegint-lo amb l'interès d'aconseguir ell l'or, doncs Mime planteja trair-lo i que, a més, li diu aquest ocell que existeix una dona adormida envoltada de foc. Sabeu qui és, no? És Brunilda, esclar. Per tant, què fa Siegfried? Elimina Mime, en saber que pretén trair-lo, i seguint les indicacions de l'ocell, inicia el seu camí cap al seu destí. Per tant, per trobar-se amb Brunilda.
0: I així arribem al tercer acte de l'òpera Siegfried.

0: El tercer acte comença amb Botan. Tornem a recuperar Botan, ara disfressat de viatger, de Wanderer, no? El presenten així en l'òpera, que intenta encara controlar el curs dels esdeveniments. Vol seguir sent el déu que ho controla tot. Invoca a Erda, que és la deessa de la Terra, per buscar consell, però ella li diu, em sap greu, hem arribat a un punt de la història, diguéssim, que ja no et puc ajudar.
1: O sigui, que hi ha una deessa que no el pot ajudar i ell demana ajuda, no?
0: A la deessa de la Terra, a més, com, diguéssim, simbolitza els dominis de Botan.
1: Clar, per tant, d'alguna manera, Wagner comença a presentar-nos el declivi dels déus, no?
0: Exactament. I aquest que escoltem ara és el moment clau.

0: Parlen en alemany i no s'entén gaire. Què està passant aquí?
1: Seguim situats al tercer acte quan Siegfried apareix, Wotan intenta aturar-lo, però clar, el jove heroi trenca la llança de Wotan, que no deixa ser el símbol del poder diví. Amb aquest gest, el món dels déus comença definitivament a desaparèixer.
0: Clar, però llavors imagino que Siegfried continua el seu camí, no? I llavors arriba al cercle de foc, on precisament hi reposa Brunhilde, no?
1: I com que és un heroi, no s'atura i travessa el foc sense vacilar. És un heroi que no té por.
0: Clar.
1: Per tant, és precisament qui pot salvar a Brunhilde. A dins d'aquest anell de foc hi descobreix a Brunhilde que està adormida. En veure-la, experimenta per primera vegada la por.
0: Ostres.
1: És el primer cop que ell sent por.
0: Però por?
1: A la vulnerabilitat, sent al final...
0: Mira, tatito.
1: L'emoció profunda de l'amor. En despertar-la, s'inicia un llarg duet final de l'òpera, en què tots dos descobreixen l'amor humà. Brunhilde, que havia estat valquíria, per tant havia estat immortal, accepta la seva nova condició humana, mentre que Siegfried entra en una nova etapa de la seva vida.
0: A veure, un moment. Però, per tant, m'estàs dient que Siegfried i Brunhilde s'enamoren?
1: Sí.
0: Sí, però un moment... Vull dir, són tieta i nebot, no? un moment. Vull dir, perquè ara ja he assumit que dos bessons s'enamorin i tinguin un fill. Per aquí, vull dir, entenc que la tieta s'ha conservat molt bé perquè ha estat dormida, no?
1: Envoltada de foc, a la cantona.
0: però, escolta'm, aquí, Wagner, el tema
1: de les relacions familiars en el món wagnerià són una mica complicades.
0: Bé, perquè... o liberals, no sé.
1: Bé, no sé quin adjectiu posar-hi. En tot cas, Siegfried és net de Wotan, però també, clar, fill dels germans bessons, com deia el Pedro, Sigmund i Sieglinde,
0: sí,
1: que alhora són germans de Brunhilde,
0: clar,
1: de diferent mare, això sí. Sí, per tant, sí. Brunhilde seria la tieta de Siegfried. Sí.
0: D'acord. No. Per tant, el que és millor és que ens fixem en la música.
1: Vinga,
0: no, perquè com passa amb la resta de títols, doncs musicalment l'obra està construïda a partir de leitmotivs que clar, evidentment donen unitat i significat al relat i a més et situen, no? Ara,
1: clar,
0: per exemple, que estava sonant de fons, però hi havia un moment en què ha sonat un moment el tatito, ratito...
1: Perquè parlant de Brunhilde, clar.
0: Sí.
1: Per exemple, un tema important en aquesta òpera, l'òpera Siegfried, és precisament el tema de Siegfried, el leitmotiv de Siegfried, no? Que està vinculat sempre al so del corn, que expressa la seva energia i vitalitat. No deixa ser un heroi jove amb molt de trem, no? Per tant, és un tema que així el descriu.
0: És un tema molt típic de, com tu dius, de música de metalls, no? Quan ho fan lent... Sí? Que a més això normalment es toca molt ràpid, es fa així. Sí, tató, parapapapapapapó, no? Que és molt còmode per una trompeta, per exemple, tocar-ho, no? Perquè el papapapà, aquest picat, funciona molt bé. I a més el fa, curiosament, amb la tonalitat de fa major.
1: Per què curiosament?
0: Perquè la trompeta està en si bemoll i la trompa està en fa major.
1: Vaja.
0: En fa. Per tant, és una tonalitat comodíssima.
1: Clar.
0: Perquè soni... perquè l'instrumentista no tingui problemes. És a dir, enmig de tot això...
1: A més, es preocupa per l'instrumentista.
0: A més, es preocupa perquè allò soni bé.
1: Clar.
0: O sigui,
1: que no tingui problemes quan hagi de sonar això, clar.
0: Exacte. I fixeu-vos, jo ara ho faig aquí amb el piano i amb un corn...

0: Euviseta, tutarà.
1: Clar, a més és un tema, com tots els leitmotivs, no? El ser tan senzill permet inserir-lo, quan l'interessi, dins de tot un teixit orquestral sense cap mena de problema.
0: Clar, llavors passa una cosa, perquè el segon motiu que volem destacar és el de l'amor immortal, no? El que apareix al final, no? Que és un tema... És un tema molt fort, perquè te'n recordes que parlàvem del tema de Wotan, que era descendent, no? Sí? Fixa't, el tema de l'amor immortal, a banda de que tornem al mi major, no?, que és una tonalitat radiant, no? Fixa't, eh? I ell comença per la quinta, de mi major, mi fa sol, la si. Sí?
1: Ai, que bonic és això.
0: Ui, no, jo només he tocat mi fa sol, la si.
1: Ja, però és que em ve el cap al tema, clar.
0: Clar, però fixa't, és l'escala de mi major? Només l'escala de mi major. Si, mi, fa, sol, la, si.
1: És veritat?
0: Ja està. Amb una escala. Fixa't, eh?
1: És meravellós.
0: Aquest tema és un tema molt interessant perquè ell, a banda de ser una cosa molt senzilla, perquè en el fons... utilitza l'escala de mi, mi, fa, sol, la, si. Ell ho repeteix dues vegades i la segona vegada li fa una nota extra que li dona aquest punt de brillantor. Fixa't, primer fem el si, mi, fa, sol, la, si. I quan torna fa... En comptes de mi, fa, sol, la, si, fa...
1: És veritat, eh?
0: Ah! I aquest nori per continuar... Pi, par, orari, orari.
1: Clar, no oblidem què és l'amor immortal.
0: Clar.
1: En una tetralogia en la que la renúncia de l'amor per assolir el poder és la corrupció. Clar, per tant, l'amor immortal és la cosa més pura i sublim que existeix. Aquest tema Wagner l'associa a Siegfried,
0: clar,
1: que també és el seu fill.
0: Exacte.

0: acabem d'escoltar ara mateix, eh? No pot ser, Pedro, més bonic aquest tema musical, més quan saps el destí que li dona, no? Perquè, a més, aquest tema, que després el podem escoltar àmpliament, eh?
1: Sí.
0: Potser també el situeu a l'Idili de Siegfried, que és una composició que Wagner va crear per celebrar el naixement del seu fill Siegfried.
1: Exactament, exactament. Sí, sí, tot encaixa al final, eh? Vida, vida i obra. El cas és que és un tema molt versàtil, perquè és un tema que tu pots fer tim, ti-ta-ta-ta-ti, i és heroic.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, tenim l'heroi. I és ti-ri-ra, yes. Pots fer líric, per tant, tenim amor.
0: Sí, sí, sí.
1: Fixa't, eh?
0: És que estem escoltant ja de fons el duet final, que precisament utilitzen aquest tema de l'amor immortal entre els nostres protagonistes. És una... Jo només, si aquesta setmana, escoltant Wagner, els que li teníeu por, li heu perdut la por i descobriu la profunditat d'aquest personatge més enllà del tòpic de les òperes llargues, avorrides, etc. I us adoneu de tota la música, la reflexió i la profunditat que hi ha aquí, doncs em donaré per satisfet. I si a més aneu a veure una òpera de Wagner al teatre, encara molt més satisfet. En resum, Siegfried és una òpera sobre el descobriment del món, de la identitat, però també de l'amor. Fixeu-vos com Siegfried sent per primer cop por quan descobreix l'amor.
1: Perquè és vulnerable.
0: Clar, te'n dones compte de cop i volta que hi ha una persona que depèn... Si tu depens d'aquesta persona quan t'enamores, i no al revés.
1: Per sí, tant... perquè tot tipus d'amor.
0: Sí, sí.
1: Perquè jo conec molta gent que... Tinc amics que s'han vanagloriat durant molt de temps de jo no vull tenir fills, no vull tenir fills, i de sobte han tingut un fill...
0: Jo sóc aquest, sí.
1: I s'han tornat vulnerables.
0: 100%.
1: Perquè de sobte veus... que aquella persona depèn de tu.
0: Sí, sí, sí.
1: I és amor, allò.
0: 100%.
1: Sí.
0: En tot cas, Wagner ens presenta un heroi lliure i innocent, però també deixa entreveure que aquesta innocència no serà suficient per escapar del destí que pesa sobre tots els personatges del cicle de l'Anell del Nibelung. Perquè, clar, encara ens queda una opera per endavant.
1: Sí, sí, que demà sabrem com acaba,
0: eh?
1: Perquè ara, doncs, anem a l'audició. Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i ara ens situem al final de l'òpera Siegfried, la tercera de la tetralogia que ha protagonitzat la primera part del programa d'avui.
0: Com abans us comentàvem, Siegfried travessa el cercle de foc i descobreix Brunhilde adormida. En despertar-la, ella viu per primera vegada l'emoció de l'amor i també ell sent la por, una cosa que no havia sentit mai. Brunhilde, que deixa enrere la seva condició de valquíria, accepta la seva nova vida com a humana. Per tant, els dos acaben en un gran duet d'amor ple d'intensitat i expansió musical i, com podreu apreciar, és un final lluminós que celebra l'amor, però que també anticipa el destí tràgic que es desenvoluparà a la darrera jornada, al capvespre dels déus.
1: Escoltem, doncs, aquest fantàstic duet final de Siegfried, amb Birgit Nilsson com a Brunhilde i Wolfgang Windgassen com a Siegfried, els dos dirigits per Georg Solti amb la Filharmònica de Viena.

0: Catalunya Ràdio.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
5: En Joan va baixar la fonda.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo celebren el 150è aniversari de la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Ara a Catalunya Ràdio.

0: ens hem escoltat al final de Siegfried, ara comentàvem, no?, que aquest amor immortal, que és aquest tema que canta el personatge de Brunhilde ara mateix en la veu de Birgit Nilsson, és això, l'amor immortal, per tant també la redempció a través de l'amor, que d'alguna manera ens està dient la música, no?, que ni déus, ni poder, ni històries, el que et fa immortal és l'amor. Uh-huh. Allò que diuen, seràs viu mentre algú et recordi, no? Uh-huh. I si et recorden és perquè hi ha algun amor cap a tu, hi ha algun, no? I, en fi. Abans d'endinsar-nos al capvespre dels déus, anem a fer una mica de resum. I Pedro, tu que ja ets un expert en la tetralogia wagneriana, podries fer un resum dels tres primers títols?
1: Això que m'estàs fent ara...
0: Has estat prenent apunts tots aquests dies, m'has fet moltes preguntes, n'hem parlat molt fora d'antena...
1: No. I insisteixo, he estudiat molt musicalment.
0: Clar, ho hem pogut veure, com ens explicaves els temes musicals. Sí.
1: O sigui, a veure, vaig a intentar-ho,
0: Vinga.
1: Que no sé si me'n sortiré.
0: Sí, home, segur que sí.
1: Jo sé que tu ets capaç d'explicar-ho tot en 30 segons, perquè ho has fet a xarxes.
0: És veritat, ho vaig fer a TikTok, no? Deixant molt total, òbviament, però sí.
1: No, però, a veure... Comencem, no? L'or del Rin explica com el nan Alberich roba l'or, no? Renuncia a l'amor i crea un anell que dona poder, però que queda maleït i porta a la destrucció. Llavors, a la primera jornada, que és la segona òpera, la Valquíria, doncs presenta l'amor tràgic entre Sigmund i Sieglinde, no? Mentre Wotan es veu obligat a sacrificar el seu propi fill i Brunhilde és castigada precisament per desobeir i per compassió, no? Ah, bueno, m'oblidava de l'amor entre Sigmund i Sieglinde, que són germans bessons.
0: Exacte.
1: És un petit detall.
0: Sí.
1: Neix Siegfried, que precisament és el protagonista de la tercera òpera i que, atenció, és un heroi sense por, que mata un drac. No es diu Sant Jordi, però gairebé. Descobreix el seu destí i, atenció, desperta Brunhilde, que també un detall menor, és la seva tieta.
0: Sí, però s'estimen molt.
1: Exacte, i tant. Sí. Inicien, doncs, una història d'amor que conduirà precisament al final del cicle.
0: Impecable. Ara sí, anem de cap al capvespre dels déus.

0: comencem pel principi i anem a contextualitzar l'obra d'avui, aquest Götterdämmerung, ho pronuncio?
1: Götterdämmerung.
0: Doncs el capvespre dels déus, traduït. Mm-hmm. Paraulota important, eh? Götterdämmerung és una paraula ben llarga amb sinalef, és doble. El capvespre dels déus, de Richard Wagner. És la quarta i última òpera del cicle de l'Anell del Nibelung i, per tant, és el gran desenllaç de tota aquesta història.
1: Clar, com no pot ser d'una altra manera, és una obra monumental, tant musicalment com dramàticament, que porta fins a les últimes conseqüències tots els conflictes plantejats moltes òperes abans. És a dir, sí, a l'Or del Rin.
0: Exacte.
1: De fet, ara em deies, que sona... Ara estava sonant el tema del riu.
0: Només començar a sentir amb el tema del riu, clar, perquè d'alguna manera és el riu i la natura, no? I, mm-hmm, i la pau, però com que l'òpera anterior el drac ha estat derrotat i l'or ja no està en mans del mal, mm-hmm, ens pot donar aquesta interpretació, però no avancem els esdeveniments i anem a explicar l'argument de tot seguit. Abans, però, situar-nos, Es va estrenar aquesta capvespre dels déus l'any 1876 a Bayreuth, dins de la primera representació completa de tota la tetralogia, per tant, aquest estiu farà exactament 150 anys d'aquesta estrena. Aquesta òpera representa la fi d'un món, un tipus de món. Uh-huh. Wagner hi plantejarà, doncs, la caiguda del poder dels déus i la possibilitat d'una redempció a través de l'amor i el sacrifici. D'alguna manera, Wagner realment ens planteja la necessitat d'un canvi mundial i resituar el poder d'una manera més justa.
1: I això podem percebre, doncs, precisament en l'argument.

0: L'òpera s'obre amb el pròleg de les Nornes, unes figures mitològiques que simbolitzen el destí, que precisament teixeixen el fil del destí. Mentre expliquen el passat, el fil es trenca sobtadament. És un senyal que el món està a punt de canviar de manera irreversible.
1: El destí es trenca. Això ens situa a l'inici del primer acte. Siegfried i Brunhilde viuen el seu amor. Siegfried decideix, però, marxar a la recerca d'aventures. Diu que està avorrit, deixant... És un heroi.
0: Carinyo, me voy a comprar...
1: Això també és molt de Wagner, eh? Això també és molt de Wagner.
0: I tant, no fa... d'avorrir-se, no?
1: No, d'aquesta visió del món de l'heroi, no, que faci el que vulgui. No fa gaire, m'estan llegint un llibre que va escriure el mateix Wagner, es va posar publicat no fa gaire, eh? En què explica una mica, justifica el seu art, i abans d'entrar a endinsar-se en el seu art, explica la seva relació amb els altres. I ve a dir això, que un heroi, un artista com ell, ha de poder anar pel món i no ser preguntat, diguéssim.
0: I no ser preguntat.
1: Ve a dir això. I quan arribis a casa no t'han de preguntar massa. Ve a dir, vull dir, en fi, el que dèiem. Siegfried i Brunhilde estan vivint el seu amor, però Siegfried decideix marxar a la recerca d'aventures, deixant Brunhilde sola i amb l'anell com a símbol de fidelitat. Aquest anell poderós i tal, li deixa amb ella com a símbol de fidelitat. Però, en arribar al regne dels...
0: Nibelungs,
1: Siegfried és manipulat per Hagen, que li fa veure una poció màgica, que fa que oblidi Brunhilde.
0: La noche me... La noche me confunde.
1: A mi em fa pensar en la nit en què Bruckner i Wagner es van trobar.
0: Exacte.
1: Que van agafar tal borratxera que l'endemà no sabien quina obra van estar comentant.
0: Hagen li fa veure uns quants xupitos, bàsicament. I ell de sobte, pum, s'oblida de Brunhilde.
1: I s'enamora sota aquest efecte, d'aquest beuratge.
0: Sí.
1: S'enamora de Gutrun, eh?
0: Però escolta'm, és tal qual la vida vinsma.
1: Jo m'imagino el Wagner amb la seva dona. Veus? El que de la mitologia. Sí, no sóc jo.
0: Exacte.
1: No sóc jo. No,
0: és condició humana. Si això li passa a un heroi sense por...
1: Què m'ha de passar a mi?
0: Què m'ha de passar a mi? Sí. Escolta'm, però la cosa es va complicant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es va complicant. Hagen trama un pla. Siegfried, disfressat amb un... També li fan un altre encanteri perquè tingui una aparença diferent, ajudarà el germà de Gutruner, Gunther, a enamorar a Brunhilde.
0: Ostres.
1: Enganyada, Brunhilde és portada al palau sense saber res de la veritat que està ocorrent, no? Que en aquest cas Siegfried està sota una poció màgica, no? Quan descobreix la traïció, clar, ella creu que Siegfried realment l'ha traït. Ella no sap que Siegfried està sota els encanteris de Hagen. Llavors...
0: No li eximeix haver begut.
1: No li eximeix. Està sota l'efecte d'aquest beuratge, diguem que és un beuratge... Encantat, no?
0: Sí.
1: Encantat és ell, no?
0: Amb molts graus.
1: Bé, exacte. Quan ella descobreix aquesta traïció, el seu dolor es transforma en desig de venjança i què fa? S'acaba aliant, teixeix complicitats amb Hagen.
0: I això ens porta fins al segon acte.

0: La cosa va agafant intensitat perquè en aquest segon acte el conflicte arribarà precisament al seu punt més tens. Hagen manipula tots els personatges perquè la traïció s'acabi consumint. Brunhilde, humiliada, acusa Siegfried davant de tothom i es prepara pel seu assassinat.
1: Sí, a l'acte tercer, Siegfried, ja fora de la influència de la poció, doncs recupera la memòria i, clar, recorda Brunhilde.
0: Però és massa tard, el mal ja està fet. Hagen acaba matant Siegfried. Després de la seva mort, sona la gran marxa fúnebre, que és un dels moments orquestrals més imponents de Wagner.

0: Quina música, eh?
1: És colpidora. Colpidora. I és curiós perquè ara estava pensant, normalment el ritme típic de la marxa fúnebre és tan, i aquí fa tan, com
0: t'accentua molt.
1: T'ho accentua i t'acaba colpint encara més.
0: Perquè de cop i volta t'adones de...
1: Perdona, i tot notes greus. Els contrabaixos...
0: Clar, tu em pensaves, tenim l'heroi. L'heroi és qui ha de salvar aquest món que està condemnat, però l'heroi mor.
1: Sí.
0: És que hi ha un gir de guió que si no saps la història de cop i volta dius... Però Siegfried és l'escollit, la persona triada que ens ha de salvar a tots.
1: Sí, jo t'ho estic dient molt fora d'antena i algun dia ho desenvoluparem això, sobretot pels friquis dels seguidors de Joc de Trons, però...
0: Que jo no estic entre ells, eh?
1: No, i jo l'he vist una vegada, que conec gent que l'ha vist 3 o 4 vegades aquesta sèrie,
0: no,
1: però els referents són continus, continus, eh?
0: Bé, mira, està bé. Mira.
1: Això de morts sobtades de gent que et penses que duraran 8 temporades... Clar.
0: Jo crec que la font mitològica és la mateixa, d'aquí d'un partit.
1: Sí, però...
0: Desconeixent Joc de Trons, eh?
1: Sí, però fixa't, que aquests girs de guió que no t'esperes és el que més passa en sèries com aquestes.
0: Ja.
1: En tot cas, el nostre heroi, Siegfried, és mort.
0: Clar, però aquesta òpera ha d'acabar bé, no? Vull dir, hi ha d'haver una transformació del món, en principi.
1: Ara mateix no.
0: Siegfried no podrà ser, perquè ha mort.
1: Ara mateix no.
0: Però no és una mort gratuïta. Perquè serveix perquè finalment Brunhilde comprengui tota la veritat. Entén la manipulació de Hagen i el sentit profund de tot el conflicte de tota aquesta tetralogia. En un acte de lucidesa i sacrifici, molt important el sacrifici, decideix posar fi al cicle de poder i corrupció, munta el seu cavall i es llança a la pira funerària on estan cremant el cos de Siegfried, retornant d'aquesta manera també l'anell i l'or a les filles del Rin. El foc s'estén, crema el Valhalla,

0: Coratge màgic.
1: Exacte. Aquí crea una de les escenes més emblemàtiques i tot un repte per a qualsevol soprano que s'atreveixi a interpretar-la. És la conegudíssima com a Immolació de Brunilda.

0: Aquesta escena final és la culminació ja de tota la tetralogia. La música doncs, integra múltiples leitmotivs de l'anell, del destí, de l'amor, i clar, els acaba transformant en una síntesi final, no?
1: Exacte, de fet, si escolteu al final, que després el posarem, i coneixeu els leitmotiv, n'hi ha molts més dels que els hem explicat, L'altre dia mirava arxius i tal, i n'hi ha, així com referenciats, més de 100. Clar, hem agafat com els més emblemàtics, els més importants. Doncs bé, només amb aquests, si escolteu al final, veureu que com van apareixent i els va adulterant Wagner per crear aquest efecte final, Perquè, tornem a l'argument. Brunilda, suïcidant-se, immolant-se, no actua per venjança, sinó per comprensió, ja que el seu sacrifici destrueix el món basat en el poder i obre la possibilitat d'un nou ordre.
0: Clar, al llarg de l'òpera, Wagner doncs, utilitza diversos leitmotivs que estructuren el significat, el motiu de l'anell, la societat del poder i la corrupció, el motiu del Valhalla, que culmina amb la seva destrucció, la marxa fúnebre de Siegfried, no?, que resumeix el seu recorregut heroic, i finalment el motiu de la redempció per amor, que emergeix doncs, amb força justament a l'escena final.
1: Tots són motius que hem pogut repassar al llarg de la setmana, per tant, ara els podrem escoltar de nou, però en alguns casos, com deia, no?, modificats o lleugerament alterats. Ara bé, tots són força reconeixibles.

0: després ho podrem escoltar en detall, però en resum, el Capvespre dels Déus és una tragèdia total que tanca el cicle de l'Anell del Nibelung. Wagner demostra que el poder basat en la dominació està condemnat a desaparèixer i que només l'amor, entès com a comprensió i sacrifici, pot oferir una veritable redempció.
1: És el final d'un món, però també l'obertura cap a una nova possibilitat. I, de fet, ara anem a escoltar aquesta fi del món, sí, i el naixement d'una nova esperança. Vinga, anem a l'audició.
0: Tot el que comença, tard o d'hora, s'acaba. Com doncs és el cas de la tetralogia de Wagner, que avui commemora el seu 150è aniversari i que hem pogut conèixer una mica millor al llarg dels darrers, comptant el d'avui, 4 programes.
1: Exacte, sí, sí. I ara arriba el moment d'escoltar un fragment del final, ja que la immolació de Brunhildes és brutal.
0: Absolutament, eh? Sí, sí.
1: Però, clar, és una escena massa llarga com sí, per escoltar-la sencera ara. Això sí, us proposem escoltar el final quan tot es destrueix per, bàsicament, tornar a néixer.
0: Exacte. Birgit Nilsson és Brunhilde, dirigida per Georg Solti, amb la Filarmònica de Viena. Tornarem el dissabte de la setmana vinent, ja deixant enrere, en aquest cas, a Wagner. Pau Blasi, el muntatge i control tècnic, Yoko Cardús a la producció. Gràcies i fins la setmana vinent.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 8, bon dia. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. La nit ha estat tranquil·la després que hi 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó, on les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès gairebé 160 trucades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels als seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar una cinquantena de morts. La vinya és un dels millors protectors del territori davant dels focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vines de Foc, Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. Els avenços científics i les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat en van ser 68 a Catalunya. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i nous reptes tant per a la mare com per als fills. Gran actuació de la colla Joves Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa la històrica plaça penedesenca. La diada d'aquest 15 d'agost ha vist 5 castells de gamma extra.
1: Esports. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Baniat Darkušić, ja està inscrit i podrà entrar a la convocatòria. A la segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club. El Barça, per part seva, ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. L'últim abans del Gamper, ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I avui, última jornada de l'europeu d'atletisme. Birgitmann, Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un matí tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i en altres llocs del prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, salutacions. A aquesta hora us parla Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I comencem marxant cap a Ceuta perquè s'ha superada l'amenaça d'una nova entrada massiva. Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Anem ara cap a Ceuta i tenim un enviat especial. És l'Àlex Giral. Robert, bon dia.
3: Hola Eva, bon dia. Sí, és cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
4: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam posar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: L'hospital de la ciutat també està al límit, hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azoumik, de l'associació Elin de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
5: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
3: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Ho seguirem. Gràcies, Àlex. Fins ara. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Afegirem que en les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidek. Els hotels on s'allotjaven els equips asseguren que han rebut ordres de les autoritats locals perquè abandonessin els establiments. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat busca una solució a explicar amb les autoritats marroquines. Jornada de dol a Manzanedo de Baldueza, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 7:45 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Així ho resumia Marco Morala, l'alcalde de Ponferrada, a una televisió local.
6: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. Després de localitzar els afectats, els sanitaris van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. A Catalunya, els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir, sobretot al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i ahir es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, el Ripollès, per despreniment de roques. I ho destacàvem als titulars. El president de Colòmbia, Belardo de la Espriella, demana als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als productes colombians després del terratrèmol que ha sacsejat el país. Espriella va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà Donald Trump. Justament al juliol, els Estats Units van augmentar un 2.5% els aranzels, a part de les importacions de productes colombians. Mentrestant, ja són gairebé 300 les víctimes mortals d'aquest sisme i encara hi ha 320 persones desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
7: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: L'ajuda humanitària ja arriba a les zones més remotes afectades pel terratrèmol del dia 10, dilluns de la setmana passada. Les autoritats confirmen que tones d'aliments, aigua i medicaments es distribueixen entre les poblacions més afectades dilluns d'aquesta setmana. Just demà farà 7 dies d'aquest terratrèmol. I mentrestant, a Indonèsia, més de 5.000 persones evacuades i una cinquantena de morts, és el balanç encara provisional del terratrèmol d'ahir a l'illa de Flores, mentre es mantenen les tasques de rescat. Els sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. La prioritat de les autoritats és garantir les necessitats bàsiques de la població i proporcionar també subministraments als centres d'evacuació. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
8: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo, tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Les diverses rèpliques posteriors no han provocat més víctimes. I parlem ara d'incendis. Falten 5 minuts per arribar a un quart de nou. Extingit el foc que es va declarar divendres a la tarda al parc de Collserola, tot i que va quedar estabilitzat en molt poca estona, durant tot el dia d'ahir els bombers van mantenir efectius sobre el terreny per revisar punts calents i garantir que el perímetre quedava assegurat. L'incendi va cremar 10 hectàrees de terreny forestal, gairebé totes dins el parc natural de la Serra de Collserola. I recordem que hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I parlant d'incendis, la vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. A Catalunya Ràdio analitzem per què aquest cultiu és un dels millors aliats mediambientals i protectors del territori amb aquest reportatge de la Maria Guixà.
9: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
10: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
9: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica en la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
0: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
11: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I evidentment va ser d'aquesta manera. I aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
9: En aquesta barema, els viticultors de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
11: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I bueno, doncs tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
9: El segell Fire Wine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
0: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
12: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses, en cas d'incendi, poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació doncs amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem, pues que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
9: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta de Vinyó, al Bages.
0: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
13: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor de que allò que fem val la pena.
9: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
0: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
14: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, cal cep. És una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur.
9: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba gairebé a les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
14: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
0: Arribem a un quart de nou.
2: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
15: Tenim encara restes de núvols que es passegen pel centre i pel nord de Catalunya. Deixaran un cel variable aquest matí. A la resta, força estones de sol i amb unes temperatures que han baixat en alguns llocs, sobretot al Pirineu i sobretot als llocs on ahir va haver tempesta. Destaquem xifres de 11, 12 de mínim en algunes valls del Pirineu. Al centre del país, a la costa, encara oscil·len entre els 18, a la costa fins als 24, 25 graus. Bé, avui serà un dia variable, amb inestabilitat encara i amb ruixats que poden aparèixer al Pirineu, al Prepirineu, comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona, i també de manera més dispersa se'n podrien formar alguns cap al prelitoral. Compte perquè hi ha alguna d'aquestes tempestes, sobretot les del nord-est, que podrien ser encara localment fortes, fins i tot es podria produir alguna calamarsada. De cara a demà, sí que esperem un temps una mica més tranquil ja, de fet demà, dimarts i dimecres, gairebé no tindrem tempestes, tan sols algunes nuvolades de tarda amb algun ruixat molt puntual. Les temperatures tornaran a remuntar una miqueta a mitjans de setmana, però a finals de setmana, entre dijous i divendres, arribaran noves tempestes i les temperatures tornaran a baixar.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: El descens en la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica, afegit a l'increment del preu del carburant, està reduint el nombre, el marge de benefici, volem dir, de les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa a aquesta emissora Albert Campdevadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions de Cessions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campdevadal, el 90% dels vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en consumeix menys. A més, els híbrids tenen més autonomia. Per això, segons afirma, hi ha benzineres que treballen amb uns marges miserables.
16: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Afegeix que no veu viable una reconversió cap a les electrolineres perquè considera que la demanda estarà coberta.
16: Que el que té el cotxe elèctric no té l'absoluta necessitat d'anar amb una electrolinera a carregar. Té una quantitat d'opcions des de supermercats, en grans cortes ingleses, hotels. Té una oferta que és molt variada i llavors aquí nosaltres tampoc no ens té massa sentit competir posant cargadors.
0: Davant d'aquesta situació, Campdevadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. I parlant de vehicles, la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure als seus vehicles un 15% de peces o components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
17: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, ANFAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
18: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà. Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat a Catalunya en van ser 68, segons l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i reptes importants per a les dones i per als seus fills. Laia Framis.
19: Cada vegada hi ha més dones que ajornen la maternitat, sigui per motius laborals, familiars o de salut, entre d'altres. Ara, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són cada cop més habituals i ja ronden el 10% del total. A més, tot i que són una minoria, cada vegada hi ha més dones que tenen criatures fregant o fins i tot superant els 50 anys. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2009 només van parir 15 dones de més de 50 anys, però l'any passat en van ser 68. El doctor Francesc Figueres és el cap de Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic i confirma que és una tendència a l'alça.
20: 68 naixements de més de 55.000 és molt anecdòtic, però dins d'aquest anecdòtic té una prevalença creixent. Cada any veiem alguna més.
19: Un embaràs natural a partir dels 50 anys és pràcticament impossible i la gran majoria s'aconsegueixen a través de tècniques de reproducció assistida, ja sigui amb òvuls que s'havien congelat prèviament o, sobretot, amb òvuls de donants més joves. Ara bé, la doctora Sílvia Grau Piera, coordinadora de l'àrea de reproducció de Deixeus Dona, adverteix que endarrerir tant la maternitat és un factor de risc important, sobretot per la mare.
21: A aquesta edat, amb una ovodonació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
19: Per això Figueres insisteix que abans de prendre la decisió cal passar una revisió mèdica per assegurar que la mare està en un molt bon estat de salut.
20: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
19: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse i la seva parella, per exemple, van tenir la seva filla quan ella tenia 52 anys.
22: Vaig tenir la meva filla molt tard perquè vam prioritzar molt les nostres carreres, no? Sobretot jo, clar, jo sóc més la responsable d'això. A més, ens vam conèixer ja que els dos teníem una edat i quan no ho veia un, no ho veia l'altre.
19: I un altre exemple, la Pilar, que va ser mare als 50 anys.
23: Les clíniques de fertilitat han venut la idea que una dona de més de 40 es pot quedar embarassada quan vulgui. Sí que hi ha dones que ho aconsegueixen en el primer intent, però moltíssimes altres, en conec uns quants casos, no ho aconsegueixen mai o els hi costa molt de temps, molt d'esforç, molts diners i molts traumes. A mi em va costar 5 anys de tractament quedar-me embarassada.
19: Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
22: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
23: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es para als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
19: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya van ser pares d'una criatura uns 1.600 homes de més de 50 anys.
0: I de la cultura destaquem que la colla Jove Xiquets de Valls va descarregar ahir el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. La Bisbal, Josep Almirall.
24: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de Sis, amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
0: 5 minuts i 2 quarts de 9.
2: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
1: Bon dia. El Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del GAM. Per ja hi són la majoria de jugadors mundialistes. Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí, Eric Garcia, Joan Garcia, Koundé i també Gordon, però en canvi no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casador o Héctor Font. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club parisenc pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys a l'equip.
3: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: I al marge de les paraules de Ferran Torres, l'actualitat futbolística també passa per l'inici de la Lliga. L'Espanyol s'estrena al campionat. Avui mateix, els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga.
4: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts. Arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria de moment. També a primera ja s'han disputat els dos primers partits. El Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo. Álvaro García havia avançat als madrilenys al minut 4, però el Sevilla va capgirar el marcador amb dos gols de penal, el primer de Guridi i el segon al minut 97 de Peque. D'altra banda, l'Alavés va guanyar 3-0 el Getafe en el partit que inaugurava la competició. Els madrilenys van jugar amb 10 jugadors des del minut 43. L'Alavés va fer els 3 gols als últims minuts de partit. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda mateix a Montilivi contra el Leganés. Serà a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
5: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà en Porto, que recupera de la lesió, ni Onuahi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. I avui, última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra. Des de fa uns minuts, d'aquí uns minuts, a 8:45, Meritxell Soler correrà la marató femenina i quan passin 10 minuts, també de les 9, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa disputaran la marató masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir ens va deixar dues medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'hora a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha parlat als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: No, això és un somni, un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
1: La segona medalla catalana se la va penjar Raquel González, de bronze, també a la marató de marxa. En paral·lel, Maria Vicente ha tancat la seva participació a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet ha batut el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ell mateixa des de l'any 2021. També avui es disputa l'última jornada, en aquest cas de l'Europeu de Natació a París, i la barcelonina Paula Otero nedarà les sèries dels 400 metres lliures a 10:45 del matí. A 10:45, Nayara Sobreviela serà entre les convocades del 4% estils femení. I quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Ian Florencio estan convocats per disputar també els 4% estil masculins. Acabem amb una sèrie de punts més per dir, primer de tot, que en motor Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Català del Canadà de la IndyCar, que es disputarà al nou circuit urbà de Markham. El pilot català que aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol és el líder de la competició. Per altra banda, avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans s'estrenarà a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, en aquest cas amb 10 jugadores catalanes, debutarà també avui, ho farà a 9:45 del vespre, en aquest cas contra Irlanda.

0: En punt 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. Això després d'una nit que ha estat tranquil·la, després que ahir 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. També hem destacat que dues dones han mort i dos nadons han quedat ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. A la pròxima mitja hora més d'aquestes notícies també us explicarem que Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons aquesta matinada i que un avió de l'exèrcit espanyol ha batut un dron a Romania. Recollirem un estudi que conclou que es pot simplificar el pronòstic de l'evolució del càncer en persones grans a través d'una prova física que es pot fer en uns 10 minuts. Es basa en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames. I anirem de concert. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els 30 anys de carrera en un concert al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. Ha repassat els seus grans èxits en un espectacle de gran format en què ha mostrat una gran energia i també potència vocal. I en esports, en Roger, el més destacat?
1: Que el Barça és a Suïssa. Aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. És l'últim abans del Gamper. Han viatjat la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri encara s'han quedat a Barcelona. Mentrestant, avui debuta l'Espanyol a la Lliga. Rebrà el Llevant a les 7 de la tarda. I també juga el Girona, segona, contra el Leganés a Montilivi. I ara mateix, molt atent ja, de l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. Es disputa Birgiman. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un diumenge que després de les tempestes d'ahir serà tranquil amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda sí que hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona i també en altres punts del prelitoral. Superada l'amenaça d'una nova entrada massiva, Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
2: És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
3: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fer-se junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: L'hospital de la ciutat també està al límit. Hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació ELIN de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
4: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
2: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Per cert, que les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat diu que busca una solució amb les autoritats marroquines.
5: Catalunya Ràdio i 3cat Info en emissió conjunta.
0: Jornada de dol a Manzanedo de Valduesa, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 8:15 PM, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Ho resumia l'alcalde de Ponferrada, Marco Morala, a una televisió local.
5: Què passa? Que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les dues víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. I a Catalunya els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages, entre d'altres comarques. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i també es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, al Ripollès, pel despreniment de roques. Ucraïna colpeja Moscou amb 600 drons. Tot i la dimensió de l'ofensiva d'aquesta matinada, uns 200 aparells han estat abatuts per l'exèrcit rus i només hi ha hagut 3 persones ferides, segons l'alcalde de la ciutat. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes de la guerra. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev. La ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. I a tot això, Romania ha anunciat que un avió de combat espanyol de l'OTAN ha batut un dron no identificat que ha vulnerat el seu espai aeri. I a Hongria, almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en l'accident d'un autobús. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. L'avís d'accident s'ha rebut a les 3 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i bombers que amb grues han pogut moure el vehicle bolcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. Mentre s'hi estigui treballant, el tram afectat de l'autopista ha quedat tancat al trànsit. El primer ministre hongarès, Peter Maguire, ha expressat a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït la feina dels equips que han participat en les tasques de rescat. 9:15 PM, parlem ara d'un estudi que determina que una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És, com dèiem, la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Ens ho explica en aquest reportatge la Montse Mira amb el muntatge de Marçal Turó.
6: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
7: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament, consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se d'una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
6: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
7: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
6: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
7: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
6: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
0: I encara parlant de salut, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda de mes. Actualment les reserves són suficients per fer front a la demanda, però reclamen no abaixar la guàrdia perquè a partir de setembre les necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions els mesos de juliol i agost. El juliol se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment hi ha reserves per a 7 dies, l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara els mesos de setembre i octubre hauria d'augmentar fins als 8 o 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a aquesta emissora.
8: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Aquest matí estan oberts els punts de donació de 400 hospitalaris, el del Clínic, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, tots dos, el Joan 23 de Tarragona i l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Per ser donant, només cal tenir entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos, també tenir bona salut.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: I ara música. Mònica Naranjo converteix el Festival de la Portaferrada en una celebració dels seus 30 anys de carrera. La cantant de Figueres va repassar ahir a la nit els èxits de la seva trajectòria en un gran espectacle amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què va exhibir la seva potència vocal. Ho va seguir la Berta Artigas Fontàs.
10: La nit al Guíxols Arena va començar amb Soleá Morente. La filla del cantaor va barrejar el flamenc d'arrel amb sonoritats pop i una proposta desenfadada que va servir per escalfar motors abans de l'actuació de Mònica Naranjo.
11: Que me trajo ríos de
10: La cantant de Figueres va fer un espectacle pensat per repassar 3 dècades de carrera que va arrencar amb aquesta cançó Fama, pensada especialment per la celebració. Al llarg de la nit, Naranjo va fer un recorregut pels èxits de la seva trajectòria. Desátame, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte van ser corejats pel públic en un concert que va ser també una exhibició de potència vocal i on els canvis de vestuari van ser nombrosos. Amb aquestes actuacions, el Festival Portaferrada encarrila els últims compassos de l'edició número 64. Tancarà dimecres la programació d'aquest estiu.

0: I avui també és una jornada carregada de concerts. En repassem alguns dels més destacats.
1: Parecías la noche perfecta, la luna entreabierta. Y en lo oscuro cuando...
0: Clara Pell actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer al marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Pell és una de les personalitats més inclassificables de l'escena musical actual i durant el concert repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca, que posa en valor el fet d'inventar noves fórmules per trobar ponts entre desconeguts i cultivar l'empatia. Al Maresme avui actua Sergio Dalma al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana a 9:45 del vespre i presenta Ritorno a Via Dalma, el 23è àlbum de la seva carrera. La seva veu s'endinsa a Itàlia per retre homenatge a la música d'alguns dels autors més destacats d'aquest país, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils.
2: Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder.
0: I al Summer Fest de la Cerdanya hi arriba un dels fenòmens musicals de l'estat. La Love You és un dels grans fenòmens del pop rock. La banda madrilenya ha revolucionat l'escena amb el seu punk pop i l'impacte a les plataformes digitals amb milions d'oients mensuals i diversos discos de platí. Avui actuen a les 9 del vespre.
3: El temps.
0: 9:45, ara amb l'Eloi Cordomí.
4: Comencem el dia amb un ambient una mica més fresc, sobretot als llocs on ahir va haver-hi tempesta. Destaquem, per exemple, mínimes de 12 graus a Viella, al Pont de Suert, i 11 graus a Puigcerdà. En canvi, al centre del país i en alguns llocs de la costa no baixa tant, encara es manté una certa xafogor. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir, per tant, no tan alta com la de la setmana passada. En previsió, que hi hagi restes de núvols a aquesta hora, cap al centre del país, al Pirineu també, un dia variable, com a mínim aquest matí, amb més sol a resta de Catalunya, i en previsió que es formin ruixats i tempestes, especialment al Pirineu, Prepirineu, aquesta tarda també al nord-est de Catalunya i en alguns llocs del prelitoral. Les més fortes creiem que se situaran al nord i al nord-est del país, amb alguns aiguats puntualment intensos, ho adverteix amb un avís de nivell groc al Servei Meteorològic de Catalunya. Compte perquè també podríem tenir alguna calamarsada en aquestes zones. I en pròxims dies... Preveiem que dilluns, dimarts i dimecres el temps sigui força tranquil, amb moltes més estones de sol, tan sols algun ruixat residual al nord de Catalunya, i amb unes temperatures que repunten. De cara a dijous, tornarà a arribar una nova tongada de tempestes que farà baixar els termòmetres.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica política avui us expliquem que la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles del 2027. Després de presentar-se als comicis tant del 2019 com del 2023, quan va perdre els dos diputats que tenia, ara la formació anticapitalista assegura que s'ho torna a plantejar i que ho acabarà decidint un cop tinguin més clares les possibilitats d'aconseguir representació. Ho explica en una entrevista a la CNN la portaveu nacional del partit, Sumoreno, que sí que descarta teixir cap front d'esquerres, com proposa el líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián.
5: El que sí que hem tancat d'alguna manera és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, la CUP també descarta pactes amb altres esquerres com els Comuns i Podem. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació al Saló de 100 de l'Ajuntament. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. Ara cinema. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Ahir la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li va atorgar el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Or 2026 a la millor pel·lícula, que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell explicava anunciava aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
6: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya, amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva i els Andes peruans, i també llocs del territori català, com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i també la ciutat de Barcelona. I encara més cinema, la pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Júlia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del festival, Jordi Forcada, destaca l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
7: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. I parlarem ara d'habitatge. Les empreses de co-living, de lloguer d'habitacions legals i regularitzades, s'estenen a la demarcació de Girona, i no només a les poblacions més grans, també amb una nova modalitat, els co-livings rurals. Des de Girona, crònica de Fèlix Martín.
8: Les empreses de co-living es desmarquen dels subllogués il·legals, s'estenen més enllà de la ciutat de Barcelona, i cada vegada hi ha més oferta repartida pel territori. Estem parlant d'habitatges amb habitacions de lloguer amb el dret de fer servir espais comuns, com la cuina o el lavabo. Una d'aquestes empreses, Dencol, gestiona més de 30 habitacions de co-livings repartides per diferents barris a la ciutat de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
9: A l'hora de regular es posa tot en el mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
8: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. Ho explica el seu responsable, Joan Coll.
10: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall, el d'això. Per tant, l'espai, això no es pot oferir en lloc que no sigui en el món rural.
8: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins als 20.000.

0: l'hem custodiat durant 30 anys al museu que hi ha al castell de Falset. La idea és que l'any 2056 siguin els joves d'avui els que s'encarreguen d'obrir aquestes càpsules al temps del temps l'any 2056, però si algun dels participants vol fer arribar el seu missatge a un destinatari en concret, també ho pot especificar. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza aquest esdeveniment.
1: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
0: I ara música. Avui fa exactament 150 anys que es va estrenar l'òpera Siegfried de Richard Wagner, una òpera que forma part de la tetralogia L'anell de Nibelung. Siegfried, que representa la joventut de l'heroi, és la tercera de quatre òperes de la tetralogia amb text i música del mateix compositor. Per a L'anell de Nibelung, Wagner es va basar en un poema èpic medieval alemany i en una saga islandesa del segle XII. Amb l'escena d'aquest anell de Nibelung, Wagner feia realitat el seu somni de l'òpera com a art total a la recerca de la unitat entre música i teatre, i a més amb un teatre dissenyat per ell mateix justament per a les representacions de les seves òperes, el Teatre del Festival de Bayreuth, que va obrir les portes amb la primera representació completa de l'anell de Nibelung entre els dies 13 i 17 d'agost del 1876. Per tant, ara se'n commemora el 150è aniversari. 5 minuts i arribarem al punt de les 9.
2: Esports.
0: Roger Arnau.
3: Esport en directe ara mateix. Està en marxa l'última jornada de l'europeu d'atletisme de Birmingham. Meritxell Soler corre des de 8:45 la marató femenina. La prova, de moment, la lidera en solitari la màxima favorita, la finlandesa Elisa Vainio. Ara està en marxa, com diem, la marató femenina, i quan passin 10 minuts de les 9, és a dir, d'aquí poc més d'un quart d'hora, els catalans Ibrahim Shakir i Ilias Fifa també disputaran, en el seu cas, la prova masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir d'aquests europeus ens va deixar dues medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà va fer un temps d'1:23:23. D'aquest triomf en va parlar el Club de Mitjanit de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
3: La segona medalla catalana se la va penjar Raquel González, la maresmenca, en aquest cas va guanyar el bronze a la marató, també de marxa atlètica. I en paral·lel, Maria Vicente ha tancat la seva participació a l'heptatló femení amb la 8ª posició final. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Són declaracions a Teledeporte.
5: No me lo creo, o sea, al final ha sido una temporada muy dura, muchas, no lesiones, ha sido una, pero que he ido alargando durante mucho tiempo. Ay, me ha costado, pero bueno, como te digo, muy feliz de estar aquí, de estar de vuelta, agradecida con todo el mundo, con Ramón, con Óscar, con Idoia, con todo el mundo que me ha ido apoyando.
3: D'altra banda, el reusenc Abdesamat Okelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres. I en futbol, el Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del Gamper. I són...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Veïna del barri del Centre.
2: Sí.
1: I quan vas venir, vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
2: Al mateix carrer Àngel Guimerà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimerà, aquella zona. I després, al cap d'un temps, ja vam agafar el pis on estem ara. Bueno, on estic ara.
1: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
2: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible,
1: possible
2: que a Cuiblanc. Ho dit, tant el meu marit com jo vam néixer a Cuiblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Cuiblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
1: Curiós, eh?
2: Sí, ara és al revés.
1: Exacte.
2: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar aquí, realment ens va agradar. Ens vam sentir ben acollits pel barri. Sempre ha sigut el barri Centre. I un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
1: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa. I no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet. Però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
2: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga. I el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, en allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
1: I així comenceu?
2: I així vam començar.
1: El gimnàs Esplugues.
2: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir que et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els hi anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de iogues van arribar a tindre 100 dones repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
1: Què et motiva a anar tu fa tants anys a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
2: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria a això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. Era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava de inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir, busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
3: Saber controlar aquestes emocions.
2: Controlar l'emoció. Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò, niña, tu vale mucho. Vale? I va dir, nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
3: Dona el pas, creu en tu mateixa.
2: Exacte.
3: I empodera't.
2: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
3: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
2: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques. Llavors, la persona treballa el cos físicament, treballa la respiració, que en diem els pranayames. La respiració és bàsica per la salut i és bàsica perquè el sistema nerviós estigui equilibrat. Aprenent a respirar, ja aprenem a pensar millor també. Llavors, la part de treballar el pensament és una de les coses bàsiques del ioga. Pensar a favor teu. I pensant a favor teu, finalment penses a favor de tothom.
3: Sempre en positiu.
2: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de que diuen que com és la taca d'una mora se'n va amb una altra mora verda per treure-la? Pues és l'exemple. El pensament negatiu se'n va espitxat per un de positiu. I al llarg de practicar-ho, ho fas.
3: Coneixent-te, qualsevol persona diria que tu eres una persona extremament nerviosa i que t'angoixaven els mateixos nervis, perquè ets una persona que parla sempre molt pausada, sempre t'he conegut molt equilibrada i molt pausada.
2: Això és un dels motius per lo que m'hi vaig dedicar de ple, comprovant que funcionava. Clar.
3: Al llarg d'aquests anys, fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carmofeu a l'Associació de Dones.
2: Aviam, la sort que jo tinc que agrair aquí a l'Avens és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys hi ha hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
3: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al carrer
2: Bruc 40.
3: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
2: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo hi he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. A mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
3: Timidesa i també manca d'autoestima.
2: Sí, sí. Llavors, així, per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe, us preparo un petit guió i farem una representació per totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat? Que sigui un taller de tot l'any. Clar, m'ho vaig pensar, perquè bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
3: T'ajudava en tot.
2: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els hi anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, a ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. Troba obres de teatre per 20 dones.
3: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
2: Exacte, que hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller, ja procuràvem que hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada una.
3: I obres que fossin per dones, tampoc.
2: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertir el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però, clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les vam fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'avenç ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser agraïda també i la volem fer aquí. Eh? Perquè també, durant la pandèmia, hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
3: 16 obres, que són, suposo que 16 anys o poder més, si ens saltem aquests de la Covid.
2: Exacte.
3: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
2: Sempre.
3: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
2: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més. Sí. Llavors, agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema? Però un cop el comences, dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols. Començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell en surt l'altre. I normalment començo marcant. Ja tinc tres personatges, va, per tres dones. Segueixo ampliant. Ara en tinc set, va, ja són set, però haig d'anar buscant, ampliant, per arribar a tantes actrius com hi hagin. Però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
3: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
2: Total, total.
3: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat de no fallar els dijous.
2: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal, tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operació Triunfo, allò de competir. Nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del Llop,
3: sí,
2: de l'Àngel Llàcer,
3: sí,
2: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. I moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
3: En els personatges que has anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
2: Molt, molt.
3: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
2: Mira, va haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus, diguem, clients, i cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes. Deia, pues, escolta, jo amb una amiga li va passar això. I deies, vale, amb una amiga, d'acord.
3: Amb una amiga la conec molt, eh?
2: Exacte, fem-ho. Ho adaptem i llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
3: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
2: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar ai, què passarà? I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar, i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
3: Fent exercicis i musculant el cervell.
2: Exacte.
3: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
2: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant. Però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
3: Sí, sí,
2: només
3: sí.
2: Aquest raconet, eh? Només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres... Jo segueixo sent positiva.
3: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara el mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol, clar. Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys, clar. Doncs que també hi havia moltes rates. En canvi, ara és un mirador preciós que podem asseure doncs i contemplar...
2: És una gran millora.
3: Molt,
2: eh?
3: Sí.
2: Aviam, hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa, jo, en aquell moment, veies tota la muntanya de Sant Pere Màrtir, des de casa, fins que podies apreciar quan hi havia... aquell tinglado d'Espluga City que des de casa es podia inclús veure i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot. Hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però amb aquests pisos n'hi ha molta gent que viu.
3: Sí, clar. Sí, sí, sí.
2: Són llars que s'han creat.
3: Vides que tenim noves, que ens donen... Doncs...
2: Gent que ha vingut a Esplugues i fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
3: M'han posat no. Una autopista, ara sento el soroll dels cotxes.
2: No, aviam, jo amb el meu treball també hi he après a que els sorolls a vegades no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit i ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll? Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti. Aquestes petites coses, Isabel?
3: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
2: Clar.
3: I no ho mirem amb negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
2: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
3: Doncs com que
2: no sé quan, però el tindrem.
3: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo en el futur auditori li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
2: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem. No sé quan.
3: Visualitzem-lo.
2: Visualitzem, perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
3: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
2: Digues.
3: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
2: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
3: Què dius ara?
2: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu. Els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
3: I és molt sana.
2: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme. Pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen, Mari Carme, el teu pit rebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el rebossava d'una manera que el pa, la farina de pa,
3: sí,
2: hi barrejava nous triturades. Nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
3: Sí, amb la galeta picada picava nous.
2: Picava nous, exacte.
3: Ho provarem.
2: Llavors ho rebossava i escolta, el meu marit ho deia moltes vegades, fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
3: Has parlat de la muntanya. T'ha agradat sempre l'excursionisme?
2: Sí, sí. Tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri, perquè estàvem o a casa o a la muntanya, excursions, muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
3: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i em diu muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
2: Era la tresorera del grupet.
3: Veieu? Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
2: Sí, així mateix.
3: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
2: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar, i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien, nena, com és?
3: He trigat una hora.
2: Si només has dit que anaves a buscar el palo millor. I dic, sí, sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar. M'agrada.
3: De casa teva a l'Avens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent i tothom saludant-te. Carme, com estàs?
2: A vegades, si la distància és per fer-la en 10 minuts, conto sortir amb més temps, perquè no m'agrada plantar a les persones. Perquè quan et saluden amb la mirada de satisfacció, de que els hi agrada saludar-te. I llavors, això em satisfà també. Em sento a gust.
3: Sí, perquè tu transmets tranquil·litat, tens un somriure, aquests ulls que tens sempre de benvinguda, perquè ja només amb els teus ulls, però sempre has parlat molt amb els ulls.
2: Jo suposo que això és innat, perquè jo això li deia a la meva mare també. La meva mare tenia uns ulls molt macos, una expressió molt maca, i jo sempre li deia, quins ulls que tens, mama, només mirar-te ja t'alegra la vida. I si jo ho faig una miqueta, ja em sento a gust també.
3: Nosaltres normalment m'agrada fer tota una sèrie de preguntes. Em recorda la Neus Oró,
2: sí,
3: que ja no està amb nosaltres, malauradament la Covid se la va emportar. Clar, una de les preguntes que normalment faig és que què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada, però tot això ja ho hem aclarit, ja ho hem anat dient.
2: Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues és dir, sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla. Moltes. I no totes reunint,
3: Tenim un teixit associatiu
2: molt, molt gran.
3: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
2: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se amb la vida social.
3: Exacte. A Esplugues jo crec que som molt afortunats, perquè, clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat. No som un Sabadell, un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
2: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
3: Exacte. Estem entremig.
2: Sí.
3: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, perquè no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem massa a prop de Barcelona, per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
2: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
3: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
2: Sí,
3: perquè
2: exacte.
3: Tots tenim la nostra vida, portem exacte. La nostra motxilla i desenvolupem la nostra vida.
2: I també em va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música, i també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
3: I amb el Pere també.
2: Amb el Pere també, exacte, perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Que el Pere era una persona encantadora amb tot.
3: On
2: s'hi posés, anava bé. Pues amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dona salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes inquietuds. I després la música, que també comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també. Després amb la coral de l'Escola de Música. I tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera, que em sembla que tothom el coneixem també. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta amb el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
3: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere i després en tu. Encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no. Primer vaig conèixer en el Pere, després a la Carme, i també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre a ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
2: Que ara el troben a faltar molt, perquè ell era un divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part. Pertany a la Biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
3: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
2: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica a la música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Duran.
3: Sí.
2: És música actual, feta per ell, i m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. I em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada. Sigui de l'estil que sigui.
3: A mi passa igual. No tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
2: Aquí està.
3: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
2: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach, i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà, amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia, i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén, i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Sílvia Pérez Cruz, i té aquesta peça que és Vestida de nit,
3: preciosa,
2: amb lletra de la mare i música del seu pare, que és preciosa. És a dir, amb aquesta línia. N'hi ha moltes, però bueno, més o menys...
3: L'univers musical és molt gran.
2: Això.
3: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem extendre massa, per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
2: Sí, clar.
3: I has de ser molt bona gestora del temps.
2: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'n poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
3: I concentrada.
2: I concentrada en allò. Si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
3: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
2: No.
3: Tu necessites temps, no. El teu espai, tranquil·litat.
2: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat. No m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats. I normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què farem?
3: Perquè en les errades...
2: S'aprèn.
3: Exacte. Sí. És com tirem endavant i aprenem.
2: Sí, s'aprèn, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem, ens hi entreguem al 100%.
3: És important la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i veu començar de zero.
2: Sí, vam començar amb 3 tallers, 3 professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
3: Carme, hi hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
2: No, mira, jo sóc molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si algú tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida, i dono les gràcies a l'Avens. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vídua al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i el facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
3: A tu, Carme. A més, des de l'Avens es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'Avens està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'Avens també han dit endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
2: I tant.
3: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
2: Que són moltes. Exacte. I espero que segueixin venint.
3: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble, i ens tornem a veure per aquí a l'Avens, perquè tu no et perds ni una activitat de l'Avens, ja sigui un concert, una obra de teatre.
2: Home, ho tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
3: Així és. Gràcies.
2: Anna, tu.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

Moments, nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn a l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder del cor, quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular. Però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones. I llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim,
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho
1: he de perdut. No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Sisko, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, pel que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalquers, que està al servei de la Marta, I bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia quim, que precisament... el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que hora l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere de corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I, bueno, són aquelles coses que, veiem, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podien absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No passa any.
0: El 97.
1: Ciutat gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet... és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil, però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous... veiem, ara cada dijous no, cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8:15 al local i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla gegantes d'esplugues.cat i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que tinguin inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxella comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, però es comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final doncs, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, m'apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o menys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc, amb Txema Luzán, tot seguit a les 11.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
8: FM. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Diuen que la música és el menys molest dels sorolls. Sona una mica despectiu, però és així. Aquest programa intentarà que us soni a música celestial. Per això hem fet una tria molt variada que esperem agradi a tothom. Endavant les eines! La primera d'avui és Assassinat a la pista de ball, Murder on the Dance Floor. En castellà, Assassinato en la pista de baile. És de l'any 2001. El seu director, en aquest cas directora, és Sophie Muller i la banda sonora és de Sophie Elix Baxter.

Perquè no digueu que no toquem tots els pals, estrenem el programa d'avui amb un curtmetratge. Curt, curt. La seva durada són 4 minuts. També el podrien qualificar com a videoclip que, per cert, és un gènere que ha donat autèntiques obres mestres. Aquesta no arriba tant, però estem segurs que ja l'estareu ballant. La seva autora és la intèrpret Sophie Ellis Bextor, així que tota la culpa és seva. Anem per la segona. Es diu Guardians de la Galàxia. Guardians of the Galaxy. Guardianis de la Galàxia. És de l'any 2014, el seu director és James Gunn i la banda sonora és de Tyler Bates.

0: La cançó que hem escoltat és obra de Red Bull. Van entrar a la llista Billboard Hot 100 a la primavera de 1974 amb Come and Get Your Love, que heu escoltat. El senzill va ser certificat com a disc d'or, venent més d'un milió de còpies. Red Bull es va convertir en la primera banda nativa americana, indis per més senyes, sense saber de quina tribu, a tenir aquest èxit, arribant al número 5. En quant a la pel·lícula, ens situem dins de l'univers Marvel, caracteritzat pel món mutant. En aquest cas, s'han d'unir uns quants per salvar la Terra. La tercera és la cinta més ben valorada de tota la programació d'avui. Estem parlant de El Club de la Lucha, El Club de la Lluita, Fight Club. És de l'any 1999, el director és David Fincher i la banda sonora és de varis autors destacant de Dutch Brothers, Michael Simpson i John King.
1: Stop.

La cançó que hem sentit pertany al grup Pixies, triada per l'ocasió per la seva proximitat a una trama que converteix el risc en leitmotiv. Fastiguejats d'una vida monòtona i avorrida, dos pirats decideixen fundar un club secret de lluita, on poder descarregar les seves frustracions i la seva ira, que tindrà un èxit aclaparador. Aquest film està molt ben valorat. No debades està dirigit per David Fincher, una icona del cinema contemporani responsable dels films de la talla de La Red Social, Zodiac i Seven al cinema i Mindhunter i House of Cards a la televisió. La quarta marca l'equador del programa. Parlem de Bona Feina, Bo Travell, Buen Trabajo. És de l'any 1999, el director és Claire Denis i la banda sonora és de Charles Henry de Pierrefeu i Eran Zurr.

Posem bailongos amb el tema d'aquesta pel·lícula, l'autora de la qual és Corona, que, suposem, encara viu dels rèdits d'aquesta cançó, doncs encara avui en dia és fàcil sentir-la, sobretot a l'estiu. No cregueu, la cinta ens parla del que pot provocar l'avorriment en temps de pau per dos militars destinats a la legió estrangera. Al començament es cauen bé, inclús senten atracció. Després apareix la gelosia i finalment un odi mortal que acaba esdevenint una guerra particular entre ells dos. Abans de posar-vos la música, mirarem al cel a veure si veiem algun ovni. Ens estem referint a Expedient X, de X-Files, Expediente X, de l'any 1998. El seu director és Rod Broman i la banda sonora és de Mark Snow.

Podem englobar aquí les pel·lícules i la sèrie de televisió. La banda sonora és molt coneguda i, en certa manera, inquietant. Amb un gran èxit de crítica i de públic, va estar en antena des de 1998 fins al 2018, cosa que evidencia la seva qualitat. 20 anys en antena no s'aconsegueix així com així. A més, es van rodar 3 films en format llargmetratge. En fi, que es va allargar tot el que es va poder la història i, diguéssim, el muntatge idea original. El pas del temps és implacable i el seu temps ja va passar. Això sí, va marcar un abans i un després en el competitiu món de la televisió. Ens acostem a l'amor per parlar-vos de Notting Hill, de l'any 1999, el director és Roger Michell i la banda sonora és de Trevor Jones.

Ronan Keating és el responsable de la cançó que heu escoltat, molt romàntica, com heu pogut percebre. Si tanquem els ulls, podem veure la història d'amor entre Julia Roberts i Hugh Grant, grans actors, donat que era molt difícil de treballar amb ells pel seu caràcter. Però, és clar, són molt professionals, cobren com a tals i ens poden arribar a convèncer de tot el que es proposin. Ja que assistem al número 7, tenim de l'exorcista, de Exorcise, l'exorcista. És de l'any 1973, el seu director és William Friedkin i la banda sonora és de Jack Nitzsche.

Quan preguntes, en general, a gent del món del cinema quina és la seva pel·lícula de terror favorita, el 90% contesten L'Exorcista. I és que rodar al 1973 una cinta d'aquestes característiques tenia molt de mèrit. Encara avui en dia té un gran ressò. Ha envellit de manera envejable. I què dir de la música que hem triat? Doncs fantàstica, també. L'autor és Mike Oldfield i té la particularitat que tots els instruments els toca ell. Un geni. Ens fa pena, però anem per la darrera d'avui, que és Scream. És de l'any 1996, el director és Wes Craven i la banda sonora és de Marco Beltrami.

acabem amb una de terror. La reina de l'slasher, Scream. Wes Craven, creador de Pesadilla en Elm Street, La última casa a la izquierda y Las colinas tienen ojos, va a insertar de ple en totes les seves aventures audiovisuals. Fins a arribar a Scream, tot un fenomen potser allargat massa que ha arrossegat fans de totes les edats. Hem triat la música composada per Bert Brain, una banda post-grunge que posa tota la cara a la graella perquè el film esdevingui tota una oda al terror. Avui hem tingut una bona ració musical. Quasi bé la podríem anomenar com una amanida fresca, variada i de fàcil digestió. Isabel Almató als controls, Jordi Udina al muntatge i qui us parla, Txema Luzán, fan possible Cua de Cuc. Ens escoltem aviat!

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Hi ha una màgia que no té truc.
9: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
10: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
11: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
12: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
13: Perquè quan parles, fas màgia.
14: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
5: Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
2: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
3: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
0: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!
13: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
3: Bon dia.
2: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
3: Això mateix.
2: I el que fas és un projecte i avui volem parlar

0: La dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres. I vull que m'expliquis què és Kelea Consultors.
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Kelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale. Al final la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no? Però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
0: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
1: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no? Amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
0: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
1: 100%, sí, sí.
0: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt de la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
1: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
0: veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
1: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire. No? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi. Vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
0: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
1: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment, hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després, ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum, on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
0: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
1: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
0: Més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus, doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació. També toqueu aquesta vessant?
1: Sí. Quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència. Per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no?, de millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió. no? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments, tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
0: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quan val el quilowatt hora, depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de... doncs això, de fer aquestes comunitats energètiques.
1: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no? Tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No, doncs hi ha aplicacions digitals, no, diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
0: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal.
1: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
0: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
1: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no?, que representa el canvi de model, no?, de passar d'un model centralitzat d'energia, no?, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny de la nostra casa, no?, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlem d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no?, que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no?, doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
0: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us posem en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
1: Gràcies, Isabel.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de billar i parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Gairebé ja bon vespre, eh, l'hora que és.
3: Sí.
0: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
4: Bona tarda.
0: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
4: va començar el 1987.
0: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
4: Sí.
0: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
4: Al mateix puesto. Sempre hem estat allà.
0: Ah.
4: Al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
0: Sí, a dintre del bar.
4: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
0: Quants socis sou ara aproximadament?
3: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per los estatus que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
0: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleopatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
3: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleopatra no tenia referències que jugar al billar.
0: Jo tampoc, però, bueno, m'ho he descobert i és un sobte.
3: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
0: Que situem l'origen del billar a França directament.
3: Jo lo situaria a França.
0: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que
3: sí,
0: des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
3: Sí.
0: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
3: La taula
0: de billar. Quines mides té?
4: 1,42 per 2,84.
0: 1,42, metre 42.
4: D'amplada per 2,84 de llargada.
0: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
3: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
0: I com se li diu?
3: És un billar francès.
0: El francès,
4: l'autèntic. És un billar de gran maig.
3: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
0: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
3: No, quan té forats és un billar americà que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament.
0: Ah,
3: aquí.
0: A tres bandes és que no hi ha els forats.
3: No,
4: ni a la lliure, hi ha molts...
3: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
0: Ara,
4: no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
0: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avenç, quantes taules teniu?
4: Dues.
0: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar...
3: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
0: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
3: de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 11 de la nit.
0: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
3: Sí.
0: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supraavents, quines serien? Hi ha competició més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
4: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve el Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
0: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
3: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya, sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con l'equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
0: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
3: No. És més per la gent que no està disponible.
4: Gent, i un tema també de que això val uns diners, la inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
0: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
3: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar. Amb ells.
0: És una gran afició, de fet tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no els tinc localitzats, però n'hi han hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
3: Sí.
0: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota sí. N'hi havia tingut, el Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
3: En la Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
4: L'Ateneu.
3: En l'Ateneu de Sant Just.
4: Tenen dos taules.
3: Tenen també. Dos taules també de billar.
0: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
4: no,
0: també.
4: No, però això és de billar americà.
3: Són billars americans.
4: Un billar petit de billar americà.
3: I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
0: I tot, i la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
3: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
0: El peix que es mossega la cua.
3: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no hi hauria cap problema.
0: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
3: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
0: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs
3: que passi per la secció... I serà atès con tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
0: Ara hi anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
3: Pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahí me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
0: Heu de practicar molt? Moltes hores.
4: Moltes hores.
0: Molta paciència.
3: Molta.
0: Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
3: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
0: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
4: No, relaxa una mica, sí que relaxa una mica.
0: I en quant a la concentració?
3: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als nassos de treballar, vens t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
4: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en fas més boles que no, sí, d'altra manera.
0: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
4: No. En principi no hi ha cap problema. Qualsevol pot practicar el billar.
3: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, potser des de los...
4: Sí, bueno, hi ha
3: 35, joves, 35, 38, fins persones molt...
4: De
3: molt...
4: 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'event.
0: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
3: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar. Que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues en una llargada o una altra llargada.
0: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o... Depèn del fabricant...
4: Hi ha de tot el que vulguis.
3: Tacos.
4: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui. Depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, això jo vull dir que depèn del que vulguis.
3: Però que lo important són les mans del jugador.
0: Les mans i la vostra concentració.
3: Les mans del jugador és l'important.
4: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot.
3: El taco ajuda, però no és tot.
0: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
4: Sí, hi ha un guix.
0: Empolenat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
3: Sí. El guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer amb el guix perquè no ho feixi.
0: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
3: Les boles.
0: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
3: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
0: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra...
3: Has de ficar ratllades, has de ficar negres...
4: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran.
3: És les més, boles és més gran més que la
4: petites,
3: nostra.
4: Les boles més petites...
3: És un billar molt difícil.
4: I, bueno, i s'han de ficar dintre de...
3: L'snooker.
0: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
3: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, després està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i després està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
0: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi hauria més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així. O...
4: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha...
3: A la banda.
4: Quilles, hi ha la banda... És que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
0: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
3: No.
0: Doncs seria important.
3: Sí, però és complicat. Ja. És complicat.
0: Combinar-ho amb els horaris, els nanos...
3: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no... no la tenen molt com a virtut, i si no tens paciència no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi, i s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància, i s'avorreixen massa d'hora.
0: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
3: Sí, sí.
4: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
3: Jo quan era petit, ja t'he dit, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar futbolín, al futbolín... Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res, i a ells li agraden molt.
0: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
3: sí,
0: perquè els nanos practiquin.
3: Sí, al parc.
0: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però això... també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
3: Sí, i de ping-pong.
0: També, sí, la tenim aquí a l'Avens.
3: A l'Avens.
0: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
3: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la, i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I després si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
0: Quines estratègies teniu alhora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
3: Bueno,
0: o és tot cinema?
4: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
3: Això a vegades sí que quan li toca tirar triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
0: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
3: És realitat.
0: És aquesta,
4: sí.
0: La manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra.
3: Sí, sí.
0: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
3: És molt divertit jugar.
0: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
3: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga, jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins als 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
4: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
0: Està molt bé, això.
4: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
0: Doncs
4: ja
0: per part fer... vostra és una bona iniciativa.
4: Però no, la joventut no, no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14, em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no, no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
0: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè, clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre...
3: No, és un panyo d'un teixit especial, sí, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
0: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
3: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el panyo.
0: Tot sencer, perquè sí, no es pot fer un apanyo.
3: No,
0: no es pot cosir.
3: I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
0: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
3: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
0: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem...
3: 2.600.
0: O sigui, que s'us va el pressupost dels socis?
3: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com bon material.
4: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
0: Clar, és molt
4: important. Per poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
3: Ara fa el mes de maig, van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia... Quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
4: Aquestes tindria 30 anys, com a mínim.
3: 30, 40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
0: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
3: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que es les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10, 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé les efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
0: Ara que dius això de que et llisqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre cas,
3: bueno, hi ha alguns noms? Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida
4: sense banda, el tiquitaca, que hi ha molts.
3: N'hi ha moltes.
4: Hi ha moltes jugades, tipus de jugada.
3: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
4: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
3: d'influència
4: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
0: D'acord, les tatxes estarien a
3: sobre de la taula. A sobre de la taula,
4: al voltant,
3: a la banda.
4: Al voltant de la
3: per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
4: Diguéssim que el billar està dividit per un costat amb 8 quadros i amb l'altre amb 4.
0: Estàvem parlant ara de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes us donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
3: el cop
0: que li has de donar i la direcció que li dones.
3: El cop, la força i la direcció.
0: I tot això és molta pràctica.
3: Clar.
0: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
4: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
3: Són mans. Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt de cap.
0: I a més, quan ho dius, fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el tango, eh? I somriu.
4: És que sempre estem aprenent al billar. No,
3: el billar mai
4: no s'ha acabat mai.
3: Nunca se sap tot.
4: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
0: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
4: Corea,
0: billar a
4: Vietnam,
0: les escoles.
4: Xina, tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
3: Ni es veurà.
4: Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
3: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica, juguen diferent. La manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions. Juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
0: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I
3: allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
4: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació. Ja són temes que ells han anat polint més.
3: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
4: Quatre vegades, no, em sembla?
3: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar, i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
0: No se m'acut res més. No sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
3: no
0: considereu interessant.
4: Bueno, important. A nosaltres ens agradaria estar federats. Però això, per estar federats necessitem diners.
0: Això s'ha parlat amb Junta de l'Avent, el tema
4: aquest. I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anar-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
3: I poder representar el poble d'Esplugues, clar. Que és bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
4: El poble ja la vens, clar.
3: Ja la vens, a la mateixa vegada.
0: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
4: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
0: També.
4: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I el millor un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
3: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
0: I qüestió de diners, a poc a poc, i tot es...
3: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant los anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, i van fent.
0: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a Pim Pom, plegues la taula i la transportes on vulguis, clar, i te'n pots anar a la a la pista Conxita Udina i
3: no, jugar.
0: El billar no. O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
3: Moure la taula és molt complicat.
0: Exacte.
3: Molt ja complicat,
4: vegada,
3: molt complicat i molt car.
4: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però van tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
3: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
4: I van pujar pissarra per pissarra dalt de tot i allà muntar-ho.
3: I si una pissarra tot, te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
0: O sigui, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
3: Correcte.
0: Que fan transport exclusiu d'això.
3: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
0: Això són moltes hores i les hores
4: sí, són
0: cares.
4: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van esportar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra vegada.
3: I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val. Una vegada lo treus, ja no serveix.
4: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció.
3: Per sota
4: té
3: calefacció.
4: Té unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar. Tenim una temperatura més o menys entre...
3: La mesa normalment està a 32 graus.
4: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat ni... perquè corrin una mica més les boles.
0: És molt delicat això, eh?
3: Sí. Molt delicat.
0: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... aire condicionat en el billar,
4: sí, bueno, l'aire condicionat...
0: concentració, dedicació... Eh?
4: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
0: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
3: sí,
0: de que passéssiu per la ràdio.
3: Sí, sí, moltes ganes.
0: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
3: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
0: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul, i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu
4: dreta.
0: Una
4: abans
0: porta...
4: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari,
0: exacte,
4: a la dreta.
0: A la dreta, i allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar,
3: pom, pom,
0: clar,
3: pom.
0: Clar.
4: Bueno, parlar també se'n parla
0: però
4: una mica.
0: Però poquet, perquè alguna vegada
4: sí,
0: que he passat, no
4: sí,
0: se
4: bueno,
0: senten moltes...
4: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno,
0: exacte,
4: sí que es parla una mica.
0: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari...
3: Algun dia n'hi ha festa, però
0: i
3: bueno...
0: I algun dia a dalt,
3: sí,
0: a la Pau Pujol,
4: el
0: Zumba...
4: I el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
3: però bueno,
4: i a dalt se sent, sí, els sostres
0: se sent tot. I a més l'Avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
3: S'ha de conviure.
0: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar,
3: sí,
0: tot funcioni.
3: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Molt bé, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
6: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot ara, això, tot seguit.
2: Si pogués fer-me escata i amagar

0: Hola, què tal?
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
0: Sí, i tant.
1: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
0: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, de Normacini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que ara he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
1: A quin any aproximadament?
0: L'any 72.
1: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
0: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
1: La Mercè Bosch.
0: Ah, exacte.
1: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
0: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
1: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
0: Exacte, exacte, exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
1: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
0: Ah, exacte.
1: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
0: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i el duet esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
1: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
0: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant, bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
1: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
0: Miquel Àngel.
1: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
0: Sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
1: No.
0: O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries i si eren de por millor, perquè havia de ser de por, i ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales. Un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, hi vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
1: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
0: I tant.
1: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
0: Sí.
1: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
0: bé,
1: en aquella dècada.
0: No, les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
1: sí,
0: sempre
1: n'hi ha hagut,
0: però
1: sempre.
0: Clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
1: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
0: Bé, per mi és com si, tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar, i el Carboner, baixant a mà dreta, te'n recordes?
1: Sí.
0: I recordo que passaven cotxes, i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava, per portar-los a la mainada, i recordo que era horrorós, perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes, i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors, a l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
1: A l'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps, després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
0: sí.
1: I ja la Pilar
0: Díaz. Bueno,
1: doncs
0: devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. No, ara no recordo com es deia.
1: Però va ser molt poquet, penso.
0: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes, i després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, a cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
1: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
0: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
1: Ho tinc molt present.
0: Sí.
1: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe,
0: sí.
1: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
0: exacte.
1: Abans que els cotxes. Eh?
0: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
1: Allà de petita no? Jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
0: I la sardina, enterrar la sardina.
1: Exacte, enterrament de la sardina també.
0: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
1: Sí.
0: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
1: És que
0: no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
1: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això serà un caos.
0: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases, com que veurien el mar, aquest mar no el veuran, perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa de davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
1: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri,
0: yeah.
1: I la mobilitat es veurà molt afectada, perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona,
0: i
1: perquè
0: tant,
1: hi ha moltes caravanes
0: tant,
1: a l'entrada, i serà un caos absolut.
0: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram, i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia. Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
1: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, eh? Des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
0: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar... Depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda... Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... Vas a que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Ens entenem, Carol, ens entenem.
0: Molt bé.
1: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
0: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys... I després, a mica a mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També sóc modista. També sé cosir.
1: Molt bé.
0: Vaig ser...
1: Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
0: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa de la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant d'inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
1: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
0: Ara que ho recordo.
1: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
0: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
1: Sí, amb la Mònica.
0: I llavors vull dir... Vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs, vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer el vaig presentar l'any passat, per Sant Jordi, ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
1: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
0: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envien al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, comença, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i l'entrada dels nacionals, la deixo aquí, acabada.
1: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
0: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan s'ho van a, fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo soc, m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan estic, tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
1: Primer ho fas a mà?
0: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
1: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
0: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
1: A vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
0: també,
1: que et passa.
0: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una, o sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactòria. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat, i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
1: Sí, amb el Pau Morillo. Amb el Pau Morillo,
0: que ha posat, que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
1: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit entre la Segona Guerra Mundial.
0: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec, d'allà el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia dins i quan tens una cosa dins la pots expressar. Si estàs buida de dins no pots expressar res. No.
1: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans l'olor de sofre? De les festes majors?
0: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.
1: Del sotal?
0: Sí. Saps el que és el sotal?
1: Per rentar la roba, no?
0: No, és per desinfectar.
1: Bueno, sí.
0: Perquè jo, a Sants, teníem un pati. I la meva mare tenia gallines.
1: La meva també. Adeu. A Gràcia.
0: Ah. I llavors, per fer bona olor, agafava el sotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
1: A casa ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
0: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, el barrejava la galleda d'aigua i ja veies la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra perquè no estava asfaltat el tros de pati. Només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
1: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que et portaven pollets.
0: Sí, exacte. Posaven amb una capseta.
1: Sí, tens raó.
0: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
1: I un menjar que t'agradi?
0: L'arròs, m'encanta.
1: De qualsevol manera?
0: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
1: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
0: Que l'hagi fet ja?
1: Que ja l'hagis fet.
0: Egipte.
1: Sí?
0: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I vam, quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres hi vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir que és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
1: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
0: Ara,
1: un que no hagis fet.
0: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
1: Clar.
0: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
1: Et fa por l'avió?
0: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
1: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
0: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
1: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
0: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
1: Per quin motiu?
0: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui en les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
1: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
0: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
1: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
0: Sí, només.
1: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
0: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. Hi havia unes persones allà a l'estant, i em va dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, porta-hi, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem, de la gent que hi va, que li envia llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
1: Un viatge.
0: Exacte.
1: És el teu viatge.
0: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
1: Autoeditant-se?
0: No, no, no.
1: Ah, val.
0: No, no. 5 milions.
1: Ah, 5 milions. Per això anava a dir.
0: Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això.
1: Ah, clar.
0: Però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda. Perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
1: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una impremta, buscar-te una impremta...
0: No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xemeneies. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
1: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
0: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica que havia sigut una fàbrica tèxtil i ara dins hi ha petites empreses petitetes i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé i penso que sí. Us ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
1: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
3: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
3: Correcte.
0: Què és Encadenats?
3: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector que s'espavili, com es diu, i la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
3: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
3: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, en canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
3: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
0: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
3: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això, és a dir, una mica deixa una mica de feina al lector, Que...
4: Quants contes hi han?
3: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
4: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
3: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moc en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
4: Entre números i pel·lícules...
3: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
4: És cert.
3: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que siguis, se m'acut una idea.
4: No pares.
3: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
4: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
3: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
4: Per exemple.
3: El primer de tots es diu Bateria baixa.
4: Sí.
3: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
4: Abans m'has dit quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
3: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
4: sí,
3: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
4: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
3: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
4: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
3: Sí.
4: Totes elles?
3: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
4: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
3: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
4: Molt bé, perquè com que les coneixes...
3: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
4: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
3: Ah, exacte.
4: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
3: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
4: Seguríssim.
3: Segur que algú troba alguna cosa.
4: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats, explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
3: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
4: Els negres dels editors.
3: Ah, exacte.
4: Eh?
3: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
4: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
3: Els negres són esclavitud.
4: Els esclaus dels negres editors.
3: Llavors, els lectors ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
4: Ei, això és una bona difusió.
3: Llavors vaig dir, llavors què?
4: El cercador no diu,
3: te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
4: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
3: Sí, és Terra Ignota.
4: I on el trobarem? Per
3: això a internet, jo tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a l'Abacus i tal.
4: Sí, a l'Abacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
3: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
4: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
3: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
4: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
3: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que... No és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
4: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
3: Exacte, correcte.
4: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
3: Quan vulgueu.
4: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
3: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
4: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
3: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquest Esplugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, a darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta en un barri, i a darrere hi ha, és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que, molta gent passejant, el fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest

0: recorregut?
1: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
0: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, del conde, que també era de la meva edat, i després a baix hi havia gent a Campí, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
1: Com el Josep Florença, que el vam tenir...
0: Com el Josep Florença...
1: O els seus germans, també, sí.
0: La Maria Teresa Carbonell, sí. Els de la Rosita Casellas, del Calvialet, i les seves germanes, també. Hi havia una colla de gent.
1: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
0: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
1: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
0: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però vaig seguir, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
1: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
0: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
1: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
0: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè de fet aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà. I llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes, diguéssim, a Can Clota, o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt i després per tornar baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
1: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
0: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, que hi ha a la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura, sí, que hi ha un rellotge de sol i precisament, sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
1: Això ho destacaríem del centre.
0: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet ella és Cal Tanet.
1: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
0: passem
1: anar recorregut?
0: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on hi havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
1: Molt bé.
0: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
1: no direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
0: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots,
1: val,
0: de tothom que el necessiti.
1: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
0: Miquel? Sí.
1: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els parcs i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
0: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la dona guitarra, l'escultura de la flama del Canigó, sí, feta, o sigui que també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Brilles, i després ja anem passejant cap al parc de Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
1: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, eh? I que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
0: sí,
1: que el tenim protegit.
0: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
1: Sí, està.
0: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant,
1: sí,
0: és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
1: sí,
0: al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després, la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
1: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
0: són, sí, el que passa específic, que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
1: Ara mateix no hi és?
0: No, no hi és.
1: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. Què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
0: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha del parc del Pou d'en Fèlix, seguim tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per casualitat. Està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar als Laboratoris Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí que vaig esbrinar després, que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
1: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
0: Això mateix.
1: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
0: No se sap. Ningú sabia que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris Salvat.
1: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
0: Bueno, algunes coses les sabia, aquesta no la sabia, aquesta
1: sí,
0: la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica, sí, important. A
1: sí,
0: nivell de, precisament d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes,
1: uh-huh,
0: que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia,
1: sí,
0: i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos,
1: sí,
0: que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall,
1: uh-huh,
0: però Això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos d'Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
1: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment doncs ja es comencen a urbanitzar i a sorgir doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el sindicat de pagesos.
0: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys, sí. 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i he parlat abans dels meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos. I el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ell ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
1: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i hi ha coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del sindicat de pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a mà esquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
0: Sí, la fàbrica aquesta antiga és el que dic de les Edes.
1: Ah,
0: la fàbrica de les Sedes.
1: Val,
0: aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles, i passem per demanar el jutjat si anem a parar al parc gran que hi ha de la Fontsanta, darrere de l'escola Lola Anglada. Sí. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
1: Sí.
0: És un...
1: Sí, és aquesta zona d'aquí baix de Fontsanta, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
0: És el límit dels tres municipis.
1: Exacte, sí. Molt bé.
0: També era interessant saber on estava el punt d'aquest del límit i tot això d'aquí, aquest punt d'aquí.
1: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
0: Sí, sí. És que cada itinerari començo amb el Robert Brilles, amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margarit que hi havia i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles, i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que res això.
1: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà, de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
0: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre, de fet, va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre, i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem. No ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
1: de l'Ignasi Riera. Mira, el rellotge és una lluita que tinc, i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
0: Doncs
1: aquí, però perquè és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
0: Sí, t'hi fixes en el primer itinerari, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues, i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
1: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat, i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat a fer-ho tot.
0: Aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Vaig anar pensant a veure què es podia fer, i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar, i vaig imaginar-me els itineraris, i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. I després aquests itineraris, lògicament, els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hagués constància de les coses que hi havia, no?
1: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
0: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
1: I descobrir també coses.
0: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
1: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari aquest segon.
0: El segon itinerari acaba aquí, seguint, tornant a Robert Orilla, sí, ja està.
1: Va, i el tercer itinerari seria el centre de la Maiola,
0: el més alt,
1: sí,
0: que surt de Roberilles, lògicament pugem per el carrer del Nord i la Maiola,
1: sí,
0: i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió,
1: sí.
0: Aquí em va agradar molt, uh-huh, que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe a peu, el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'embordes,
1: uh-huh,
0: i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és de gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
1: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
0: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, uh-huh, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar a la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
1: Explica'ns què és la Creu del Terme.
0: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les Plugues pràcticament era el Raval i poques coses més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? Mm-hmm. El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval de Sant Mateu, però després ja també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, muntar darrere sota el Col·legi d'Alemany. Hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del terme, encara que el terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
1: Perquè cal explicar que tots els pobles tenen el barri del Raval,
0: sí,
1: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
0: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
1: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no
0: que,
1: existeix.
0: Que ha desaparegut completament.
1: Perquè
0: hi ha una magia molt important, com era Can Carbonell.
1: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de Laurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
0: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les magies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són les típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
1: Per darrere.
0: Per sota, entre Cal Vialet i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va donar obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans la església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia, i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
1: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari que estem fent.
0: És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba, i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, un altre carrer asfaltat.
1: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
0: La Font de la Mandra la tenim, la veiem.
1: La veiem?
0: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
1: Ah, sí, tens raó.
0: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, clar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari bueno, urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
1: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers,
0: sí,
1: allà anàvem a berenar.
0: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
1: Exacte, allà anàvem a berenar i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves ja, i després baixaves.
0: Sí, allà hi havia ja també el Pou de sí, Vernís, hi havia tota aquella zona.
1: Exacte.
0: D'allà.
1: Sí, molt bé.
0: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, mm-hmm, perquè dins del cementiri hi han bastantes escultures també de l'Eulàlia Sentmenat, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, mm-hmm, arquitectònicament.
1: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es plugues
0: en tenim
1: dos.
0: Sí, sí, estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
1: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
0: aquí
1: més.
0: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Uh-huh. Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobar un cantintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges, de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, uh-huh, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic a darrere Can Cortada, ja veiem Campí, es veu l'església, es veu que un afegit que és la capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Campí perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
1: Gran pianista.
0: L'Angeleta.
1: La recordem.
0: Tocava l'harmònio.
1: La recordem sí, i ens estimava molt a la cara
0: aquí,
1: ja petita.
0: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar o agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palos Santos, que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa per aquí, la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenat també, que no ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I és clar, lògicament, que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, perquè clar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
1: Sí.
0: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi ha dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Baró de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
1: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
0: Bueno, no es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I, sí. Sí.
1: Molt bé, Miquel, donem pas al segon itinerari.
0: L'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
1: Sí.
0: I llavors, doncs, seguint la carretera de, dels Països Catalans, de, per allà on hi ha la, la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar al, a dalt a Finestrelles. Amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa, que són, i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir amb una miqueta primers principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant les seves mateixos, ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres. Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, doncs, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que diversa gent del poble l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri.
1: Sí.
0: De Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
1: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'Hotel dels Insectes.
0: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona, perquè no es quedés els pulgues sense aquesta microbiologia natural.
1: I sabem qui ha fet aquesta mena d'hotel?
0: Suposo que això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. Antiu Hotel dels Insectes està marcat d'aquesta manera.
1: Molt bé.
0: A darrere de tot, jo he deixat una fulla en blanc.
1: Sí, això anava a dir jo ara, que primer de tot, prenem nota, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis, perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre, i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
0: Sí, un full en blanc ratllat,
1: que
0: perquè la gent pugui escriure i el que sigui, perquè vaig pensar que, igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament,
1: sí,
0: perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquests nous aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber, o inclús alguna dada que estigui errònia o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet, que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta al costat de l'Església, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I llavors va haver-hi una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més monjo Monjo no, Escolà de Montserrat, i que va dirigir molt bé molts anys l'orgue. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
1: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
0: Particularment sí.
1: Oficialment sí?
0: No m'he comentat a ningú, però particularment jo sí, estic treballant-hi.
1: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
0: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en propòsit en fer editar aquest llibre, sí, i regalar-lo tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
1: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
0: Celebro que agradi a la gent. El que sí, m'agradaria deixar constància també,
1: sí,
0: de coses i noms que a vegades no tenim, no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit de dir l'emissora, i no és l'emissora, sí, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos, i allò és el Parc de Canvi de Led.
1: Sí,
0: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt.
1: Ja.
0: Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
1: no,
0: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
1: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
0: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
1: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els espluïns.
0: Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, sí, donar-nos a conèixer properament, i agrair la vostra col·laboració.
1: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat.
0: Molt
1: ens
0: bé.
1: Escoltem aviat.
0: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Qui en vive? Amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avens.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut
1: no,
0: les plugues?
1: No m'he mogut ni em penso moure. Perquè
0: molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa... No me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·laboro amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquesta, faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema de, en aquest cas, de gènere de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any, és a dir, conec a tothom i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a 2 setmanes amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants jocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre? Quim vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses, que passa que com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar a una amiga, i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un... no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè no, és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblant d'una a una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, m'entenia de posar a dins seu i quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser, però bueno, continuant endavant i mira, al final una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent.
1: Correcte.
0: I que ets una persona que si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és sí, que es diu, el que es diu sí, ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu.
0: No és un perfil baix, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu... Després,
1: és correcte.
0: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
1: No, perquè és un... no sé, per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau pa'lante, és amb una personalitat arrolladora, és un tio que bueno, que s'emporta tot per davant, o sigui, és totalment el contrari a mi.
0: Lo que voldria ser poder?
1: No. Si mires biografies d'escriptors i tal, el que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són el contrari d'ell.
0: Ah,
1: vale. I a mi m'ha passat. Però, perquè no s'assembla, ja dic, no s'assembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
0: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història.
1: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc, ni ho seré.
0: Ah, no es pot dir mai. No es pot dir mai que no.
1: Em fico dins del personatge, no? I ja dic, jo me'n feia creus, diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
0: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que en t'explica,
1: no, és,
0: només d'entrada,
1: totalment,
0: eh?
1: Cert, sí.
0: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes de dir.
1: És totalment correcte, és tot inventat.
0: I la història on passa?
1: I que quan
0: passa?
1: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
0: D'entrada, com que ets d'Esplugues, di que el trobarem a la llibreria Esplugues.
1: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
0: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel,
1: bé,
0: malvat...
1: A veure... És que, mira, i precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etc, etc, té un toc tendre, com si diguéssim, no? I permeteu-me la paraula, és una mica canyí. Canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40, 50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. També s'ha de dir, però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sí, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
0: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
1: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó, que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari en el que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però, diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que ultrapassa el que és l'amistat, no?
0: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges? O,
1: no.
0: O hi ha referències externes de la societat en què en aquell moment s'estava vivint?
1: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre. I jo crec que estan ben dibuixats, perquè, ja dic, no volia que s'allargués molt, perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir que tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
0: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
1: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos.
0: En redactar-lo,
1: començar i acabar, com si diguéssim. Després, hi ha alguna petita correcció... I, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes els capítols, posa jornada, està dividit per jornades, i al costat del número hi ha un cercle.
0: Val.
1: Si t'hi fixes,
0: ara buscaré els capítols.
1: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però una amiga em va dir, escolta, doncs deixa'l.
0: Jornada 1.
1: I sí. Un cercle al costat.
0: Després, perquè he vist un poema.
1: Sí.
0: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
1: Manuel.
0: Manuel.
1: Manuel.
0: Perquè he vist un poema, una carta que posava querida, o sigui, Marta.
1: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'Índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per un conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant, escriu com un petit conte també, bueno, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit té coses tendres i que dius com pot ser que sigui un home d'aquesta manera tan dual, no?
0: El darrer capítol és jornada 23.
1: Sí.
0: Passen 23 dies aquest llibre?
1: No.
0: No?
1: No, en principi ell escriu un cop a la setmana.
0: Ah, per tant, 23 setmanes.
1: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar.
0: No l'expliquis.
1: Que s'allarga una mica més.
0: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
1: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo, clar, un llibre no, si no estaria explicat en tres pàgines. Vale. Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima. Uh-huh. El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
0: Vull dir, no podem dir que és un gènere de ficció.
1: O sigui, no és terror 100%, encara que tingui terror. No és fantàstic 100%, encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
0: Pel cinema, per tot el que has
1: tocat. I deien
0: que
1: no encaixava. I llavors, bueno... el vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final si vols t'explico com al final com es va publicar, perquè va dir...
0: Sí, m'interessa molt que m'ho expliquis.
1: Pues mira, jo tenim, bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i bueno, allà coneix molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixia un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabien què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
0: Ah, sí.
1: El va llegir dues vegades, diu, hòstia, és que em flipa, que no sé què em va dir. I tenia un amic que és editor, que està tan pirat com ell, i li va passar, també li va encantar, i d'aquí ve la història.
0: I tu publica Terra Ignota.
1: Terra Ignota.
0: Molt bé. Per tant, no has tingut més cap problema, perquè hi ha gent que ha de passar per moltes editorials.
1: Jo pensava que em diria, bueno, no, la nostra editorial no es dedica a això i tal, però no, al final li va agradar tant que em va dir endavant, som-hi. I es va tirar de cap a la publicació, i jo encantat, de veritat.
0: Perfecte. El teu coneixement del cinema de terror al llarg de tots aquests anys t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
1: D'entrada, el títol.
0: El títol.
1: Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint, i al final dic, hosti, li tinc de posar algun nom, no?, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula Blade Runner.
0: M'encanta.
1: Doncs l'última frase de la pel·lícula és "Quién vive?". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li, que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. I és com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que hi ha en parell. Hi ha altres que estan més amagats.
0: Blade Runner la tinc a VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el Making Of, em vaig comprar, que eren dos CDs. M'agrada molt.
1: L'he vist al cinema, l'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
0: O sigui, podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
1: Oh, tranquil, i te faltaria temps, eh?
0: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
1: O inclús, no només de Blade Runner, ja, sí. Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores. Aquesta de Blade Runner.
0: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
1: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
0: Aquest és el primer llibre que publiques, Quién vive?
1: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
0: Michael Haneke, és
1: un director austríac...
0: De cinema de terror, també?
1: No, a veure, un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, ha fet unes pel·lícules bones. No sé si coneixes, per exemple, Caché,
0: no,
1: Funny Games,
0: sí.
1: La cinta blanca...
0: Jo sóc més de Memòries d'Àfrica i de Blade Runner que pues... no pas de cinema de terror.
1: No, aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. però va ser molt interessant perquè érem 5 autors... i eren punts de vista diferents sobre el mateix, diguéssim, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu Austria natal, i després va fer la versió als Estats Units, amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood. I són, les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'Americana dura 2 minuts més. Llavors, a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
0: Una anàlisi, o sigui, una feinada, total, una anàlisi comparativa.
1: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat.
0: Que bé, sí. Molt interessant, eh? Mm. Perquè, clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, eh? I que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
1: Saps de què ve això? Perquè, bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i, clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs. Sí. Jo hi anava cada any com a espectador, no? I, clar, em sortia un ull de la cara. La cosa es va així, eh? No. I, bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquet portal, sí, d'internet, sí. I em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea. Perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo curiós la pel·li, que era Confessions, una pel·li japonesa. Que me la vaig mirar, li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito, podràs entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte. I va, la cosa va començar així, un tema una mica econòmic, no?
0: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno... no sé, m'hauria agradat llegir algun tros del llibre. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són aquells punts tendres.
1: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
0: Pues fa riure el que ve després. Diu, casi me muero de la tos. Él sonrió. Vull dir, és el clic aquest de... et soc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos que em moro.
1: Ara ja veuràs.
0: Doncs recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre, i ha escrit aquesta novel·la, Quién vive... que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia.
1: És el problema que una mica que té la novel·la, no?
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre, el teu temps i el teu espai. D'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
0: Sí, seguirem en contacte.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: A veure, necessito saber què és la divisió horitzontal. És un acte administratiu que es divideix en immobles de dos o més finques registrals. Cadascuna d'elles és independent l'una de l'altra. I aquesta divisió horitzontal es regula a través de la llei 49/1960 de 21 de juliol. Aquesta llei s'ha anat modificant diverses vegades. A veure, jo sola amb això no puc i necessito contactar amb un professional. Val, he tingut sort. Aquí a Esplugues tenim una persona que està especialitzada en divisió horitzontal. Necessito que algú m'expliqui què és tot això dels estatuts, de la reglamentació de la divisió horitzontal, què són les comunitats de propietaris, quins són els drets i les obligacions que tenim els propietaris d'un pis, d'una casa o en un edifici. Així que, com us he dit, he tingut molta sort, he trobat una persona que la podem trobar aquí a Esplugues i que es diu Maria Penya. Ella és advocadessa i ens parlarà de les comunitats i de la divisió horitzontal. Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal, Isabel?
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i gràcies per ajudar-me, perquè tinc una necessitat de saber tot això que reglamenta la divisió horitzontal i la importància que, a més, té, perquè ens podem trobar casos de comunitats molt antigues que no tinguin divisió horitzontal i això podria ser un problema.
3: Sí. Sí, oi? Veritablement, estem en una societat que, sobretot ara aquí a Esplugues, que ha crescut moltíssim, doncs no és un tema baladí, és un tema molt important que hem de conèixer en profunditat i doncs saber on vivim, com vivim i com convivim, que quines són realment les obligacions dels propietaris, que podem fer, quines són les nostres limitacions i quines són les lleis que podem que estan vigents i a les que ens hem d'apropar.
2: Per tant, entraríem ja en el tema. Què és una comunitat de propietaris?
3: Bé, doncs una comunitat de propietaris no és una cosa lliure que realment està basada

0: de la propietat horitzontal. La propietat horitzontal es regeix per la llei de propietat horitzontal de 1960, que és el que diem de dret comú, és la llei d'Espanya, diguéssim. Després ha anat evolucionant, evidentment, per la societat en la que vivim, les necessitats que tenen els nostres copropietaris. Ha anat evolucionant amb les delegacions que la Constitució fa a les diferents comunitats autònomes, com és la nostra, Catalunya en aquest cas. I llavors aquesta evolució ha anat paulatinament, com dic al principi, mitjançant Real Decrets, lleis noves, modificacions, articles que s'han anat una mica, doncs, diguéssim, apropant el que realment necessita la... És una de les poques coses que Espanya, entenc com a advocada, ha progressat, diguéssim, com els nens al col·le, no? Progressa adequadament, no? Doncs això.
1: Una mica, quines serien les últimes regulacions o canvis que ha produït la llei? Perquè, clar, m'estàs dient que constantment s'està renovant des d'aquell any que dius tot, el 1966 o 69, m'has dit, i per tant, si està en evolució permanent i recent, això vol dir que els professionals també heu d'estar constantment en formació.
0: Sí, és això que deia, que ens hem d'apropar sempre a un professional que estigui en constant formació, no? Doncs com deia, la llei que regula la llei de propietat, o sigui, la propietat horitzontal, és la llei de 1960, que és l'espanyola. Després, la normativa catalana, que suposo que ens centrarem més aquí, és el Codi Civil de Catalunya, que es va aprovar el 10 de maig del 2006, és la llei 5/2006, i aquí es desenvolupa molt més bé la definició de propietat horitzontal incorporant figures noves, que la llei espanyola, doncs, és una mica més extensa, diguéssim, i menys puntual, no?
1: És més general, diguem-ne, no?
0: Sí, és més general, sí. És veritat que totes les comunitats de propietaris a Espanya es regulen principalment per la llei de propietat horitzontal, però cadascuna, com deia, té les seves peculiaritats i és segon el codi que hi ha.
1: Clar, és molt difícil.
0: Sí.
1: perquè tu tens una propietat i aquella propietat pot estar qualificada i a lo millor hi ha un sector d'aquella propietat que no és edificable, que és rústica, per exemple, però sí que hi ha una part, o sigui, dintre del conjunt de la propietat hi ha moltes casuístiques, val? Hi ha zones que es pot edificar, hi ha zones que no es pot edificar, cadascú té la seva regulació. Ens podem fixar quan anem pel carrer, hi ha edificis baixos amb alguns carrers i al carrer, dos carrers més enllà, dius, com és que aquest carrer té 7 pisos d'alçada i 2 més amunt o més avall només en té 3? Doncs perquè això depèn de la qualificació del terreny que se li ha permès fer més pisos o menys pisos i cadascú té el seu coeficient d'edificabilitat. Però aquí no entraríem perquè això és un tema...
0: És un tema de governabilitat local, vull dir, això és un tema d'urbanisme i és un tema dels ajuntaments i aquí no entrarem. Un cop tinguéssim la propietat, ja sigui de 6 veïns com de 60 o de 500, perquè també n'hi ha macrocomunitats, no? Doncs aquí hem d'establir dins del títol constitutiu de la comunitat, que és quan s'acaba l'edifici de fer, doncs el constructor va al registre i enregistra aquí, matricula la primera vegada aquest edifici i fa, doncs, les seves particularitats, les exposa aquí. Un cop tinguem això, doncs ja podem dir que estem constituïts com a comunitat de propietaris.
1: I a més ara també hi ha una altra qüestió de propietat de divisió horitzontal, que estan entrant tots aquests edificis de turístics, que s'estan comprant edificis sencers, que això tampoc no en parlarem, perquè el que volem parlar és justament de les comunitats de veïns i veïnes a l'uso, que se li diu, en els que estem vivint nosaltres a casa nostra, no? No sé si hi ha hagut més evolucions recents de tots aquests canvis que hi ha hagut a partir d'aquesta llei del 2006, és la darrera, m'has dit, que s'havia fet aquí a Catalunya?
0: No, la darrera, la més principal que tenim ara és realment la de 2025.
1: Ah, 25.
0: Aquest canvi és l'última, és la darrera. I aquesta concentra exactament l'accessibilitat, l'eficiència energètica de l'edifici, els habitatges de l'ús turístic, que és el que tu em preguntaves i en deies, i en alguns resums sectorials, una gestió més moderna de les comunitats. És aquesta, l'última, la principal, la que ens hem d'acostar, vale, per entendre més.
1: Aniríem avançant amb els temes. I et voldria preguntar que si totes les comunitats estan obligades a tenir els seus estatuts. Això és obligatori, que tinguin estatuts les comunitats?
0: No, però sí que com a professional entenc que és altament recomanable per diverses qüestions. Com he dit, quan s'acaba una obra, quan s'acaba l'edifici, el constructor va al registre, enregistra aquest edifici i l'immatricula, i llavors formem part d'una el que es diu la comunitat de propietaris, i llavors aquí hem d'anar a Hisenda fent una sèrie de gestions i tal, no? Doncs en aquest moment és quan nosaltres hem de saber realment, que el que em preguntava era el tema dels estatuts, no?
1: Sí, sí, és obligatori tenir-los.
0: No és obligatori, però sí és recomanable. Nosaltres entenem que primer ens hem d'atendre per saber els acords i la Junta com es configurarà, què s'ha de fer, doncs pel primer l'escriptura d'inscripció al registre. Després hi aniríem als estatuts. Això és jeràrquic, eh? Després, si no en tenim, que no cal, aniríem a les normes comunitàries. I finalment, qui manaria aquí seria la Junta. La Junta que s'agrupa en una sèrie de... Bueno, en tots els propietaris, més alguns càrrecs, i es fa un cop l'any, que és l'ordinària, que és l'obligatòria, i d'aquí surten tots els acords.
1: Ara entrarem amb les reunions d'escala, que a vegades dius, avui tinc una reunió de la meva escala, i et diuen, uf, quina mandra. Però ara entrarem en les reunions de l'escala. Entenc que no és obligatori tenir estatut, sí que és recomanable, i que, per tant, els acords que prengui la pròpia comunitat, no sé si és per unanimitat o per àmplia majoria, això davant d'un jutjat, si fos el cas, preval i té validesa, eh? Sí, encara que no hi hagin estatuts a la comunitat.
0: Bueno, havíem dit que el Codi Civil Català estableix, segons per quin acord, per quins acords, un quòrum màxim, un quòrum mínim, no? Hi ha acords que és, per exemple, doncs hem de canviar els coeficients. Doncs això és tan important com que hem d'anar al registre, i llavors això es fa mitjançant un quòrum. En Catalunya és 4/500 parts dels propietaris, a Espanya seria 3/500 parts.
1: Un exemple, hi ha edificis, i aquí a Esplugues estem afectats, per dir d'alguna manera, que les plantes baixes es poden convertir en habitatge. En aquest cas, cal fer un canvi de divisió horitzontal, per exemple, d'ús al jutjat, s'ha de comunicar al jutjat?
0: No al jutjat, no, a l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament.
0: Sí, és una cosa a part.
1: Per tant, no té res a veure ni amb els estatuts,
0: la gestió,
1: ni en el notari, a canviar cap tipus dels coeficients.
0: Sí, s'haurà d'anar quan prèviament l'Ajuntament concedeixi aquest propietari que aquest ús serà de vivenda en comptes de local.
1: Per exemple,
0: llavors aquí sí, s'ha de reunir la Junta, tot això.
1: Hi ha pisos que són molt grans, la gent es fa gran i els fills decideixen, doncs mira, partim aquest pis dels pares, la meitat te'l quedes tu, l'altra meitat me'l quedo jo.
0: Però això de les segregacions, sí, és una altra cosa. No té res.
1: No té res a veure.
0: No.
1: Val, doncs seguirem, si un cas, una mica més endavant amb tot aquest tema, i sí que ja m'agradaria una mica entrar en què porten els acords de la Junta, per exemple, no? Quan es convoca una Junta, tot el tema de l'ordre del dia, tots aquests temes que a vegades són feixucs i que són molt senzills pels especialistes, però que pels veïns a vegades ens consta d'entendre, no? Perquè sempre diuen, en primera o segona convocatòria, és obligatori això de fer en primera o segona convocatòria una reunió?
0: Ara en parlem molt de l'obligatorietat. A mi no m'agrada ser tan taxativa, no? Obligatori no és. A mi m'agradaria més parlar, doncs, és aconsellable? Bueno, de vegades sí que és veritat que abans sí que es feia, doncs, convocatòria de la Junta de Propietaris tal dia, tal hora, en tal lloc. Primera convocatòria, 6 de la tarda. Segona convocatòria, doncs, 6 i mitja. Ara no es fa així, ara només és única convocatòria. Si aquesta persona no està a les 6, doncs no està a les 6, vull dir...
1: Val, ja no es fa com abans.
0: Sí.
1: Això ens porta, que això m'ho he saltat. Les comunitats de propietaris ara hem de tenir el nostre propi NIF, com qualsevol associació del barri, hem de tenir un NIF, i això vol dir que ens constituïm com a empresa?
0: No, realment nosaltres no som una empresa. La Hisenda ens obliga a tenir un NIF per una senzilla raó, perquè nosaltres no podem emetre factures, però sí que podem contractar, de fet, subministraments, gent que ve a veure els extintors, el senyor de l'ascensor, vull dir, tot això ens permet amb el nostre NIF poder fer-ho realment, perquè nosaltres necessitem d'aquesta cosa, no? Necessitem de que sigui una cosa activa, no? No és comprar-te una casa i tu ja ho vas fent. Necessites estar reglamentada i necessites estar en condicions de llei, diguéssim.
1: I això cada vegada s'està controlant més.
0: Sí.
1: No solament a nivell de seguretat, sinó a nivell fiscal, perquè tu, la persona que et vingui al teu edifici a fer una reparació, ha de ser un professional i t'ha de fer una factura. O sigui, que ara ja no val que hi ha un veí que és el manitas de tota la vida, que canvia els fluorescents de l'escala i més coses que s'han fet, no? Jo ara recordo la meva escala, es va haver de posar un mirall amb un racó de l'escala, del replà de l'entrada, que era una mica fosc i quedava allà un racó, i vam decidir que posava un mirall tipus pàrquing perquè des de la porta poguessis veure aquell racó. Clar, això ens ho va fer un dels veïns manites. A la meva escala hi ha dos o tres veïns manites, no? Ara crec que això ja no podrà ser així. Vull dir, si tu has de fer una cosa, ha de venir un professional i t'ha de fer una factura. És així, oi, Maria?
0: El tema de les factures és un tema fiscal, perquè això està molt controlat. Abans ens feia moltes coses amb bé, tot això, llavors si s'ha doncs, ficat per mig, que d'aquí no ens el ven ningú, i ha dit, bueno, com que tenim un milers de comunitats de propietaris a tot Espanya, doncs fem aquí una mica de puja, no? No és realment cert que no es pugui fer res a la nostra comunitat. Si jo haig de canviar un llum, el puc canviar si sóc el propietari. Què passa? Que aquí, doncs, la meva assegurança, diguéssim, em cobreix, no? Perquè si jo caic a l'escala, doncs, segons la pòlissa que tenim, però no cobreix les persones que vinguin de fora. Per això nosaltres hem estat, perquè les som considerats com a centre de treball. Si ve una persona de fora, el senyor dels extintors, i es fa malbé, doncs nosaltres hem d'estar dintre de la normativa, que en aquest cas seria el CAE, que és el certificat, no? que totes les comunitats, que es paga un cop l'any, i bueno, estem assegurats per aquí, no? També tenim una extensió amb aquest CAE, una extensió d'assegurança, que això és molt important, que no s'hi diu, però que la gent no ho entendria, però que aquestes empreses el que fan és estendre aquesta assegurança perquè ni la propietat ni l'administrador puguin negar-se a ningú que estiguin exonerats d'aquesta responsabilitat.
1: Tornem una mica enrere, que abans hem parlat de la convocatòria de les reunions de l'escala, per dir-ho així d'una manera més col·loquial. I aleshores el que sí voldria és que parléssim una mica per qui ha de formar la junta aquesta de veïns, no? Hi ha unes figures que s'han de complir obligatòriament o amb un president ja n'hi ha prou?
0: Sí, n'hi ha unes figures que com que hem dit des del principi, sempre s'ha regulat pel llibre 5è del Codi Civil Català. Ara és molt fàcil ficar-se, qualsevol persona pot ficar-se al Google i posar Codi Civil Català a partir del llibre 5è, que això és el que regula realment les propietats horitzontals, no? I llavors hi ha un capítol el que parla de la constitució de la Junta. Qui constitueix la Junta? La Junta són els propietaris de la finca, d'aquí ha de sortir un president que el càrrec és durant un any, plausiblement, perquè les reunions ordinàries s'han de fer obligatòriament anuals. Després ja en parlaré, si vols, de les extraordinàries, que tenen unes condicions diferents, no? Però realment l'ordinària és on es passen els comptes. Llavors, què hi ha a una convocatòria? Realment s'ha de posar sempre la data, sempre s'ha de posar el lloc, l'hora, que és única convocatòria, i després els punts que es tractaran. No s'hi pot mai de la vida tractar un punt, parlar un punt que no estigui a l'ordre del dia. Per què? Perquè això es considera que les persones dissidents, les persones que no hagin pogut o no hagin volgut venir a la Junta, perquè, entre altres coses, no és obligatòria l'assistència, que això és molt important, doncs es trobarien que, clar, si haguessin sabut que aquest punt es tractaria, doncs potser haguessin vingut. Llavors, com que és discriminatori, doncs no s'hi pot, per llei, no s'hi pot tractar cap punt que no estigui a l'ordre del dia.
1: Per tant, en aquest punt podríem dir que si hi ha una qüestió molt important que en aquell moment, en la reunió ordinària, es considera que és molt important, s'hauria de convocar una reunió extraordinària i no esperar la reunió de l'any següent. Sí. Perquè hi ha temes molt importants que no poden esperar un any.
0: És això. Les reunions ordinàries principalment són per rendir comptes. Els comptes, el que hem gastat durant l'any, els saldos positius, els saldos negatius, tot això. I després parlar dels punts que estan a l'ordre del dia. Jo, per exemple, sempre poso l'últim punt, el darrer punt és ruegos i preguntes, no? Perquè sempre hi ha algú veí que diu, escolta, que el veí de dalt doncs ha posat un parasol que em molesta, em treu la vista. Doncs aquestes coses sí es podran tractar a l'ordre del dia de qualsevol reunió extraordinària que els propietaris concertin.
1: Aleshores, abans has comentat que no és obligatòria en les reunions, sí. Però si es prenen decisions, has d'acatar-la. Si s'augmenten les quotes, per exemple, mensuals,
0: sí.
1: Has d'acatar-ho, perquè encara que tu no hi eres, és una decisió que han pres la resta de veïns que sí que han anat a la reunió.
0: Sí, ni que vinguin tres veïns, si el bloc és de 60, hem de tenir molt present que aquests tres veïns que han vingut són sobirans i que han de prendre les decisions per la resta. Una altra cosa és que tu salvis el teu vot. Tu tens 30 dies per salvar el teu vot a partir de que l'administrador t'envia la convocatòria. ¿Vale? Quan tu reps la convocatòria a casa, doncs te la llegeixes i dius, escolta, doncs jo no estic d'acord amb això. Què podem fer? Quan tenim un acord que és contra llei, nosaltres el que podem fer és impugnar l'acte. Com s'impugna? En 3 mesos, perquè això aniria d'anar al jutjat, tens 3 mesos per impugnar-la, que no val trucar a l'administrador i dir jo no estic d'acord, has de canviar això. Això no ho pot fer l'administrador. L'administrador és una figura molt important que està molt formada, que és una persona com abans era un notari, com abans que fem certificacions oficials, que estem col·legiats, que estem molt preparats, però no prenem decisions. Només us assessorem i intentem que les nostres propietats vagin pel millor camí i que siguin a normativa. Llavors, què has de fer per impugnar? Anar al jutge. Anar al jutge, sempre, al jutjat.
1: Aquest és un dels drets que té qualsevol dels propietaris.
0: Que vulgui impugnar un acte.
1: Un acord pres que no estigui d'acord pot anar al jutjat.
0: Exacte. Serà l'única competència la té el jutge, en aquest cas.
1: Parlem en general dels drets i ara aniríem a les obligacions que tenen els propietaris d'una comunitat. Quines serien les obligacions, a part d'estar al corrent de pagament de la quota?
0: Bueno, això també és una mica d'aquella manera, perquè venim de la saviesa o de la creença de que la meva propietat és meva, vull i puc fer el que vulgui. I això no és real. Les normatives són per seguir-les. Ningú no et dirà has de fer això si va contra la llei perquè tu tens drets, com hem parlat, no? De revocar tot això. Però hem de saber que la propietat, el que és la comunitat, va endavant i és una cosa que es mou cada dia. Cada dia entra gent, cada dia surt, ara s'espatlla allò, ara la normativa surt nova i ens hem d'adherir la normativa, totes aquestes coses. Llavors, com que és un ent que està vivito y coleando cada dia i va evolucionant i progressant, doncs nosaltres com a propietaris hem de saber, primer, que estem en una comunitat Això vol dir que no estem a la muntanya visquent sols i hem de respectar moltes coses. Si no en tenim normatives, nosaltres com a propietaris les podem fer. Em refereixo principalment pel tema de la piscina, l'ús horari de la piscina, per exemple, en una mancomunitat que tingui una piscina. Doncs nosaltres establirem aquestes normatives. Les posem visiblement, les enregistrem al registre, fem estatuts, és igual el que vulguem, però nosaltres podem fer això. Doncs fem-lo, no costa res, i així ens serveix per tercers, perquè de vegades les normes no escrites es fan llei. Com que el del segon ha posat sempre tota la vida un tancament, doncs no l'han dit res i el tancament no s'hi pot posar, senyor.
1: Que això també és una cosa que tinc en ment. Clar. Veiem molts edificis en què estan apedaçats, per dir d'alguna manera, que els balcons els han tancat amb una carpinteria d'alumini.
0: Sí.
1: I això s'ha permès, però crec que això no es pot fer.
0: No, és il·legal.
1: Perquè és modificar el que seria l'estètica de l'edifici. Per això hi ha un arquitecte que ha dissenyat un edifici, no perquè després tu tanquis amb un alumini de color blanc i l'edifici sigui amb una rajola
0: no és només això,
1: vermella, no?
0: Sí, no és només això de l'estètica, que pot ser això, una cosa estètica, no? Sinó que modifica tot el comportament de la propietat, de la comunitat, perquè realment el teu balcó i la terrassa és d'ús privatiu, perquè tu tens accés directe, però no és teu.
1: Però això seria en el cas dels àtics. Jo parlo del segon, que té un balcó de 2 metres quadrats.
0: Això és comunitari, també.
1: També és comunitari.
0: Sí. Llavors, què fas? Doncs jo vull tancar. Alteres ja no només l'estètica, com diuen, que potser això és menys important, no?, sinó els coeficients, perquè això te l'adentres dintre de casa teva. Vull dir, jo tinc un dúplex, llavors, tinc un àtic, per exemple, i la terrassa només tinc accés jo. Llavors, ara jo el que faig és tanco aquí, tanco allà, i faig un bany, i faig una cuina, i faig una habitació. Llavors, tot això va contra la llei, ja ho sabem, però és que va contra la nostra comunitat i els nostres copropietaris, els nostres veïns.
1: Coses tan senzilles com, per exemple, un edifici que té totes les persianes de color blanc i resulta que hi ha un veí que se l'ha posat de color marró perquè li coincideix que amb la seva decoració interna de casa seva les persianes han de ser de color que ara es porta molt el color cafè. O edificis que he vist que hi ha un balcó que està enrajolat. Això tampoc es pot fer.
0: No. És això el que parlàvem, però el tema de l'estètica, el tema de la persiana, per exemple, és diferent a la del balcó. El tema de la persiana ho regula la llei local, ¿vale? Les estètiques és d'urbanisme, les estètiques de les comunitats no s'hi poden canviar, i el tema de la rajola és que si jo, com a propietari, enrajolo la meva terrassa, que és comunitària...
1: La paret, vull dir la paret, no el terra, la paret.
0: Sí, pot passar per aquí una tuberia, no? Una canonada...
1: Podria si ser trenca, o un baixant.
0: Exacte. Si es trenca, què passarà? Doncs com que jo he posat això, el Codi Civil Català diu que m'haig d'encarregar d'arreglar-ho jo. Llavors aquí venen els problemes, perquè tu no pots tocar res que no sigui teu.
1: Correcte. Segur que em deixo moltes coses per preguntar-te i de tot el tema de les convocatòries de les reunions. Però aquí sí que voldria... fer com un tall, val? I valorar la importància que té que una comunitat de propietaris contracti a un gestor immobiliari, perquè hi ha gent que diu, m'ho porta a la gestoria. I m'agradaria, Maria, fer aquest salt i dir, a veure, qui s'encarrega de l'administració del meu edifici? He de buscar un gestor immobiliari, una gestoria que em porti la part burocràtica, perquè... les comunitats també han de fer les seves declaracions de la renda. I no sé si també això ho fa el gestor immobiliari, després el gestor immobiliari feu els resums trimestrals de les despeses que tenen les comunitats. I, bueno, només seria aquesta pregunta. Sí. La importància que té de tenir un administrador que estigui col·legiat i que sigui un administrador de finques.
0: Sí, parlaves de la declaració de la renda. Realment no es fa la declaració de la renda. Una comunitat no és una persona física, no fa l'IRPF anual, que és el model 100, em sembla, d'Hisenda, però sí que té l'obligació de fer, per exemple, models informatius com el 184, el 347, sí. Que són, el 347 és un model informatiu que Hisenda et demana quan tu fas reparacions amb un operari, amb una empresa que augmenta, o sigui, que és més gran de 3.005 euros, em sembla.
1: Sí, 3.005,6 cèntims.
0: Sí, doncs això. Pues mira que
1: està molt regulat, pues
0: 3.000,
1: no?
0: Sí. Llavors, qui et fa tot això? Això t'ho fa l'administrador de finques.
1: Però que és molt fàcil, perquè si un any en una comunitat s'ha de fer alguna obra o se t'espatlla l'ascensor i t'han de fer un canvi, en aquell any ja t'ha pujat la factura d'un dels proveïdors més de 3.000 euros, gairebé segur.
0: Clar, i qui fa aquestes declaracions informatives? Realment, els càrrecs de la Junta no ho fan.
1: No.
0: És per molt tant, difícil.
1: Aquí hauríem de parlar molt de lo que és un gestor immobiliari i el que seria la part més administrativa davant d'Hisenda. Que jo entenc que el gestor immobiliari ho fa tot.
0: Realment hem de separar, perquè no és el mateix un gestor immobiliari que un administrador. En aquest cas, el gestor immobiliari s'encarregaria més de la venda, del lloguer, de tot aquest tipus més comercial, no? L'administrador, que també pot ser gestor immobiliari, nosaltres, per exemple, jo treballo per compte aliena amb una empresa aquí una empresa familiar molt maca aquí a Esplugues, sí. Doncs també fan aquest tipus de cosa, no? I ajuden sempre els propietaris. És una empresa molt familiar i normalment els administradors han de ser així, no? Han de ser persones molt, molt properes, perquè no tots els propietaris són de la mateixa manera i no totes les comunitats tenen les mateixes característiques i necessitats, no? I llavors, si ens centrem en el que és l'administrador real, el que està col·legiat, el que sap quina és la seva feina i com l'ha de fer, doncs aquí estarem més segurs. Segur que estarem més segurs, perquè forma part d'un col·legi, com per exemple aquí el col·legi d'administradors de finques de Barcelona i Lleida. Estàs col·legiat, pagues una quota, però tens un munt de formació, estàs al dia en tot, i les propietats... Ojo, que amb això, havia parlat abans del tema del CAE, però amb això els propietaris tampoc no estan assabentats, és molt important. Tenen una responsabilitat civil davant del propietari. Un gestor no la té, és diferent.
1: Ah, això és molt interessant.
0: Per això és important que estigui col·legiat. No vol dir que no s'hi pugui gestionar una comunitat, però si no estàs col·legiat... Ara hi ha una llei que sí que l'ha regulat, que és la llei de la vivenda. La llei de la vivenda sí que regula que el que es faci càrrec d'una comunitat, l'administrador com a tal, aquesta professió ha d'estar col·legiat obligatòriament. Però no vol dir això que el gestor no pugui gestionar-ho també.
1: O sigui, s'ha acabat, jo recordo fa anys, estic personalitzant massa, recordo fa anys que a la meva escala hi havia veïns que portaven l'administració de l'escala. Això també ja s'ha acabat.
0: No, encara n'hi ha, sí? No estem amb normativa.
1: Ah, val.
0: És que el tema està, la diferència és aquesta, no?
1: O sigui que mentre no passi res i no hi hagin incidències,
0: bueno, la multa...
1: Ho poden portar. Després, si hi ha algun problema, s'ho trobaran.
0: Ja, però si tu no ets infermera, però saps cosir una ferida, doncs la cosiràs. Saps què vull dir-te?
1: Jo no, ni donar una injecció, no. I segurament m'atreviria. Només ho faria en cas de vida o mort, donar una injecció.
0: Què passaria si passés alguna cosa, si s'infectés aquesta herida?
1: Clar.
0: Què faries tu? Com a infermera no pots fer res perquè no estàs qualificada.
1: Clar.
0: No. Llavors aquí vindria el tema legal, no? I el tema de responsabilitats.
1: Doncs Maria, poder que ara ha arribat al punt de que ens expliquis quins són els serveis i també l'organització que ofereix un administrador de finques.
0: Doncs sí, pues és molt interessant saber que la nostra comunitat està sempre assessorada pel tema de lleis i de convocació de juntes i tot això pel tema de, per un professional qualificat, no? En aquest cas, l'administrador que ofereix és doncs la convocatòria de les juntes, porta la comptabilitat de tota la finca, porta les quotes de cobraments, la contractació de serveis, a més fa la supervisió d'aquests serveis. No sé si tens una empresa de neteja, de tant en tant es reuneix amb el gerent de l'empresa. Aquestes reunions, aquesta cosa que no es veu, no és només una convocatòria a l'any per dir el que cobrem i el que hem gastat com a comunitat, no? És tot el que porta afegit a perquè nosaltres podem fer al final aquesta convocatòria real i amb els números i amb la gent que se senti de veritat estimada, no? per aquest tracte, no?
1: Sí, perquè abans parlàvem de quan s'ha de fer algun tipus de reparació a l'escala, de que sigui un professional, però vosaltres també heu de garantir que l'empresa que ve, el treballador que ve, el tingui assegurat. Vull dir que no és tan fàcil. Això ho ha de controlar algú i en aquest cas sou vosaltres.
0: Sí, realment nosaltres a vegades pensem com a propietaris, ha vingut un noi, m'ha posat una llumeta i m'ha cobrat 150 euros. El fluorescent no val 150 euros. Això tendeix molt, molt, molt, moltíssim la gent a dir-ho. Però darrere d'aquest servei hi ha molta feina. Aquest operari no pot entrar a la nostra finca. Nosaltres normalment som custodi de claus també, si no hi ha el veí o no hi ha el president per donar-li la clau, som els responsables de donar-li la clau a aquest senyor. Ha de venir, ha d'anar a comprar el fluorescent, ha de mirar primer prèviament a la finca com és el fluorescent i quines característiques té. Després nosaltres hem de revisar tota la quantitat de papers, que són innumerables, perquè tinguin el TC2, el TC2 de la Seguretat Social, que tots aquests operaris estiguin legalitzats a la seva empresa. No pot entrar ningú a la nostra comunitat. Pensem que això és casa nostra. I qui es cuida d'això? L'administrador.
1: I parles en primera persona, eh?
0: Sí.
1: Tu t'encarregues de comunitat de propietaris on tu no hi vius perquè ets l'administradora, però sempre parles en primera persona.
0: Sí.
1: I tens cura d'aquestes escales com si fos la teva escala.
0: Sempre. Parlo, i inclús a les juntes. Nosaltres com a administradors som el secretari de la comunitat. No podem prendre decisions. Però la nostra obligació és assessorar. Si el meu propietari té un problema amb el veí de dalt, aquests conflictes nosaltres mediem. Fixa't fins a quin punt nosaltres estem preparats, perquè fem moltes formacions, mediació de conflictes entre propietaris, anem a la Guàrdia Urbana, anem als Mossos, anem al col·legi, anem a l'Ajuntament. Amb totes les tots els ens locals i tots els ens estatals també si cal, perquè també de vegades hem de recórrer a lleis estatals. Uh-huh. Per protegir sempre el propietari, sempre és com cosa nostra, nosaltres l'hem de protegir, l'hem de preservar la seva seguretat sempre.
1: I a més, per un tema, a vegades ateneu 10 trucades. No, que el veí de l'entresol ja m'ha trucat, i el del quart, i la del tercer ja m'ha enviat un correu electrònic pel mateix tema, eh? Vull dir, arriba la informació a vegades per moltes bandes.
0: Penseu que la mitja aquí, nosaltres, per exemple, jo, com t'he dit al principi, treballo per una empresa aliena, en aquest tipus de... Només faig comunitats aquí, sí. I portem una mitja 53 finques, independentment de la quantitat de propietaris. Pot ser una finca de 6 propietaris, pot ser una finca de 500 propietaris. La meva empresa, per exemple, porta el símbol. Gent extraordinària, gent magnífica, però és un mastodonte d'edifici. I llavors portem això, portem els baixos, tots els trasters. És això, que has de tenir cura de cadascú d'ells, sàpiga qui és, i llavors si n'hi ha 500 persones en un pàrquing, doncs et truca un, escolta, que la planta 2 s'ha trencat la llum o s'ha apagat, s'ha fos, què fem? Ah, doncs ara truques al noi que va reparar-ho, et truca el de la primera planta, mira, he pujat i m'he trobat, ja m'han trucat, no s'amoïni. I de vegades la gent es queixa d'això, no? Tenim un munt de trucades, un munt de mails que contestar cada dia i, a part, la gestió administrativa.
1: No sé si de l'apartat aquest de serveis i organització ens deixem alguna cosa a dir, perquè hi havia el tema de la comunicació i accessibilitat, no? Perquè...
0: Sí, perquè nosaltres, per exemple, bueno, suposo que la majoria, el tema de l'accessibilitat. És veritat que antigament s'enviava una carta física per correus amb la convocatòria. Això ens limita molt. Les coses han anat avançant, les necessitats anem sempre a correcuita, els propietaris no tenim temps d'anar a les reunions, no? I volem estar... doncs al moment que estàs al taxi o que estàs a l'autobús, doncs mira amb el Google i mires aquest administrador què fa i què t'aporta. Doncs nosaltres, per exemple, aquest tema el tenim cobert perquè tenim disponibilitat de tracte. Què vol dir això? La disponibilitat de tracte és poder donar l'accessibilitat a tothom, el que vulgui, perquè clar, nosaltres ara en tenim una edat, però els nostres pares, els nostres avis, que també són propietaris i no ens hem d'oblidar que són gent gran, però que no són tontos i que tenen tot el dret, igual que abans no havien potser en una propietat horitzontal advocats, no hi havia metges. Eren gent treballadora, de cada dia sortien al dematí i anaven a la tarda a casa. Ara hi ha gent molt preparada, però també hi viuen aquesta gent que no tenen estudis i també necessiten la mateixa cuidar.
1: I la gent gran ens salva les reunions a fer-nos memòria de coses molt antigues. Això ja va passar, sí. I es va solucionar d'aquesta manera. I dius, m'ha donat la clau del que està passant.
0: Exacte.
1: Són ells el que
0: Exacte.
1: Ens donen el fil conductor o la llum aquella que necessitem per desfer aquell nus que s'ha creat amb un problema de la comunitat.
0: Exacte. I això és molt... s'ha de respectar. Pels nouvinguts, perquè evidentment es compren i es venen pisos cada dia, pels nouvinguts que compren un pis, el del primera, que havia sigut, no sé, un vento de la senyora Adela tota la vida, es va morir, va vendre, els fills van vendre, van vingut una parella jove amb un nen petit. Doncs aquesta gent que ve no sap la idiosincràsia d'aquesta comunitat i ens hem de fer referència d'aquesta gent gran que té 80-90 anys, que en sap molt i que tenen exactament el mateix dret que el que ha comprat el pis.
1: Quan hi ha una venda, hi ha una feina que vosaltres feu que la gent no sap, i és que es demana un certificat de que aquell pis que es ven no tingui deutes amb la comunitat. I els que heu de fer la certificació sou vosaltres. I dir, jo certifico que aquest pis està al corrent de pagament i no té cap deute. I això és una feina addicional, també, que no està en els honoraris. Vull dir que ho heu de fer, perquè també crec que teniu l'obligació de fer aquest certificat.
0: És això, el certificat el faria, diguéssim, el que és el president. Com que, en aquest cas, nosaltres som els administradors...
1: I els secretaris.
0: Els secretaris els fem nosaltres. Això comporta una feina.
1: Sí.
0: Això comporta un risc també, perquè jo certifico davant d'un notari que ha de donar fe de que jo estic dient és cert. Llavors, aprofitem per fer aquesta certificació protegint el senyor que se'n va i el senyor que entra.
1: Correcte.
0: O sigui, són com els àngels de la guarda.
1: Pues doncs sí. La veritat és que sí. I amb el tema aquest de la comunicació ràpida, doncs com dius tu, entren totes les xarxes socials que avui en dia treballem amb elles, tota aquesta informació, a més en el gestor administratiu que tu treballes aquí a Esplugues, que després direm qui és. També teniu una cosa que està molt bé, que els propietaris podem entrar i veure trimestralment com estan els comptes de la nostra comunitat, que això
0: sí.
1: També és molt important i no tothom ho compleix.
0: No,
1: i és obligatori, eh?
0: Sí. Nosaltres tenim un programa que oferim al nostre propietari a cost zero, perquè el paguem nosaltres, el reposem nosaltres, l'actualitzem nosaltres, segons les necessitats. Què passa? Jo sóc una propietària i tinc unes claus d'accés del meu pis, tinc altres claus d'accés del meu pàrquing i tinc altres claus d'accés del meu traster, per exemple. Tinc tres propietats i cada propietat té una clau d'accés diferent. O sigui, jo sóc la propietària, manejo aquestes redes, no? però cada entitat té la seva clau. Això nosaltres us oferim. Perquè si jo entro al meu pis amb les meves claus d'accés, em posarà el meu nom, els meus cognoms, i a partir d'aquí jo podré veure qui ha vingut a la finca, com són les liquidacions de l'any 19, de l'any 2019, parlem de més de 5 anys, que aquesta documentació, les entitats governamentals no les tenen, les tenen, diguéssim, fins als 5 anys. Nosaltres guardem aquí tot, és com l'Arxiu General d'Índies. Aquí tenen tot. Sí. I llavors, sí, el rebut que has pagat, el que no has pagat, qui ha vingut, quina factura, les factures també les pengem, per si vols i tens necessitat. Hi ha gent que diu, és que això no el faig servir perquè jo som molt gran. Sí, però vostè ho té l'abast i no el paga. Vull dir, això ens encarreguem nosaltres. Si vostè vol, pot, o estima oportú, entrarà. Si no vol, no cal que entri, perquè a més, això és un addicional. Jo li portaré a casa seva la seva liquidació i ho podrà veure en paper.
1: En paper, que és com moltes persones ens agrada tenir-ho a casa.
0: Sí, si això és el traje a medida, no?, que se dice. Sí,
1: correcte, com vol vostè. En paper, vol que el correu electrònic, vol entrar vostè per la nostra web i fer servir la seva clau d'usuari. Vull dir que doneu diverses possibilitats d'accessibilitat de la informació.
0: Exacte.
1: Ara sí que arribaria el punt de dir Maria Penya, advocada especialitzada en divisió horitzontal i comunitats de propietaris. Maria, si necessitem fer-te una consulta als teus serveis, a on et podem trobar?
0: Oh. Això ja sé, propaganda gratuïta, no?
1: Sí, on estàs? Perquè tu tens despatx a Barcelona i has dit diverses vegades que també estàs aquí a Esplugues amb una oficina,
0: administrador de finques aquí a Esplugues. Jo tinc despatx a Barcelona, al carrer Entença, però no faig competència desleal, per tant, jo, els meus treballs no tenen res a veure amb dret civil, dret penal i algunes coses més d'administració. Però quan em dedico al tema de la propietat horitzontal, només ho faig en un despatx, que és al carrer Bruc, número 18, l'empresa es diu Preciado Finques, en tenim més de 400... de tota índole, vull dir que som 14 persones, és una empresa molt, molt familiar, fa 25 anys que estem a Esplugues. Jo he demanat permís per dir el nom, que és Preciado Finques, al meu cap, però César Preciado m'ha dit que digui el que necessiti, però jo diria moltes coses bones.
1: De fet, jo he convidat a la Maria a venir aquí i el tema de la consulta, de la presentació del programa, ha sigut una simulació, ja em coneixeu, i jo la Maria la vaig conèixer fa un any, que és la nova administradora de la nostra finca, i estic encantada, he vist un canvi bastant gran, pel tracte que té, et contesta els correus en seguida, t'atén ràpid, que entenc que és la política d'empresa que teniu, però la veritat és que el tracte amb tu és molt agradable i molt directe.
0: Sempre tenim tendemos a mejorar, perquè és veritat que tenim moltes finques i és veritat que això que deies, no? De 30 veïns em truquen 28 per la mateixa consulta. Llavors, a tu t'ha tocat que en el nostre horari, que ja aprofito per dir-ho, de 9 a 13:30 i de 16 a 19 cada dia de dilluns a dijous, excepte els divendres, que és de 9 a 2, doncs potser em truques i no em trobes i m'has de posar un missatge. Però jo personalment no me'n vaig mai a casa sense contestar un missatge.
1: Ja ho sé, que contesta a vegades a hores que diu m'està contestant un correu a les 10 de la nit, no m'ho puc creure. Maria, m'han quedat moltes coses encara i vaig donar una mica de... com una saltimbanqui, no sé com dir-ho, no? Vaig saltant d'un lloc a l'altre i hi ha un tema que et volia preguntar i que tenim anotat, que és, per exemple, qualsevol persona pot ser president d'una comunitat? Hi ha algú que estigui lliure d'aquest càrrec?
0: El que esté libre que tire la primera piedra.
1: Ah, con la cara que me está poniendo, ya sé la respuesta.
0: Sí. Tothom està obligat. Això sí que és una obligació. Els càrrecs de president són obligatoris per tots i cada un dels propietaris.
1: Independentment de l'edat?
0: Sí, pots tenir 90 anys.
1: Però si tens algun tipus de demència, per exemple, aleshores estàs totalment exempt.
0: Aquí entra el que jo dic, l'apreciació humana de l'administrador.
1: Perquè podrien ser els fills els responsables, no?
0: Només poden ser els càrrecs de la comunitat de propietaris, només els poden exercir els propietaris.
1: Sí, aquests propietaris que no viuen a edifici, que tenen el pis llogat i diuen, jo no puc ser president perquè no visc a l'escala.
0: No realment que no pugui ser, sinó que ha de ser. Què passa? Que aquí entra l'empatia, no? Aquí entra el sentit comú. Si un propietari viu a Sòria i té aquest pis llogat, probablement serà més difícil gestionar. Sí, clar, que és veritat que ens teniu, nosaltres, però és més difícil gestionar. Nosaltres, ja ho he dit al principi, no podem signar res. Sempre que ho signem és per ordre del propietari.
1: Vale? I una persona que viu a Sòria, però que en el pis està vivint el seu fill, li pot fer una delegació?
0: La delegació de vot i la delegació de representació són dues coses diferents.
1: Val.
0: Una persona que te representa a tu, tu pots amb la convocatòria, normalment jo les faig així, al peu de pàgina, poso, doncs jo no puc anar-hi, delego el vot a aquesta persona, s'assigna i ja està. Això, amb el tema dels vots, pots votar, vale? Si és un propietari el que li has delegat. Si és una representació, aquesta persona pot acudir a la reunió, però no podrà votar. També passa amb els morosos.
1: I si ho accepta la comunitat per unanimitat, sí, és un acord, podria votar?
0: Si ho accepta, o sigui, si té deutes, no.
1: Ah, no, clar, si té deutes...
0: Tu has de reconèixer aquesta persona, vull dir, sí, tothom ha de ser obligatòriament president. Què passa amb aquestes causístiques que m'has comentat? Una persona de 90 anys, una persona amb una reducció física, una malaltia que no pugui... doncs ha d'anar a que l'exoneri el jutge. Tornem al jutjat. Clar, és de sentit comú que no podem tornar al jutjat per una cosa així. Doncs què passa? Es fa una roda, dius, pues, si el primer ha sigut l'any passat i ara em toca a mi, que jo tinc 50 anys i sóc el del primer segona, doncs ho sóc perquè, clar, no tinc més remei. Però l'any que ve serà el del primer tercera que té 90 anys. Llavors, què farem? Doncs ho escollim nosaltres, saltem la roda, no passa res. És que és d'humans fer això. Va. No passa res. Però si hi ha comunitats que són molt, molt hostils, que tenen moltes coses d'anys passats, que això no arriba a res, només que a posar pals a les rodes, jo sempre ho dic, soc molt negociadora, doncs obliguen aquesta persona que vagi finalment a que l'exoneri del càrrec, doncs un jutge.
1: Abans també has parlat, i ho hem passat per sobre, però no voldria deixar, la mediació, conflictes entre veïns i la mediació que heu de fer els administradors, o a vegades conflictes entre comunitats colindants, que hi ha conflicte i l'heu de resoldre entre els administradors de cada finca. Teniu molts problemes? Perquè, clar, heu de fer no solament d'administrador, sinó que a vegades de psicòleg, posar-vos a la pell de la gent, ser empàtics, però alhora acatar la llei, perquè a vegades hi ha gent que vol fer coses que la normativa no ho permet i vosaltres heu d'anar trampejant entre, no dos aguas, entre tres aguas.
0: Estendre els llençols, per exemple.
1: No? Ah.
0: La veïna de dalt m'ha estès els llençols i mira.
1: I el perro del quarto se mea i me... Sí, aquest cas també el conec, sí.
0: Doncs què fa l'administrador? El paper principal... és lluita perquè la convivència sigui el millor possible. Fa de mediador imparcial i garanteix que la normativa es compleixi. Vull dir, una cosa és que tu diguis, mira, la normativa diu que el teu gos no s'hi pot pitjar aquí. Però una altra cosa molt diferent és com ho dius. De vegades no és el que dius, sinó com ho dius. Llavors són temes molt personals. La veïna del quart no arriba a estar bé mai de la vida perquè la seva mare ja no estava bé amb la mare de l'altra. I llavors no saben ben bé per què han arribat a aquest punt, no? I amb qui realment repercuteix? Amb tota la convivència de tota la comunitat. Per això el mediador és, ha de ser imparcial, però ha de ficar-se. Si no, tenim altres recursos.
1: I en el cas de que no s'arribi a un acord, doncs és en el jutjat?
0: No, és en aquest cas que jo també vull donar un punt molt important que a mi, com a administradora, m'està ajudant moltíssim, que és el servei de mediació de l'Ajuntament d'Esplugues.
1: És veritat, és veritat, tenen una oficina.
0: Tenim dos professionals impressionants, perquè no diré res, perquè això ha sortit ara, sí. I no diré el seu nom perquè no m'han
1: no, utilitzat. No, perquè a més, per protecció de dades no podem donar
0: exacte.
1: Nom si no t'ho
0: però utilitzen. Tenen, sí, tenen dos noies amb les que jo he parlat m'he posat en contacte mitjançant mail quan hi ha una dificultat. És cert que la mediació és voluntària, ningú no pot obligar ningú a anar a una mediació, no? Però i si ho intentem i tu i jo ens portem malament com a veïnes i després, Isabel, doncs aconseguint almenys, no ser amigues, però almenys tirar endavant, és molt enriquidor tot això. Llavors s'ha de fer servir tots els mitjans que hi hagi.
1: Maria, ens queden molts temes per parlar, però se'ns està acabant el temps i poder hauríem de quedar en altres ocasions. La Maria, que m'ha fet un resum super exhaustiu de tot, de totes les qüestions de què hem parlat, ens n'hem deixat moltes, però hi ha un darrer punt que el podríem comentar, no? I que seria dignificar la figura de l'administrador, que no és simplement un gestor de rebuts i de convocatòries. Les comunitats de propietaris són petits univers on es prenen decisions, on hi ha gestions i s'han de gestionar també els drets i les obligacions. Després, dignificar aquesta professió també significa conèixer la gestió que hi ha dintre d'un edifici, una gestió que és molt complexa. S'han de tenir coneixements de propietat horitzontal, fiscalitat, comptabilitat, protecció de dades, eficiència energètica, subvencions, contractacions laborals, i seguim, no? Dignificar la professió, i aquesta seria l'última instància que ens posa la Maria, és dignificar la pròpia convivència. Tot això, amb un resum molt condensat, és el que fa un administrador de finques.
0: Sí.
1: Afegiries alguna cosa més per acomiadar-nos, Maria?
0: Jo només tinc paraules d'agraïment. Moltes paraules d'agraïment als meus propietaris, als que jo gestiono i als que gestionen els meus companys. Perquè sí que és veritat que la dignificació la fem pas a pas, un per un. Nosaltres realment, és això que tu deies, certifiquem moltes coses que salven a moltes persones. I llavors és important que sapiguem que dintre de la professió hi ha de tot, com els dentistes, com a... Sí, però...
1: Però els dentistes fan més mal, eh?
0: Exacte.
1: Que els administradors de finques.
0: Però és important. Tothom vol respecte al seu ordre de treball, no? I hem de començar per això. I res més. Agraïments.
1: Doncs nosaltres també molt agraïts des d'Esplugues FM per tenir avui a la Maria aquí amb nosaltres. I crec, Maria, que poder, com he dit abans, ens haurem de trobar un altre dia. Se m'està acudint, si algú té alguna consulta puntual, ho podríem canalitzar a través de la ràdio, però ja ho hem dit, Maria està aquí a Esplugues, a Preciado, i que està al carrer Bruc, no recordo ara el número.
0: 18.
1: Número 18, està aquí a tocar la plaça de la Sardana, vull dir que ho teniu molt a prop. I jo també molt agraïda, Maria, perquè hagis estat aquí amb nosaltres, perquè ens hagis fet aquesta petita pinzellada, anava a dir masterclass, però tampoc no és una masterclass
0: hem fet.
1: Hi
0: ha molts professionals.
1: és una pinzellada que ens has fet de les comunitats de propietaris. I també dic que la mediació que fan els administradors és molt important i es nota en les reunions de veïns, Vull dir que a vegades també depèn del tarannà amb el que ve l'administrador, la reunió pot fluir d'una manera o d'una altra.
0: Sí,
1: així és.
0: Sempre per bé de tots, no?
1: Sí. Doncs, Maria, gràcies, una abraçada,
0: gràcies,
1: i com dic a tothom, els micròfons d'Esplugues FM estan a la vostra disposició per tot allò que vulgueu. Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Fa uns dies, per no dir setmanes, estava aquí a la ràdio i vaig escoltar que algú estava cantant òpera. El primer que vaig pensar és que s'estava assajant alguna obra de teatre de l'Avent Centre Cultural, però no, perquè en aquells moments no hi havia cap òpera programada per fer aquí a l'Avent. Així que, com que aquesta veu persistia i finalment vaig dir, estan assajant òpera, evidentment. Vaig començar a recórrer els passadissos de l'Avent Centre Cultural, però no sabia d'on venia aquella veu. I vaig anar aturant-me a cadascuna de les portes i les sales del centre, fins que al final vaig descobrir que hi havia una porta i algú que estava assajant.

0: parlarem de música, d'òpera, de música barroca, també. Parlarem, suposo, que d'Argentina, de Londres, de París, d'alguna altra ciutat, d'estils musicals, dels bolos que es fa per aquí a Catalunya, i de tot això en parlarem amb la Soledad Cardoso. Benvinguda, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Realment em va sorprendre, eh? O sigui, trobar-te a la sala del 75è aniversari d'aquí de l'Avens, que estaves assajant. I com has vingut a parar aquí a l'Avens a assajar?
1: Sí, és una mica gràcies al meu home, que fa poc va fer una obra teatral aquí a l'Avens, Losers, i em va posar en contacte amb la noia que treballa aquí a la secretaria, la Laia.
0: La Laia, sí.
1: I em va fer el favor de deixar-me assajar una miqueta aquí, perquè, clar, a casa és una mica més molest pels veïns i millor s'està més còmode aquí, de veritat.
0: Tu vius a Sant Just d'Esvern.
1: Sí, sí.

0: Gairebé Esplugues, perquè el carrer on jo visc, de la nostra vorera, és Sant Just, però l'altra és ja Esplugues.
1: És aquest límit que tenim, eh?
0: Sí, el carrer Sant Ferran, sí.
1: Molt bé. Tu ets argentina, i tu a l'Argentina doncs comences els teus estudis musicals i ja has rebut també diversos premis, ets molt jove, però si mirem la teva pàgina web, que és soledadcardoso.es, doncs ens sorprèn, no? Perquè tens un llarg recorregut.
0: Gràcies per dir que semblo jove, no tant, no gaire. Doncs jo vaig néixer a Santa Fe, Argentina, i des que em vaig adonar que la meva vocació era la música, vaig tenir clar que hauria de marxar del meu país d'origen, perquè allà, malauradament, no es donen les condicions per desenvolupar una carrera com a solista, com a intèrprete. I doncs, de molt jove em vaig presentar a diversos concursos,
1: sí.
0: I així, anant fent currículum, vaig aconseguir que el Mozarteum argentí em concedís una beca per estudiar a Europa, i jo vaig triar l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i vaig tenir l'honor d'estudiar amb Alfredo Kraus i Teresa Berganza.
1: Molt potents.
0: Sí, sí, és la veritat és que clar, és un somni.
1: Són dos realitat. Noms que aquí a Espanya, quan dius Kraus o Berganza, és el màxim, sí. De fet. Ves que en el teu currículum posa que et vas presentar amb un certamen Pau Casals per a joves intèrprets. Clar, quan estem aquí a Catalunya, per nosaltres, Pau Casals ens omple molt.
0: Sí, sí. Va ser premonitori, es diu.
1: Sí?
0: Premonitori, perquè aquest centre català és a Rosario, que és la mateixa ciutat on va néixer Messi, que tothom la coneix, la conec per això, i és a la meva província, a Santa Fe, i em vaig presentar a aquest concurs, el vaig guanyar l'any 97, i el premi era un mes de venir a Barcelona a estudiar, a fer classes amb l'Anna Ricci, en aquell moment una mezzosoprano d'aquí de la terra, boníssima, i aquell va ser el meu primer contacte, el meu primer viatge de tots els que vaig fer. I precisament ara sento el cant dels ocells,
1: sí.
0: I jo no coneixia pràcticament la cultura catalana, i havíem de cantar una peça imposada, i jo vaig triar el cant dels ocells sense saber-ho.
1: Tot és premonitori.
0: No, no. Sí, sí.
1: Anem a escoltar una mica? Com aprens català? A part de que cantes aquesta cançó però sense conèixer l'idioma.
0: En aquell moment vaig viatjar de la meva ciutat, que és Santa Fe Capital, a Rosario, i allà vaig demanar ajuda a la gent del centre, i vaig practicar la pronunciació amb ells, però clar... Els anys han passat i les voltes de la vida em porten a Catalunya per amor, perquè...
1: Pel teu company?
0: Exacte, vaig conèixer un alemany nascut a Barcelona i aquí vaig venir a viure l'any, el 10 d'octubre del 2009 a Barcelona. Després ens vam casar, vam venir a viure a Sant Just d'Esvern, i clar, jo vaig començar a treballar també aquí a Catalunya i havia de cantar en català i vaig començar així per poder pronunciar bé, no només cantant sinó també els textos parlats i em vaig inscriure allà al CPNL de Sant Just, sí. I vaig anar enganxant-me gràcies a la meva estimada professora, la Marta Musac.
1: Jo també la vaig tenir, a la Marta, de professora.
0: Sí, és excel·lent. Sí,
1: molt.
0: I em va contagiar l'entusiasme i l'amor per la llengua i he arribat fins a la fi, gairebé la fi, el certificat C1. O sigui que,
1: I segueixes fent...
0: Sí, i continuo fent part del voluntariat per la llengua amb la Montse Ribarola.
1: Que també la conec.
0: Sí, sí.
1: Doncs casualitats, que sense conèixer-nos tu i jo personalment, doncs estem descobrint que tenim persones en comú.
0: Així és.
1: Doncs sí que m'agradaria una miqueta parlar més del teu llegat professional, perquè veig que també Mozart et segueix al llarg de la teva vida. És poder referent teu a tota la teva carrera artística? És un dels teus compositors favorits?
0: Sí, jo crec que la seva obra... és la més adequada per les meves condicions vocals, l'afinitat també que tinc amb el seu llenguatge i sí que és un plaer cantar no només les seves òperes, també les obres sacres o les cançons. És un plaer. Sí, m'agradaria continuar cantar-ho fins a la fi.
1: Quins altres autors o gèneres, perquè no solament deus cantar òpera, perquè sent argentina, la pregunta obligada, cantes tangos?
0: No, malauradament no.
1: No,
0: la veritat és que jo vinc d'una regió que es diu el litoral, que vol dir, el litoral fluvial, no? De al costat del riu Paranà, i som... llunyats de Buenos Aires, del centre, no?
1: És a l'interior? És a l'interior?
0: És a l'interior, sí. Vale. I doncs no, el tango no és el meu ADN, més aviat el folklore, com el chamamé, la chamarrita i tot això. Sí.
1: Els teus recorreguts geogràfics, perquè estem parlant d'Argentina, que vas venir aquí a Madrid, però també has estat a altres ciutats i has interpretat altres obres. Explica'm una mica per on has estat i què has fet. Explica'm, cuéntame.
0: Well, doncs jo vaig fer el meu debut professional l'any 99, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, cantant la meva òpera preferida, Les noces de Fígaro. I des de llavors he cantat a Madrid, al Teatro Real, al Teatre de la Zarzuela, a València, al Palau de les Arts, al Palau de la Música, a Barcelona, a l'Auditori, al Palau... A Liceu encara em falta. Em queda...
1: És difícil, oi?
0: Sí, sí.
1: Hi ha llocs que és difícil de cantar, oi?
0: Sí, sí, sobretot, sí. Necessites sí o sí una gent que et representi i sí, són lligues diferents, diguem. Però, doncs, quan tornant al tema del repertori, no? com vaig enfocar la meva carrera... Quan allà per l'any 2000, quan vaig fer el meu debut al Teatro Real, va ser amb una òpera barroca espanyola que es diu Celos aún del aire matan, de Juan Hidalgo. I allà un company, baríton, em va dir que li semblava que la meva veu era molt adient pel repertori barroc. I i jo que també buscava diferenciar-me de la, del repertori que feien totes les meves col·legues sopranos, que són moltíssimes, doncs li vaig fer cas i vaig marxar a França a estudiar amb un contratenor que es diu, és molt prestigiós, el Gerard Len, d'ell vaig aprendre tot el que sé d'estil del barroc i ell va ser molt generós amb mi perquè em va convidar a cantar amb ell per tot arreu França, o sigui, i així a poc em vaig assabentar que havia una prova per entrar a una mena d'acadèmia barroca organitzada per Les Arts Florissants, que és un grup molt prestigiós de barroc, i vaig tenir la sort de ser seleccionada pel mateix William Christie, no? Que és un dels directors barrocs més reconeguts del món. I a partir d'allí, sí, em vaig fer coneguda més aviat per tot aquest tipus de música del segle XVII i XVIII, i vaig cantar molt Handel, molt Bach, italians també, Monteverdi, Frescobaldi, Pergolesi, sí, és una música que m'encanta, en què la meva veu es pot mostrar totes les seves possibilitats, em puc expressar al màxim.
1: Amb tots els colors que té la veu.
0: Sí, eh? Així mateix, sí, sí.
1: Va, anem a anar una mica, parlant de diferents tonalitats, anem a parlar una miqueta, quin és el teu color preferit, per exemple? Així distendim una miqueta. Sí.
0: El rosa salmó.
1: El rosa salmó.
0: Sí, m'encanta, sí.
1: I fora del panorama musical operístic o de barroc, quina cançó t'agrada? O seria el teu referent a la teva vida?
0: Doncs hi ha una cançó que m'emociona des del primer moment que la vaig sentir, perquè em fa pensar molt al meu pare, que es diu La Niña Lola, i és la versió de Concha Buica. No sé, sempre.
1: Doncs la posarem al final per acabar l'entrevista. De les ciutats que has viatjat, amb quina d'elles et quedaries?
0: Hi ha moltes. Cadascuna té un atractiu particular, però tinc molt bons records de Bruges, Brujas, no?
1: Sí, Brujas, sí.
0: També de Praga, que vaig viatjar l'any 2006 i em vaig enamorar d'aquella ciutat tan preciosa i en aquell moment no havia tant de turisme, o sigui que era...
1: I és veritat que Praga es nota la gran cultura musical que té la seva població, en general?
0: Sí, totalment. Sí,
1: tenen,
0: sí,
1: un gran nivell.
0: Sí, sí, sí, sí, la veritat, tots aquests països, la República Txeca, Hongria, Alemanya, Àustria... sí, que es nota que la gent gaudeix molt amb la música clàssica, entre cometes, i sí que és normal anar a concerts, a l'òpera, a veure espectacles així en viu, no?
1: Sí, sí. O sigui, que allà no és tan elitista com aquí.
0: Sí, però és un prejudici, em sembla, perquè si et poses a veure els preus, no? de les entrades, de, per exemple, al Liceu o al Palau o l'Auditori, no solen ser més cares que a qualsevol partit de futbol de primera divisió. O sigui que no, és un mite, em sembla que sigui elitista. Potser que el públic que assisteix a aquests esdeveniments, o sigui, la seva motivació és diferent, perquè, clar, quan ets a la grada, no, d'un estadi de futbol i allà pots cridar i pots exterioritzar o fins i tot insultar, no, a un equip, el teu o al contrari, i és una mena de catarsis, i t'alleugera de problemes que hagis tingut, dones pas als teus impulsos més, no sé. En canvi, si el públic que va al teatre o a un museu o a un concert o a veure un ballet, em sembla que el que busca és la bellesa, així amb B alta, no? Sí. O fer-se preguntes o qüestionar-se coses que després li facin créixer com a ésser humà o espiritual, no sé. Són necessitats de l'ésser humà diferents, no?
1: Sí. Dintre d'aquest món elitista musical, perquè, bueno, perquè és una gran cultura musical que s'ha de tenir, dintre d'aquesta professió, teniu moltes rivalitats o complicitats? Perquè, clar, no tothom canta òpera, no tothom és baritó o soprano,
0: no? I no cal,
1: no?
0: Tampoc.
1: Exacte. Però també és un món professionalment reduït, que a vegades és molt difícil d'entrar. I per tant, hi ha moltes complicitats o som nosaltres que ens pensem des de fora que hi ha moltes rivalitats?
0: Sí, jo crec que no, que avui dia no és així. Potser ens hem quedat amb històries no, dels anys 60, 50, o on s'explicava que eres o de l'equip de la Renata Tebaldi o de l'equip de la Maria Callas, no? I, uh-huh. I la música no és així, l'òpera tampoc, i cadascú té la seva personalitat, el seu repertori, el missatge que vol transmetre és diferent. O sigui que jo, en el meu cas, em sol trobar molt contenta amb els ambients de treball, amb molta col·laboració, i clar, i com que ens vam coneixent de tant coincidir els mateixos espais, es van fent lligams així de relacions humanes molt boniques, i quan et criden per fer algun concert tu pots recomanar un col·lega i anem, o sigui, col·laborem més aviat entre nosaltres, sí.
1: El panorama musical aquí a Catalunya, tu ara que t'estàs movent aquí en el territori, com el veus? A nivell de la teva carrera professional, no diré a nivell de musicalment dels grups catalans, sinó com veus tu la cultura musical aquí a Catalunya?
0: Doncs jo, que últimament estic treballant molt fent col·laboracions amb cors, no? Com que m'inviten com a solista de cors amateurs de tot el territori, em sorprèn molt gratament que hi hagi una cultura de cantar, que tothom gaudeixi, sí, d'aquesta activitat tan bonica, que és una feina d'equip. I és, no és molt usual, no?, trobar tantes corals i tanta
1: clar,
0: gent
1: que
0: li agrada.
1: Aquí hi ha una tradició històrica, ara no recordo, però poder de 200 anys o 250 anys, que són els cors d'en Clavé, que el que feia en Josep Anselm Clavé era crear cors perquè era una manera de que la classe obrera doncs, tinguessin el seu espai, també era cultural, perquè també servia per alfabetitzar a totes aquestes persones, per, a vegades era per treure'ls també dels bars, no? Sortien de la fàbrica, i era una manera de donar cultura i una manera de fer grup. I sí que és veritat que arreu de Catalunya i de la Mediterrània, doncs, hi ha molta tradició de grups corals, i per això oients, doncs, tenim la coral a Sant Just d'Esbert, tenim una coral, diverses corals aquí a Esplugues, i hi ha moltes poblacions que hi ha moltes corals, això sí que és veritat.
0: Sí, sí. Que bé.
1: Doncs sentim una miqueta més de música.

0: I hem agafat... hem agafat el final,
1: la nota final
0: d'aquest Ave Maria que estaves interpretant.
1: Sí.
0: A Saixes, jo t'he portat aquí a la ràdio perquè et vaig conèixer assajant. Quantes hores d'assaig has de fer al cap de la setmana? Perquè clar, ja no dir el cap del dia, al cap de la setmana quantes hores has de dedicar?
2: Ah, mira, et sorprendrà, però no gaires, no.
0: No,
2: no, la veritat que per les particularitats del nostre instrument no podem passar-nos hores cantant i cantant, no? Doncs a mi em va bé cantar a plena veu una hora cada dia, tots els dies de la setmana, i la resta de temps estic fent altres feines, com memoritzar, traduir textos, llegir o passar partitures a midi, no?, amb l'ordinador, o investigar repertori nou, o escriure e-mails, enviar e-mails, propostes de concerts perquè em cridin, o presentacions de mi mateixa, no? O sigui que... I després, l'horror del tema el que pateix qualsevol autònom, no?
0: Ostres, sí, el tema d'Hisenda, eh?
2: Ah, sí, sí.
0: Les factures.
2: Exacte, sí. Ara que acabem el trimestre ja hem de presentar tots els impostos i, bueno, és una feina que normalment alguns tenen gestories que s'encarreguen i altres ho fem nosaltres mateixos. I, bueno.
0: I ara que a partir de l'any que ve s'imposa un tipus de programa informàtic determinat per poder presentar les factures a Hisenda. O sigui, ja no vale l'Excel.
2: Oh.
0: Ara s'haurà de fer d'una altra manera.
2: Uah, quines notícies em dones.
0: Aquesta no la sabies.
2: No la sabia, no.
0: Bueno, reprenem. O sigui, em dius que la veu no cal forçar-la, no cal treballar-la constantment, perquè també s'ha de reservar. Si no...
2: Sí, és important.
0: S'ha de cuidar.
2: Jo la comparo molt amb una amb el esport o la dansa. És una activitat molt física i l'instrument està bé treballar-lo diguem poc però a fons, però bé. O sigui, fer la quan era joveneta no ho feia, no escalfava, només anava directament o podia cantar a qualsevol hora sense o podia sortir un dissabte a la nit, beure i cridar i el dia següent estava esplèndida, però això
0: bé.
2: No ens passa.
0: Ara ja no.
2: Amb el pas dels anys sí, hem de cuidar una miqueta més l'estil de vida, o sigui, bueno, el normal, no fumar, no beure així més de la
0: del
2: que toca, sí.
0: Clar, perquè és
2: dormir bé,
0: clar,
2: és el cos, però dormir bé, per a mi és el millor. I així la veu està sempre brillant i en condicions.
0: Anem a parlar ja dels teus projectes, perquè ara aquest mes d'agost actues a Calella. Explica'ns
2: sí.
0: una miqueta, què ens trobarem a Calella.
2: Sí,
0: què faràs?
2: A Calella farem un concert tot de repertori barroc amb l'Edwin García, que és un guitarrista i tiorbista colombià, però que viu aquí fa la tira d'anys. I farem una primera part de barroc, sobretot espanyol, amb guitarra barroca, i la segona part és amb tiorba i predomina el repertori italià. I ara que penso, també hi ha un parell de francesos. Però serà molt, molt interessant, sobretot per la gent que no és així molt entesa, es diu? No, muy entendida.
0: Sí, entesa, entesa.
2: Perquè sí. Són peces que segur que tothom ja coneix d'abans i no sap el nom de l'autor, però és repertori molt conegut. O sigui que sí, que vingueu tots.
0: I tens alguna coseta més recent, oi? Que
2: sí,
0: t'acaba de sorgir i que també serà al sí, setembre, m'has dit?
2: El 10 de setembre, a Castellolí, farem un concert amb una mezzosoprano que és molt amiga meva, és l'Anna Tuella, i amb l'acompanyament al piano de l'Alessio Coppola, i cantarem les àries d'òpera i els duets per mezzosoprano i soprano més coneguts, i a poc anirem introduint peces de les nostres terres respectives. Jo cantaré alguna cançó argentina, algun duet també amb ella, i cançó catalana, i acabarem així perquè el dia següent és la diada i volem donar un lloc destacat a la música d'aquí.
0: Doncs, si voleu saber més sobre la Soledat, si voleu escoltar doncs, algunes peces del seu repertori, jo us recomano que entreu a la seva pàgina web, soledatcardoso.es, allà la trobareu. Digues.
2: I jo volia convidar-vos també, si teniu l'oportunitat de comprar o fer-vos amb un CD de cançons de cambra argentines que vam gravar amb la meva estimadíssima Quimei Urquiaga, pianista, i jo mateixa, que totes dues som argentines i hem volgut deixar testimoni d'unes obres molt que no són gaire conegudes aquí, però és un repertori de cambra de compositors prestigiosos de la nostra terra, com Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino, Arturo Luzzatti, Lia Cimaglia, Emilio Dublanc, i és molt bonic aquest CD i us convido
0: Ens l'hem de baixar per internet o l'hem d'anar a buscar físicament?
2: Està plataformes, sí, com a sí, YouTube, sí. A Spotify, Apple Music també, i en format físic també hi és, l'he vist a la FNAC, per exemple, i altres botigues especialitzades. El vam enregistrar amb la discogràfica IBS Classical de Granada i estem molt contentes amb el resultat.
0: Doncs també podeu seguir a la Soledat a Instagram, a Soledat Cardoso _, i allà també podeu, doncs, més novetats o qualsevol cosa que ella ens vulgui comunicar. Ara ja sí, Soledat, per acabar. Bé, primer de tot, donar-te les gràcies perquè has fet l'esforç de fer tota l'entrevista en català.
2: Tinc por. No, sí, sí? Per a mi és un plaer i m'encanta parlar llengües i
0: molt bé.
2: Trobo que, bueno, sí, podria fer-ho millor, la veritat, però bueno, fins i tot
0: o pitjor.
2: Sí, també.
0: Tampoc no cal posar sempre el llistó molt alt,
2: gràcies.
0: Amb l'esforç ja ni és suficient. Ara sí que vull demanar un compromís per part teva. Abans, quan t'he demanat quina ciutat que comentaries, m'has dit que de la ciutat sempre, de cadascuna d'elles, t'emportes alguna cosa que t'agrada o que està bé. Sempre et quedes amb el millor. Però ara sí que m'agradaria, parlant d'Esplugues, Sant Just, Barcelona, que em diguis un racó que a tu t'agradi, un indret. Allò de dir, quan vaig arribar a Esplugues o a Sant Just, em vaig enamorar de... M'és igual que sigui un monument, un parc o un carrer.
2: ho tinc clar, claríssim, és el carrer de Montserrat
0: d'aquestes Esplugues.
2: És una passada, sí, quan el vaig veure la primera vegada, em vaig enamorar i tinc un munt de fotografies allà. La meva nena va fer la comunió a l'església i també tenim aquest carrer de fons.
0: Aquí a Santa Madalena d'Esplugues?
2: Sí, sí, sí, sí. Així que sí, m'encanta aquest carrer, és com un viatge en el temps i l'espai. És molt, molt, és màgic. M'encanta, sí.
0: I quan acabo les entrevistes, sempre us dic el mateix i de vegades l'entrevista s'allarga més estona. Si m'he oblidat alguna cosa de preguntar-te, si m'he oblidat alguna cosa que tu volguessis dir, doncs, Soledat, afegeix el que vulguis.
2: No, la veritat que hem parlat, jo crec que un poc de tot, i no, volia donar-te les gràcies per convidar-me i la paciència i la dedicació per a preparar una miqueta l'entrevista que ha estat un plaer.
0: Doncs per mi també, perquè va estar una sorpresa escoltar òpera pels passadissos de l'Avent Centre Cultural, la teva predisposició per poder quedar, que tampoc ha estat fàcil, perquè ho portem preparant ja fa dies, perquè per temes laborals d'una o de l'altra tampoc no podíem coincidir en els dies, però finalment avui, que és dijous 26 de juny, hem pogut enregistrar aquesta entrevista, que l'escoltareu al llarg de la setmana i en reposicions quan el nostre tècnic, doncs, així ho decideixi, que és el Jordi Udina, que sempre un record per ell, perquè és el que fa el muntatge i l'edició de les entrevistes que fem a Esplugues i Faima. Soledat, acabamos con mi niña Lola.
2: D'acord. Moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada i fins a sempre.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 7 del vespre.
1: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
2: Gràcies.
1: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
3: Gràcies.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: porque eso lo hacemos nosotros para que la gente que son alcohólicos se junte con nosotros y hablamos. Hacemos como una pequeña terapia, pero entre nosotros, nada más. Y los jueves, sí, los jueves visita al psicólogo a todos los enfermos que vienen, a todos los nuevos que han venido, que tienen cita horaria con el psicólogo. Entonces, cuando a partir de las 7 hacemos la terapia de grupo. Entonces, todos los enfermos que están dentro de la terapia nos juntamos y hablamos de nuestros problemas. Ese es el día a día nuestro.
1: Además, el teléfono de fijo que tenemos en la asociación, si no estamos allí, se deriva al móvil y el móvil lo lleva Antonio. Entonces, podemos atender todas las llamadas. De hecho, en Navidades ha habido varias llamadas de personas que necesitaban ayuda. Ha habido un seguimiento y se le ha dado cita enseguida que el centro se abrió.
2: Doncs direm el vostre telèfon, que sí, està actiu sempre perquè sí, està desviat amb un mòbil, sí, que és el 93 4 73 21 30, mm-hmm, i un correu electrònic que és arecanvi@gmail.com. Are, que seria Associació Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues, canvi del barri, sense posar canvi de let, canvi@gmail.com.
0: Sí. També podes dir que el WhatsApp, que hay WhatsApp también, puedes poner el número de teléfono, el 640-506-506.
2: Perfecto.
0: Vale, que eso es el WhatsApp de la asociación, que también está disponible. Pues si la gente no quiere hablar por el móvil, pues que con un WhatsApp pueden contactar conmigo o con cualquier miembro de la junta directiva.
2: Les persones que s'apropen a la vostra entitat perquè tenen algun tipus de problema o addicció, en aquest cas amb l'alcohol, suposo que és primordial l'ajut familiar i també suposo que una de les persones que a vegades ve a demanar-vos ajut és un familiar, no l'ha afectat directament.
1: La verdad que en el caso de si el paciente es un hombre, muchas veces lo que vienen son las esposas, porque la situación es muy delicada y entonces vienen pidiendo ayuda. Lo que también vienen hermanas, hemos tenido casos, madres, y luego convencer al enfermo a que se acerque a nosotros. Pero sí que es verdad que el familiar quiere una información de cómo funcionamos y entonces se encuentra como más confiado en hacerle decidir a este familiar que venga a la asociación. Muchas veces se dan estos casos
2: y
1: también casos que viene el propio enfermo.
2: Quan ve directament la persona afectada o malalt,
1: sí, también.
2: És més fàcil perquè aquesta persona quan dona el pas ja està convençuda que necessita ajut.
0: Sí, sí, claro. Es que eso es lo principal, es él el que tiene que dar el paso.
1: Él o ella.
0: Él o ella, si es una mujer, claro.
2: El problema deu ser quan aquesta persona no vol rebre ajut, perquè diu que jo lo controlo, no passa nada, solo bebo de vez en cuando, i aquesta persona es nega o es reàcia a apropar-se a l'associació. I aquí sí que hi ha una feina per part de la família i per part vostra.
0: Claro, pues ese es el asunto más difícil que hay. ¿Vale? Cuando el enfermo no quiere, no lo reconoce, entonces es muy difícil. Muy difícil porque, claro, hay que convencerlo. Y si no lo convences, lleva a su perdición. Porque hace poco tuvimos uno, un paciente, que vinieron sus hermanas. Al final, hablando mucho con ellas dos, por mediación del médico, de la doctora que lo llevaba, porque no estaba convencido, al final consiguió venir, bueno, venía de aquella manera, ¿no? Porque venía un poquito tocado. Cada vez que venía tocado. Y bastante, ¿vale? Y ya la última vez que vino, la cuarta vez que vino a hablar con el psicólogo, a la quinta cuando tenía que venir, ya no vino. Ya bueno, vinieron sus hermanas y nos dijeron que se había suicidado.
2: Claro, porque hay gente con esta malaltia que els porta a temes molt extrems. Autolesions. Jo també sé de gent que té aquesta malaltia, que no m'agrada dir malaltia, que està afectat, i que es autolesionen.
0: No, perquè... puedes decir malaltia.
2: Sí, perquè us diuen malalts.
0: Sí, claro, es que esto es una enfermedad.
2: És una malaltia.
1: Està declarada per la OMS.
0: Hasta ahora no estaba declarada como enfermedad.
1: Pero por la OMS.
0: Pero con la OMS sí está declarada como enfermedad. Antiguamente éramos, si se puede decir, viciosos.
1: De mal vivir,
0: que nos gustaba más el bar que la casa, y es muy difícil vivir con ese mantra encima, ¿eh? Ahora no, ahora ya estamos reconocidos como enfermos.
2: I a més hi ha molt suport institucional amb aquest tema.
0: Sí, aquí, sobretot aquí.
2: Aquí a Esplugues teniu molt ajut, sí, de part de l'Ajuntament.
0: Sí, aquí estamos muy apoyados por el Ayuntamiento.
1: Son muy sensibles al tema, de verdad, sí, que siempre que hemos solicitado ayuda y cuando preparamos la jornada, la verdad es que se desviven y toda nuestra atención, la verdad es que no solo, muy agradecidos.
0: No solo es esta alcaldesa, sino los otros que han habido también se implicaron mucho.
2: Ara mateix, des de la Generalitat, s'està fent una campanya, almenys de difusió, d'anuncis a la ràdio, en el que la campanya diu directament que si tens un problema amb l'alcohol, que et posis en contacte amb qualsevol ajuntament, el teu ajuntament, o que hi ha un, dintre de salut, de CatSalut, també hi ha assistència per sí, les persones malaltes.
0: Sí, yo lo he escuchado por la radio, pero es solo, no solo es el alcohol, es enfermedad mental y drogodependencia.
2: Y adicciones.
0: Toda la clase de adicciones. Sobre todo está dedicado más, por lo que yo he escuchado, a los niños y a la gente de 15, 20 años que están enganchados a las maquinitas.
2: También.
0: A los móviles y todo tipo, todo lo que sea tipo de adicciones. Eso es lo que quiere hacer la Generalitat, porque lo que es la Federación Catalana de Alcoholismo ya no existe.
2: No existeix.
0: No.
2: Ha desaparegut. Que és que ho ha assumit tot Salut, a la Generalitat, aquest tema.
1: Bueno, es que aquí, por lo que nosotros sabemos, había, pues nada, unos señores, pues que, bien porque se han ido haciendo mayores y no ha habido reemplazos, porque claro, también es verdad que los señores que yo he mencionado, que fundadores y luego expresidentes, que han sido varios, estas personas pues ya han hecho como su feina, ¿no?
2: Sí.
1: Y entonces ya han dejado así siendo socios, pero ya no están en primera línea. Entonces, claro, aquí siempre tiene que haber una renovación de cargos. Y si en este caso de la Federación Catalana no ha habido renovación, pues desaparece. En nuestro caso, hasta ahora, estamos aquí.
0: De momento los que hemos cogido la batuta hemos sido nosotros, pero claro, si la gente nos implica, hay que implicarse un poquito más.
1: Ara és que le tienes que dedicar.
2: Doncs vinga, des d'aquests micròfons, des d'Esplugues FM, a tothom, dir-vos que hi ha una associació aquí a Esplugues que vetlla perquè les persones que tenen aquesta malaltia d'alcoholisme, que rebreu ajut a Verge de la Mercè número 1 a l'edifici Molí, sí, amb uns horaris de consulta i també amb una assistència psicològica.
1: Sí.
2: Ara més o menys quants socis sou?
1: Aproximadament uns 50.
2: Quin tipus de quota es paga anual o com ho feu? O no hi ha quota?
1: A ver, aquí lo que es recuperar, es decir, cuando lo primero de todo es recuperar al paciente y cuando está en tratamiento, pues colabora con la asociación. Pero es una cosa muy modesta y
0: es un dinero simbólico.
1: Sí,
2: d'acord.
1: No podemos tampoco pedir. Nosotros tenemos una subvención del ayuntamiento. Y esto nos ayuda a cubrir los gastos del psicólogo, pero la cuota, la verdad que es que... Y es siempre y cuando el paciente está recuperado o en tratamiento. Antes, para nada. Es que ni se menciona nada, nada, nada. Primero es el paciente.
2: Per tant, és una aportació totalment voluntària en el moment que cadascú...
1: Sí, sí, cuando el paciente ve y entonces decide, ¿y esto cómo funciona? Pero cuando él lo pregunta.
0: Se suele poner como socio al que está dentro de la rehabilitación. El que hace la rehabilitación del grupo, entonces cuando se le pone como socio. Mientras no. Mientras tanto no se le pone como socio. Porque no sabemos si va... Porque hay casos que vienen 2, 3 veces y ya no vuelven. Hay otros casos que sí, que se tiran 4 o 5 veces viniendo, se ponen en la rehabilitación y cuando están en la rehabilitación, ya estoy curado, ya me voy. Y ya no vuelven.
2: Entenem que és una feina per part vostra, com a president i secretària, totalment altruista. Vosaltres feu la vostra feina diària, sí, familiar i laboral, dediqueu aquestes hores, i el que voleu també és que la gent que s'apropi, doncs, que no tingui que pensar en aquesta càrrega d'aportació, que sigui tot voluntari i de la manera que ells vulguin.
0: Sí, no, esto sí, hay gente que viene y dice, ¿y esto cuánto me va a costar? ¿Esto me cuesta dinero? No, esto no, esto no cuesta dinero. Nosotros tampoco cobramos, nosotros lo hacemos porque queremos ayudar a la gente. Es altruista, no es... No tenemos un sueldo fijo. El único que tiene sueldo fijo es el psicólogo. Claro. Eso es el único.
1: Que antes teníamos al doctor Buquera, psiquiatra, y la verdad que una eminencia, un señor relevante en su materia, pero se ha jubilado. Y entonces también quisimos contratar a otro psiquiatra, médicos. Me puse en contacto con el Colegio de Médicos, pero nuestro presupuesto no nos llega.
0: No nos daba
1: porque es que nos pide, claro, es que ahí entra todo, es que hasta el transporte no nos cubre. Y en cambio, pues nada, hemos tenido varios psicólogos antes que el señor Víctor, y la verdad que nos funciona muy bien. La gente que está en terapia y viene a visita está muy contenta. La verdad es que sí, así que...
2: Sí, al llarg, perdona, digues, dic, al llarg de l'any feu aquestes consultes els dijous directament amb el metge psiquiatre i després feu les jornades de sensibilització al novembre.
1: Sí.
2: Expliqueu-me la feina que us comporta, perquè són unes jornades molt àmplies, hi ha taules rodones, hi ha especialistes...
1: Sí.
2: És una feina que suposo que el dia que acaba la jornada, l'endemà ja esteu preparant la jornada de l'any vinent.
1: La verdad es que nos da mucho trabajo. También tengo que dar mención que tenemos el señor José Manuel Ferro, que es vicepresidente, y entre los tres, la verdad que lo hemos podido sacar adelante este año. Lo primero de todo es plantear el tema que, vale que es el alcoholismo, pero sí plantear un tema que vaya en relación al alcoholismo. Entonces, eso es lo primero, el tema. Porque una vez que tengamos decidido el tema, entonces es buscar a las personas relacionadas con ese tema. Y entonces ahí sí que hay otra tasca de feina, porque claro, tenemos que buscar a personas que quieran venir.
2: Claro.
1: En este caso, en concreto este año, nos pusimos en contacto con Vila Pepita, que es el centro de atención a las donas, y también nos pusimos con los Mossos de Escuadra, que la señora Toñi Moreno, que también asistió a nuestra jornada, nos pusimos en contacto con ellos, les explicamos lo que queríamos hacer, nos dijeron que sí, luego eso fue la mesa redonda, y luego hay que hacer las ponencias, hay que buscar ponencias. Este año vino un doctor del Valle Hebrón, que estuvo en el COVID de guardia, a través de un doctor, del doctor Buqueras, que se puso en contacto con él, y también el doctor Buqueras, que hizo otra ponencia. En fin, que hay mucho trabajo, mucho. Pero bueno, nos sale bien, la verdad es que nos salió bastante bien. Estamos muy contentos, muy orgullosos, la verdad es que sí.
0: Sí, porque fue la jornada de sensibilización fue sobre el alcohol y la violencia masculista, que es lo que afecta el alcohol a la violencia de las mujeres. Y estuvo bastante bien, tuvo...
1: Y luego las ponencias del
0: las
1: COVID.
0: Las ponencias del COVID, COVID.
1: Porque la gente con el COVID ha estado encerrada.
2: Exacto.
1: Y el estar encerrada implica a consumir a lo mejor cosas, y en este caso el alcohol ha sido una salida para estas personas. Y, en fin, que ha estado bien.
2: Vosaltres esteu aquí a Esplugues. Teniu consultes de persones d'altres poblacions, com per exemple Pubia Casas, que està a Hospitalet, perquè en la seva població altres pobles poden, no sé... Si no.
1: Ara està viniendo un chico que viene del Raval, ¿no?
0: Sí.
1: Un chico muy joven.
2: I se sent còmode aquí, amb vosaltres.
0: De momento, sí. De momento va viniendo.
1: Un chico muy majo, muy majete. Y viene de Barcelona. Sí, del centro. Y el chico viene y está... Estamos atentos.
0: Sí, bueno.
1: Pero no miramos, es decir, allí ni se mira la edad, ni se mira nada, ni de dónde proviene, solamente si solicita ayuda. Y también lo que quiero decir es que se le da cita al momento. Bueno. Nosotros no tenemos lista de espera. Siempre se le hace un hueco, siempre. Se habla con el Víctor, el señor Víctor Alonso, que es nuestro psicólogo, y se le dice, mira, Víctor nos ha llamado intenta siempre darle un hueco. Y si la terapia o lo que sea empieza un poco más tarde para atender, se le hace.
0: Sí, por eso no hay problema, porque al hablar por teléfono yo estoy comunicado con él y siempre cuando viene alguno nuevo siempre lo llamo y nos da el horario y yo se lo digo al paciente y ya sabe el horario que tiene que venir.
2: Antonio, el fet que tu siguis una persona rehabilitada i una cosa molt important que has dit abans, que tu et quedes amb el psicòleg a les xerrades que tenen amb aquesta persona que entra nova a demanar ajut. Això t'està donant a tu unes tables per poder atendre per telèfon a la gent, poder-los calmar, tens els teus arguments?
0: Sí, claro.
2: T'ha donat una solidesa i una confiança?
0: Sí, eso sobre todo, cosa que antes no lo podía hacer, claro, cuando era... Esto me lo dicen a mí hace 8 años y no me lo creía. Y ahora mira, ahora estoy implicado. Claro, me gusta porque los antiguos no, porque los antiguos ya nos conocemos de hace mucho tiempo y ya sabemos. Sobre todo los nuevos. Los nuevos que sepan que se puede salir. Darles apoyo moral que pueden salir de esta enfermedad. Si quieren, claro, esto es una enfermedad que... Lo tienes todo metido aquí dentro de la cabeza y tienes un chip que tú sabes que cuando bebes una gota de alcohol te vuelves a enganchar otra vez. Eso es la mentalidad que tienes que tener. Que eres un enfermo, que esto es una enfermedad para toda la vida, que puede recaer en cualquier momento, tal como está la sociedad puesta, claro. Porque en todos los momentos hay anuncios de alcohol en la televisión, en la radio... En todos los sitios. Es que aquí se ha metido mucho tanto los políticos como los gobernantes con el tema del tabaco. Pero el tabaco te matas tú solo. Tú solo. El alcohol no. El alcohol puedes matar a alguien de tu alrededor. Y se tenían que meter más con el tema del alcohol. Sobre todo la venta a menores ni y según qué... ¿Qué tiendas cerrarlas a las horas para que no vendan alcohol a la gente joven a deshoras?
2: ¿Vosaltres feu algun control d'això? ¿Heu detectat botigues que venen alcohol a menors i no sé si podeu dir-li al de la botiga, escolta, em saps que això no pot ser, però més val no enfrontar-se.
0: No, perquè no te van a hacer caso. Soy una tienda, pago mis impuestos, que luego eso ya se vería si pagan sus impuestos o no pagan sus impuestos, y venden alcohol a todas las horas. Y lo gracioso es que en sus países no beben alcohol.
2: Antonio, jo ara et demanaré. Jo ara sóc una pacient i vull que em convencis perquè vingui a la vostra associació.
0: Bueno, puede convencerse de muchas maneras. Ten en cuenta que tu familia... es la que te echa de menos de cómo eras antes de beber. Tú tienes que apoyar a tú tienes que querer a tu familia y apoyarte en tu familia para poder salir. Si no te apoyas en alguien, muy difícil lo tienes, porque tal como está la sociedad, siempre estás proclive a volver a caer en la tentación de beber. Y yo te aconsejaría que dejaras de apoyarte por tu familia. Por tu familia, que son los que te quieren. No te quiere el amigo que tienes en el bar, porque el amigo del bar solo te quiere porque le pagan los quintos o le pagan las copas. Y cuando tú vas borracho en el bar, eres el payasito del bar. Entonces ahí te tienes que dar cuenta de lo que cuesta y de las tonterías que llegan a decirse cuando uno va borracho.
2: També hi ha casos de dones que tenen problemes d'alcoholisme. I a vegades són dones que no van al bar o van a diversos bars que ningú les coneix, fan la ronda, a vegades no és el seu barri, i a vegades són dones que tenen l'ampolla amagada en algun racó de casa i ningú detecta socialment ni fins i tot la família. Ho dic perquè sé d'un cas en aquest sentit i que quan la família va descobrir que tenia aquest problema van dir, no pot ser... És una bona mare que fa tot el que té que fer, porta bé la casa, va a la seva feina... I suposo que aquests casos també són més difícils de detectar i de convèncer perquè vinguin a l'entitat, perquè deuen ser les més negacionistes en aquest sentit. Jo no sóc alcohòlica.
1: És que si el tema del alcoholisme ja és molt delicat, verlo en una mujer todavía lo agrava más. I sí que tenemos casos de señoras i últimament
0: més.
1: Però bueno, també a vegades els maridos són els que s'han dado cuenta y las han ayudado y las han convencido para venir, pero sí que es verdad que el tema de las mujeres es más complicado.
2: A vegades amb les dones són temes de solitud, podria ser?
1: Sí.
2: Que se senten soles quan els fills es casen i ja no estan a casa.
1: Sí.
2: Que se senten abandonades en el seu niu.
1: Sí, sí, la verdad que esa soledad interior que tiene la mujer a según qué edades es la que hace a lo mejor que consuma alcohol. Sí, también el tabaco, también el tabaco, que yo lo vemos también. Pero bueno, son adicciones que dices, ahí están. Sí, sí, pero es verdad.
2: ¿Y podríem dir que les persones malaltes d'alcoholisme són extremadament sensibles com a persones? Els afecta tot molt, la societat, els problemes familiars?
0: Sí.
2: Sí, oi que sí? Són persones especialment sensibles.
1: Sí.
2: I en aquest sentit també podríem dir que són persones especials.
0: Sí. Perquè últimament, els últims que estan venint, sí, estan tocats un poc per assumptes d'aquest tema.
2: Algunos de ellos me atrevería a dir que són poetes i tot.
0: No sé.
1: No, pero hay gente muy valiosa en la asociación, ¿eh?
2: Sí,
1: chico este que ha venido nuevo dice que es muy bueno jugando al ajedrez.
0: Sí,
1: es decir,
0: claro.
1: Para jugar al ajedrez, si eres bueno, estamos hablando de una persona inteligente. No estamos hablando... No, tenemos gente muy valiosa. Sí.
2: Es que una cosa no treu l'altra,
1: exactamente, es que el alcohol puede afectar a todo el mundo.
2: Exacto.
0: Como se dice, como se ha dicho siempre, todos somos muy buenos. Siempre somos buenas personas, pero cuando bebes alcohol te transformas, ya no eres el tú, eres el otro.
2: Te sale la otra personalidad.
0: Claro. Sí, claro, yo he trabajado, llevo 46 años, ahora me acabo de jubilar, las cosas como son. Me acaban de solicitar la jubilación y ya estoy jubilado. Ya no tengo que pensar en trabajar. Pero bueno, yo cuando iba a trabajar nunca había bebido. Y ahí el secreto. Cuando yo lo dije en el trabajo, dijeron, es imposible, pero si aquí solo bebe agua. Pero claro, cuando salió fuera, me bebía una y ya no era una, ya eran muchas.
2: Si es como las patatas fregidas o la tónica Schweppes, si pruebas una no dejas.
0: Eso es como comerte un paquete de patatas de bolsa. Sí. Pruebas una patata y hasta que no te acabas la patata no paras.
2: O los fritos, que a mí me agradan los fritos. Que cojo una bolsa de fritos y no paro los fritos.
0: Pues esto es lo mismo, a nosotros nos pasa eso. Cuando probamos una, ya está, hasta que no nos caemos ya nos paramos.
2: Te he unido.
0: Y eso es así.
2: Farem un repàs de la vostra adreça i de contacte i de qualsevol persona que es vulgui posar en contacte. Direm que esteu a Verge de la Mercè número 1, a l'edifici Molí de Can Vidalet, aquí d'Esplugues de Llobregat. El vostre correu electrònic és arecanvi@gmail.com i els telèfons 93 473 2130 i el mòbil a través de WhatsApp al 640 506 506. També teniu la vostra pàgina web, la vostra pàgina Facebook, perdó, que seria ARE, Associación de Alcohólicos de Esplugues. En realitat és Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues, però trobareu, tal com està escrit a Facebook, ARE, Associación de Alcohólicos de Esplugues. Teniu Twitter també?
1: No.
2: O sigui, a través de Facebook.
0: De Facebook, sí.
1: Twitter no tenim.
2: Quan acabo les entrevistes amb les entitats, sempre us faig la mateixa pregunta a tothom. Ja per finalitzar, alguna cosa que volguéssiu dir que jo m'he oblidat de preguntar-vos? Ens deixem alguna cosa important que creieu que hauríem de dir ara?
0: Sí, bueno, vamos a decir que también puedes ir al centro médico, al CAP.
1: De Can Vidalet.
0: De Can Vidalet, que ellos estamos...
1: tenemos relación con
0: ellos. Tenemos relación, que ya nos han enviado un par de ellos de enfermos del CAP, y que si tienen problemas de alcohol, que vayan allí, que allí les dirán dónde pueden ir mejor. Si tienen problemas de alcohol solo, no lo mandarán a nosotros. Si tienen problemas de alcohol y drogas, ya los mandarán a otro centro. Que en hospitales hay uno, el ADEAR, que és d'Hospitalet, que este se dedica també a alcohol i drogues. I aquí està el Cap Fontsanta, que també se dedica a alcohol i drogues. Que és dir que si quieren el CAP, claro, al tener dos secciones, nosotros solo ayudamos a los de Esplugas, pero que los de Hospitalet, si tienen problemas también, todo aquel que viva cerca, porque como hacemos frontera con Hospitalet, pueden venir, si viven cerca, pueden venir también, que no hay problema, que se les ayudará.
2: Per tant, teniu relació tant amb el CAP de sí. Camp i Dalet, serveis socials de l'Ajuntament d'Esplugas, sí. també us deriven a vegades persones.
1: Sí.
2: I amb altres centres, com aquest que has dit tu
0: sí,
2: ara,
0: ADEA,
2: de Fontsanta.
0: Sí, perquè el CAP Fontsanta també envien, a vegades vienen a alguno. Porque hay dos enfermos que estaban en el CAP Fontsanta. Pero claro, era solo tema d'alcohol. I el CAP Fontsanta, como tienen más lista de esperas, prefirieron quedarse con nosotros.
2: Doncs Antonio, Charo, donem ja per finalitzada avui aquesta primera trobada amb l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues. Espero que seguim aquesta relació amb Esplugues FM en un futur, qualsevol cosa que desitgeu, fins i tot una xerrada amb el psicòleg, si tingués temps de venir, o ja miraríem com ho podem fer. Us vull donar unes gràcies sinceres.
1: Moltes gràcies.
2: Una forta abraçada per vosaltres, totes les persones que us donen suport i totes les persones que al llarg d'aquests 40 anys han fet possible que tinguem aquí a Esplugues aquesta entitat per ajudar els malalts a l'alcoholisme.
1: Pues moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies.
3: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-ne en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resò canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
5: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
5: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
2: Parlem del carrer
5: Montserrat,
2: Montserrat i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs, vivia allà al carrer Montserrat.
6: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez.
2: Que m'han dit que era molt important la
6: senyora,
2: dona,
6: oh, i tant. Sí.
2: Que sempre guiava.
6: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Mm. Molt bé les campanes, sí, sí.
5: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb els amb membres, amb gent que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix, aconseguim organitzar dintre del, de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del Bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de...
6: d'Olesa
5: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
2: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
6: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goig de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques d'una foneria d'Olot.
2: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
5: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
2: Per tant, seguirem la tradició de les campanes criden, el que sigui.
5: Ens convoquen.
2: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
5: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
2: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
6: Estan mecanitzades.
5: Estan mecanitzades, però es poden
2: fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
6: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
2: D'acord.
6: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
2: Des de dalt.
6: De dalt al campanar. Tu pots tocar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, no. Només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. De fet... Llavors convé que aquests tocs ens els, ens, hi hagi... Seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi, que hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el to del so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors, fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc... diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner en actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
2: Clar,
6: i aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés en centre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
2: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
6: És que m'agrada molt les campanes.
2: Es nota,
6: sí,
2: eh?
6: Sí, sí, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local. Patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars, aquí a Catalunya, que fan servir les campanes, perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge per, com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona. Llavors, campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància. Sí, sí.
2: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
6: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'Església del Pi, han fet, bueno, a dir, com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
2: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana, a la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant, hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, vull dir que és una cosa ben viva, el que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, hi ha gent que encara ho està cuidant.
5: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just, i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona. Jo el sento, són les 12. Però no perquè és les 12, sinó perquè el sento. O sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti, és una altra cosa. Perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar. I parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és. Però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs. Perquè la gent s'habitui.
2: Doncs estem aquí per
5: Eduquem.
2: Això, eh?
5: Ja, ja. Però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
6: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
5: No, home, no, esclar.
6: No, però no el reconeixem.
5: No el reconeixem.
6: No el reconeixem.
5: I reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner. Però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
6: Oi? Sí, senyor.
5: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
2: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
6: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
2: Exacte. I també...
6: La parròquia de Santa Magdalena.
2: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
5: coordina tots els actes de
2: Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
6: Exacte.
5: Sí, senyor.
6: Ho has dit molt bé.
2: Voleu afegir alguna cosa més?
6: Agrair
5: la Ràdio d'Esplugues,
6: sí,
5: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
6: Mai tant. I
2: doncs,
6: tant.
2: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
7: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
8: Esteu escoltant Esplugues FM. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
9: Sou una entitat?
10: Organització sense ànim de lucre?
11: Associació de veïns?
12: Artista?
13: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
14: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
15: És gratis!
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural d'Avens d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iBooks. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugasfm.cat i xarxes socials d'Esplugues FM. I per aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lledó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents d'Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres, a vegades, sí, no, però des del 2011...
2: Sí, sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí...
0: estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema. De l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats, i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat, i jo crec que molt bé, sempre intentem... Això, que no sigui al 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força joves, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys i, a més, heu treballat, que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo, quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia. Perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia.
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional, o d'una oncòloga, o de qualsevol altra.

0: quan parlem de fisioteràpia ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioteràpia, el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
1: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és voy a hacerme un massaje, no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
2: El massagista,
0: sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
1: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino.
0: Exacte.
1: Amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
0: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys, i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació, i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venia a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal, i per tant la situació sobretot del pacient queda una miqueta més en l'aire.
1: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
0: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies, i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
1: I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
2: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofen o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs, en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge, i que no, solen dir, és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada no anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
1: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí.
1: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
2: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients és que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen, i s'està veient, no?, cada vegada més, i la gent ho acaba assimilant i ho acaba entenent, i s'està traient aquesta medicació en accés que estàvem prenent i que és, no és gratuïta, no? Per arreglar una cosa doncs potser t'acaba afectant el fetge o t'acaba afectant a una altra part del teu cos, no? Llavors, bueno... Bueno, no
1: tot
2: sé,
1: té uns efectes secundaris, sí. Que en el vostre cas, de tota manera, permeteu-me una mica la broma, però sempre que vas a fer un tractament de fisioteràpia, que jo en sóc habitual, el fisioterapeuta quan marxa sempre et diu: recorda que demà estaràs fotut, et farà mal per tot arreu. Jo sempre penso que això és una mica, ho feu de forma preventiva, per si la cosa no hi doy,
2: sí,
1: no?
2: No
1: sé si és el cas, eh?
2: Cada cosa reacciona d'una manera diferent, i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients: si t'estic fent molt de mal, avisa, perquè això de que el dolor cura i tal no és així, no és tan cert com teníem la creença antigament, i pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha els pacients diuen: ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que no toca bastant amb bé, doncs aquest ha de ser el límit. I la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant, perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res i el dia següent diu: ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre, no?
1: Clar, a més, el marge de tolerància al dolor és absolutament de cada persona, no?
2: I depèn de la situació, vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona, doncs, té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
1: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del marc que ha deixat anar abans una mica una bateria, no? de situacions amb les que és recomanable un tractament de físio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
0: Bueno, aquí depèn molt, perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, pues a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos, però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut, amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria. A nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria, vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però com s'estan fent al seu lloc.
1: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional, amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
0: Bueno, al març del 2020 a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
1: de ple
0: i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que era el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
1: Aquest sí que el recordes.
0: I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que ens va, bueno, quan es va fer el confinament, nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sapigut a posteriori.
1: Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa d'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
0: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si a algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement doncs, una falta de mobilitat, perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I bueno, nosaltres ens va ajuntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural. Ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que clar, jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina. Si,
1: sí, sí, sí, sí. Comprensible que pugui passar.
0: Sí, sí, aleshores en aquest moment pues, gent que es va bloquejar i vam arribar pues, a ser 3 treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes a dir, si coneixeu algú...
1: Que vingui.
0: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si és, o sigui, el que feien falta eren mans.
1: Clar.
0: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla.
1: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que a tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo sobre el tema de la fisio us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies, i com m'he dit a l'inici del programa em van operar fa 3 mesos i quan estan a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta i clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que és equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i m'he vull per casa en unes hores i aquest senyor se'm queda mirant i diu no, dic, jo sé a el que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem això, l'assimilem a el que deies abans del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3/4 d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
0: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no? Com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest... que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, pues, tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta. Clar.
1: I a més, corregeu-me si m'equivoco, i torno una mica a l'experiència personal, lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de... Igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
2: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui perquè no, després t'ho diuen i potser dius ostres, sí, és molt evident això que m'està dient però no havia caigut jo sol no, en això i és molt important perquè és el que dius tu ho vas experimentar no, i després et va ajudar molt sobretot en els primers dies no, de amb el dolor que tenies o així sí, de poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients al moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tan, vinga, per a casa.
1: És un acompanyament, al final, no? Del pacient.
2: I ja no només a nivell físic, perquè si no, tot està, no, connectat, i també al nivell emocional i a nivell de, no, d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no? Això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
1: A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres, perquè us conec de fa uns anys i sé algo de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet d'aficios amb col·lectius, per exemple, com els castellers, no?
2: Sí.
1: I què fèieu aquí?
2: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el fisio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera, jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs, bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest
1: aquí
2: examen.
1: Aquí feina no et faltava,
2: aquí
1: imagino.
2: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així. No? I bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, per, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no, aquesta activitat tan intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs crec que era molt interessant, no? Perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no? I qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
1: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
2: Exacte.
1: Posició que ocupa, no? També crec que heu fet d'aficios d'open arms, és possible?
2: Mm-hmm. Sí, encara, bueno...
1: Què és aquesta experiència?
2: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després dels rescats, alta mar, perquè, no?, hi ha la vida de mariner de per si ja és molt dura, però a més en aquestes condicions tan dures. Llavors, bueno, ens vam posar en contacte amb ells pensant, bueno, segurament ja tindran algú, perquè, no?, són una ONG molt, molt important a nivell nacional. Però, mira, resulta que no, ens van posar en contacte, superagraïts, i sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia, i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'ús, no, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra, i els de terra pues, són els que fan els events o fan xerrades, escoles, coses així. Llavors nosaltres érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris o treballadors de la ONG que necessitessin del nostre servei, de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustadet.
1: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva,
2: no,
1: amb la seva darrera...
2: No
1: heu arribat a temps.
2: No.
1: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
3: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt realista i molt de dia, de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament, amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, que és un projecte que es diu Fisio a Casa, sí. I que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
2: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que també una de les moltes crisis que hem patit, i doncs sempre anava encadenant feines, pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no?, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no?, dels castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I, bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs, bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs, han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí, i amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar a ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té els seus espais. I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar, clar, amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tinguis, sinó, pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot, clar, això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També
1: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
2: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no. Sí que cada vegada, doncs, n'hi ha més, evidentment, però és això, si et passeges per Esplugues, hi ha moltíssimes, no?, moltíssims centres, i o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre, doncs és això, el que 100% a domicili.
1: Perquè quines poblacions esteu movent en aquest moment?
2: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple. Anem fins a Sant Cugat, bueno, i ara Esplugues, Cornellà, tota la zona àrea metropolitana i Baix Llobregat Sud, més o menys. Les tarifes varien una miqueta en funció de la distància, evidentment.
1: Del desplaçament, sí, que feu, m'imagino.
2: Sí, a vegades, no, em plantejo més si per les zones verdes de Barcelona, que cada vegada són més cares, però bueno, ho fem així pel temps que hem d'invertir en el desplaçament, i tenint en compte que des d'Esplugues és d'on ens movem, i és una cosa que els expliquem als nostres pacients.
1: Perquè el servei que oferiu és estrictament fisioteràpia, es fan també altres teràpies complementàries o...
2: No, no, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o algun derivar. Exacte, sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements i sempre intentem no extralimitar-nos perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
1: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, el tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
0: No, jo crec que és molt obert, perquè, de fet, inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents, així que diria que l'esquena és el principal mercat.
1: El mòbil té alguna cosa a veure?
0: Segurament, no? I la falta de moviment, també. Però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que...
2: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem o pacients oncològics o coses així que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències. Bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, en via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre.
1: Sí, aquí ve una part, crec, molt important de la professionalitat, no? Que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
0: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració ves al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no? I parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, al final també, dins del servei que ofereixes, ajudes una miqueta a això, no? Fer aquest cribatge, dir, preocupa't per això, o no et preocupis, esperem 2 dies, ja veurem com evoluciona, i, bueno, és part de la feina.
1: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació, al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu, durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no? De lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
0: Sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no? Que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que alguna cosa més s'està passant.
1: I aquí no entrem, sí. Aconsellem al pacient.
0: Exacte.
1: Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de la Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
2: Sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no? Per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat. I a part, la camilla pesa 13 quilets i sí que, si és per Esplugues, amb les rodes que porto, vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema. Però sí, amunt i avall, i de fet ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
1: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre evidentment avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no? Que els pacients es recomanen uns als altres i...
2: Sí, per nosaltres és algo molt important també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no, la zona més de confort d'una persona, de que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no? Sempre que entrin a casa teva és algo molt, no?, íntim. I per part meva o per part del Marc també ens dona més confiança de que sigui algú, pues, que diguem, vale, poder...
1: Que ja teniu una referència.
2: Sí.
1: Perquè, clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent de manera legal, en aquest cas, i de manera autoritzada, suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
2: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses i de fet és algo que sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui,
1: vigila... Clar, perquè vas començar molt jove també, clar.
2: Sí, pues mira, 29 anyets, sí. I no és algú, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi aquí, m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués vigila on vas, a veure que si et passarà alguna cosa, sempre era a mi, no? Per, sobretot preocupant-se per aquests temes, de que algú es pogués extralimitar a demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys i que per sort no va arribar a ser res greu, però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda perquè tu estàs a casa seva, ell se sent en el seu territori, amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és algo que puguis agafar i marxar.
1: I marxar ràpid, clar.
2: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer. Però entenc que aquests serveis existeixen, també, no? Vull dir...
1: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir alguna cosa molt negativa, no? Que en general...
2: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon. Alguna vegada hem tingut algun dubte perquè em preguntaven que quina edat tenia, que volien de tot el cos, no era un... que em fa mal una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos. Llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors vam dir, mira, doncs, com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
1: Clar.
2: Però si realment és així, i efectivament, va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
1: I alguna de divertida, Marc?
0: De divertida? Ma, totes.
2: Moltes.
1: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arribes. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, sigui el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
0: Sí, jo crec que ens trobem de tot, sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys, al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun problema de salut tenen i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs, però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
1: I jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució... que en tot cas m'ho corrobreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat, o gent que no té el millor cotxe, o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic, i potser per la malaltia o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
2: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen, potser d'una horeta, per dinar i, clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar mínim potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor, més mal de caps, que la pròpia sessió, el que pugui ajudar en la pròpia sessió. Llavors, sí, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les de sola, la comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està. No?
1: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors?
2: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys i cada vegada es veu, no?, se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidar dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no?, perquè millores el benestar dels teus treballadors, i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no? I optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament. Bueno, això hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria amb un nivell de pressió molt alt que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no? D'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes Clar. Dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir en salut.
1: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3
0: d'altres. Exacte, sí. I això les empreses que viuen de números doncs també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen Clar. Per aquí.
1: Bueno, és que de fet jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè han vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa al final, no?
0: Sí, sí.
1: I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
0: Sí, o... amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor també. Si jo Clar. Al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
1: Sí, sí, sí, és molt interessant, perquè a més, jo no sé ara realment si és veritat o no, acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final en xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no?
2: Sí,
1: però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
2: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molta tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te en la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no? Amb aquest sedentarisme, amb aquesta posició.
0: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16-17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15-16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament Clar. Ja hi era. Però un nen de 15 anys diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir és una senyal de que alguna malament estem fent.
1: Clar, perquè a més és que si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar a minorar els efectes, o no?
0: Sí, i potser més que a nivell intervenció, et diria més a nivell d'educació.
1: Educació i prevenció, potser,
0: exacte,
1: també, no?
0: Sí, perquè més que, o sigui, pensem que el món ha canviat en 20 anys una barbaritat i el cos, l'ésser humà, per fer un canvi necessita milers d'anys. O sigui, que en aquest, mai anirà el cos tan ràpid com va la tecnologia.
1: Bueno, no creguis, a vegades la degeneració humana arriba ràpid, sí. Mira'm a mi, és un cas bastant, bastant directe. Escolta'm, jo no crec que en general que hem parlat de la fisioteràpia pràcticament amb tots els camps. No sé si ens hem deixat algun que considereu que és important. Algun aspecte que vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
0: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no?, afegir anys a la vida, o sigui que és com el seu, no?, hi ha una malaltia, hi ha una intervenció.
1: Allargar la vida.
0: Exacte, per allargar, aquí ja podríem entrar èticament o si a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegim és vida als anys. És més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
1: moguis. La qualitat.
0: Exacte. O sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
1: Home, com a objectiu sembla bastant loable, eh? De dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor possible. Això és realment és important.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, eh? Encara falta una miqueta. El que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió. I llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs, seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més o menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on heu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
2: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
1: I ah, sí? Sóc poc original, llavors.
2: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment en el que et vingui de gust o així. Sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i Esplugues estem molt bé i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món i que ells no són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
1: O sigui, sou nòmades, però de tornar de casa.
2: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues, el Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
1: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
2: És d'Esplugui sí. Adoptat, sí.
1: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres o algun... És una curiositat, eh? Perquè
0: no,
1: allò de hi ha algun fisioterapeuta en la sala, típico, no?
2: No som com els metges de moment, encara.
1: Us amagueu, us amagueu.
0: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
1: O sigui, ah, sí?
0: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat d'aquest moment.
1: Curiositat professional,
0: sí.
1: Digues.
0: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és no, sí. Això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola sí. Nacional a que ens fessin una, a veure com era allò. No.
2: Sí, que ens expliquessin una mica el
1: I
2: mètode
1: com va anar l'experiència?
2: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
1: agradar. És tant com diuen o no?
2: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres del carrer, no? Tu vas passejant per Bangkok i veus a tot de gent amb tovalloles o cartrons al terra que s'estiren 10 minutets i pim-pim-pim es fica...
1: Producció asiàtica.
2: Sí, i segueixen amb la seva rutina. Sí, sí. És algo com molt més cultural, molt més del dia a dia.
1: O sigui, podríem dir que seria fisioalcarrer.com, no?
2: Exacte, en aquest cas, sí.
1: Amb el cartró i sense la, sí. Sense la camilla.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Bé, doncs ara sí que estem arribant al final del programa, queden molt pocs minutets, i llavors amb aquesta nova etapa, com que no tenim moltes idees originals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? Uh-huh. I jo us volia fer una posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. Amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc. No vull fer mal aquí. Si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, mm-hmm. després de tots aquests anys viscuts i aquestes experiències, què li diries?
2: Ui, pregunta filosòfica
1: profunda.
2: No és fàcil.
1: Si fos fàcil, no la faríem aquí, la pregunta.
2: Sí, no? Suposo que tiraria una mica a aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de, bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense, no, voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tiran moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes normalment l'encertes. I això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
1: Molt bé, segur que l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
0: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir, fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors, i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.
1: Depèn del moment, també, no? Depèn del moment. Bé, doncs, també com novetat del programa, volem acabar-lo no amb la sintonia meva habitual, sinó amb una cançó que habitualment triareu els convidats. En aquest cas, l'Anna i el Marc no m'han decepcionat. Som els tres, som uns convençuts i uns fans absoluts de Bruce, i han triat una cançó que és el No Surrender de Bruce, del Bosch. Per què aquesta cançó, si es pot explicar, o ha sigut una casualitat?
2: Bueno, no sé, a mi el Bruce m'havia agradat de sempre, l'havia escoltat. El Marc l'ha descobert més a posteriori, arrel d'haver anat a un dels concerts.
0: Exacte. Sempre arribo tard.
2: I va resultar que li va agradar molt, i de fet aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
1: Aneu aquest any també?
2: Sí, sí.
1: Quina
2: sí.
1: Sort, jo aquest any sí que no, eh?
2: Te'l perds, eh? I, bueno, és com un grup que, no?, i amb la E-Street Band ens agrada molt als dos.
0: Sí, i és una mica aquest doble valor, potser, o missatge de veure que és gent de 70 anys, no?, que aparentment, pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
1: Estava acabat, sí.
0: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
2: sí, que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
1: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona, a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista del que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i com recórrer amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant. Us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el nou Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
2: a
1: totes
2: vosaltres.
1: Les explicacions.
2: Gràcies, que vagi bé.
1: Fins aviat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: programa que ha fet història.
1: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Com esteu? Obrim un nou entre nosaltres. Al passat programa vam parlar de fisioteràpia amb l'Anna i el Marc i com ens podia ajudar a cuidar el nostre cos i la salut. Avui, com és habitual al programa, canviem totalment de fem un gir de guió, però també té molt a veure amb la bona vida. Em ve molt de gust parlar d'un dels meus menjars preferits. Per això ens acompanya una mega experta que de ben segur interessarà, jo crec, el 99% dels oients. Malgrat sempre hi ha algú que se li farà bola, ja ho dic per endavant, perquè sempre passa. No ens deixeu igualment, escolteu el programa, perquè la nostra convidada ho viu tan apassionadament que segur que us descobrirà un món nou i qui sap si a partir d'avui us convertireu. Avui parlem amb la Marta Medran i és formatge sommelier o sommelier de formatges. I aquesta paraula jo no l'havia sentit mai, ara ens explicarà ella d'on ve. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, Joan Carles.
0: Com
1: moltes
0: estem?
1: Gràcies. Moltes gràcies, abans de res, de convidar-me aquí a xerrar amb tu. Em venia molt de gust. I res, gràcies.
0: Tenim moltes expectatives, de tot el que ens explicaràs avui. O sigui que el llistó està... Per començar, a mi m'agradaria que ens expliquessis aquest terme de formatge sommelier, si l'has acunyat tu, si és un tema que ja existeix, o perquè jo, sincerament, és la primera vegada que l'havia escoltat.
1: Doncs sí, de fet, ve del terme que és sommelier. En el moment en què vaig trobar que vaig començar a fer events entorn al formatge, necessitava un nom per posar-li nom a tot allò que estava fent, i el terme va ser que és sommelier, que és una mica un joc de paraules com sommelier, no? Expert de vins, doncs assessora de formatges, experta de formatges, bueno, era un joc de paraules. I de que sommelier, doncs ho vaig també transformar a formatge sommelier.
0: Uh-huh. O sigui, tenim les dues versions.
1: Tenim les dues versions, en català i en castellà.
0: Fantàstic, perquè jo crec que tothom en menja formatge, inclús, com veurem més endavant, de molts països, no? Que és un tema molt transversal.
1: Totalment.
0: Ja estem acostumats, com bé deies, a sentir a parlar del sommelier vinculat al món del vi, que això segurament ho tenim tots més interioritzat, no?
1: Sí.
0: Però és veritat que des del primer moment que jo vaig conèixer de la teva activitat, com que sóc curiós de mena, vaig pensar aquí tenim un programa, i agrair-li també a una persona comú que coneixem, que és la Carla,
1: la Carla.
0: Ens va posar en contacte i que ha facilitat que avui estiguem fent aquest especial de formatges. Ets una persona molt jove, però per tot el que sé, amb molta experiència amb el món aquest dels formatges, i a mi el primer que m'agradaria que expliquéssim una mica és d'on et ve tota aquesta afició, que ara ja és professió.
1: Exacte. Doncs em ve... vaig començar... Bueno, jo sempre he tingut clar, sempre tenia clar cap a on volia anar. Jo sempre... La meva família som xarcuters... Portem 65 anys, penso que és, el negoci familiar. I jo des de ben petita tenia clar que volia estar darrere el taulell, al mercat. Jo em considero... Jo sóc gent de mercat. Jo no puc viure sense els mercats. I jo tenia clar que volia estar a la botiga dels meus pares i despatxar, atendre i estar allà. De fet, quan estudiava, ho continuava tenint clar, que era algo que els mestres no entenien, no? Que és algo que també reivindico, no? Perquè quan un alumne té passió, penso que... Això també, moltes vegades hi penso, no? Ens ensenyen moltes coses, però quan algú té passió amb algo, no sé si són les pors o les tendències, no?, que portem, però moltes vegades oblidem donar pas a aquestes passions, no? I jo recordo que els mestres sempre em deien, però has d'estudiar, no? Has de fer alguna carrera. I jo no, jo tenia clar que volia anar al mercat. I va ser així, als meus 18 anys, quan vaig acabar, me'n vaig anar el dia després de la selectivitat, me'n vaig anar a la botiga de mercat, on ja portava anys també treballant els dissabtes, des dels 16, i allà va passar tot. Jo vinc més que del món del formatge, vinc del món de l'embotit, de la carn, del pernil, sobretot.
0: Uh-huh.
1: El meu pare és un apassionat pel pernil.
0: O sigui, sempre vinculada amb el negoci familiar.
1: Exacte, sí, sí. A més, jo ho tenia clar, Joan Carles, sempre ho deia de petita, que per les meves venes hi havia el mercat, hi havia el negoci, hi havia la xarcuteria, no? I jo, doncs, volia anar cap allà. Això

0: tenia molt clar.
1: Jo ho conec ben de prop, això, perquè jo vaig néixer al barri de Collblanc.
0: Sí.
1: I malgrat aquí la protagonista és tu, explicaré una anècdota ràpida.
0: Bueno, sí.
1: La meva mare era la perruquera de Collblanc. Li deien així perquè ella pentinava totes les senyores del mercat. I llavors, des de petitet, hem viscut aquest ambient de mercat i jo sempre dic que és una figura que no se hace, nace.
0: Totalment.
1: És a dir, tu quan neixes ja veus que està, la gent ja té un aire diferent, ja té un tarannà diferent, i això només veure't ara, per exemple, quan has entrat a l'estudi, doncs això es veu, no? Això
0: sí,
1: es porta,
0: sí, es porta
1: escrit aquí al front, no? I a més, tu deies als mestres, perquè suposo que tenim una educació que el que tendeix és estereotipar els estudis i tal, però els pares que et deien quan tu els hi plantejaves de jo és que no vull continuar estudiant, jo vull dedicar-me al negoci?
0: Doncs, bueno, no em deien res perquè ja ho veien. Jo des de ben petita tenia passió quan entrava al mercat. Ja ho veien i tenien clar, doncs, que jo volia allò, doncs, endavant. De fet, vaig començar, quan ja vaig acabar la selectivitat, vaig començar a especialitzar-me en el tall de pernil. De fet, els meus inicis van ser, amb els meus esdeveniments, van ser amb el tall de pernil, no? I al final se'm donava bé. Se'm donava bé atendre, estar a la botiga, ho portava dins, es notava, llavors em recolzaven, no? Sí que és veritat que quan ja sorgeix aquesta necessitat amb el que se m'obre amb el formatge és quan es queden sorpresos i és quan allà van dir, bueno, a veure, què és això, no?
1: Perquè ells no tocaven aquest producte.
0: Clar, nosaltres a les botigues sí que és veritat que hem sigut unes botigues sempre que hem tingut un sortit molt especialitzat, no? De fet, 15 anys enrere, el que teníem al nostre abast a totes les botigues entorn al formatge eren formatges més industrials.
1: Sí, correcte.
0: De fet, l'era dels formatges artesans ha sigut, doncs, durant el meu creixement, evolució amb aquest món, no? Però fa 15 anys enrere el tema artesà no es parlava.
1: Quatre coses.
0: I sí que és cert que aquestes botigues especialitzades ons tenien, no?, formatges francesos, afinats, i això ho teníem a casa meva. I sí que és veritat que jo em vaig començar a enamorar del formatge, doncs perquè a casa meva hi havia aquesta part, no?, que cada cop em despertava més curiositat. T'he de dir, Joan Carles, que jo sóc intolerant a la lactosa.
1: Ostres.
0: Sí.
1: Això sí que és un gir de guió.
0: Sí.
1: Absolut.
0: T'he de dir que sóc intolerant a la lactosa des del segon 1 de vida. I és als meus 18 anys, quan jo ja estic treballant a les botigues, que passo, doncs, un període, bueno, un tant crític de salut, d'intoleràncies, i em treuen durant 3 mesos els làctics, entre altres coses. I jo penso que va ser allà. En aquell moment, jo tenia, doncs, 19 anys, clar, que no podia menjar formatge, no? Però el tocava molt constantment. Jo sóc una persona de tocar molt, de tocar, les pells per mi són imprescindibles. I clar, jo, doncs, em vaig començar a posar, doncs, a vendre molt formatge, a parlar molt de formatge, i jo crec que va ser això, no? El no poder...
1: Aquella voler... prohibició és la que et crida,
0: sí,
1: una mica...
0: I recordo que un dia estava darrere el taulell i em vaig posar a parlar d'un formatge francès, que és el que et dic, el que teníem abans venia de fora, amb molts formatges d'ells, i em vaig emocionar. I jo sóc una persona molt intensa, Joan Carles, però em vaig emocionar i...
1: De fet, ara t'estàs emocionant una mica.
0: Bueno, sóc, sí, més recordant.
1: Perfecte, perfecte.
0: I recordo que al tocar el formatge, parlar del formatge, emocionar-me, és quan vaig sentir que... vaig dir, uau... aquí passa alguna cosa, no? I és tal qual, eh? Vull dir, no poso intensitat perquè sigui més romàntic, eh? Va ser així, tal qual. I va ser quan vaig dir, uau, jo vull descobrir qui hi ha aquí, no?, per mi. I em vaig posar a investigar cap a on podia aprendre el món dels formatges, què podia fer, i fa 15 anys enrere, 16 anys, no hi havia res.
1: I com s'estudia això? Perquè, lògicament, hi ha una part que és experiència, diguéssim,
0: sí,
1: però ja fas algun tipus d'estudi concret, marxes a algun lloc, fas alguna cosa?
0: Sí, aquí va ser on vaig trobar l'IRTA a Caldes, i doncs allà vaig fer un curs durant un any, teòric i pràctic, que molts formatgers, quan hi ha un formatger que vol fer el seu projecte, doncs va a l'IRTA, és una de les opcions on et donen totes les eines i aprens i la teòrica i la pràctica. I va ser allà, en aquest punt, on quan jo els dic als meus pares, vull aprendre el món dels formatges, vull estudiar l'IRTA, que aquí sé que es van trencar, van dir, a veure, com que vols aprendre formatges, no? Aquí va ser, que venia la pregunta abans, ja, que em deia Joan Carles... Ja,
1: contradiu una mica, no?
0: I aquí va ser, els vaig despistar una mica. I aquí sí que em van dir, mira, Marta, tu pel matí estàs aquí, les tardes les tens lliures, si vols aprendre sobre el que vulguis, doncs per la tarda, però al matí has d'estar aquí, a la botiga. I va ser així, vaig fer tot un any que no tenia carnet encara, i recordo que em portava el meu pare, i anava doncs, a Caldes totes les tardes a aprendre doncs, el món fantàstic dels fongs i tot el que hi havia al darrere.
1: Les bactèries.
0: Les bactèries, que són majestuoses.
1: Perquè vosaltres sou de Sabadell, entenc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de Sabadell.
1: I llavors, tot aquest any, o sigui, és tot un any d'aquesta preparació.
0: Exacte.
1: En la que suposo, corregeix-me, entenc que has estudiat la teoria bàsica d'aquest món, no?
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, tu comences ja a desenvolupar el que seria la professió, pràcticament.
0: Exacte. Després d'aquí, clar, aquí toques tot, no? Totes les tipologies de formatges, tot. I coneixes també, doncs, a molts mestres molt interessants en aquest món làctic, no? I aquí, doncs, se m'obre una porta molt important i també un punt reflexiu, no? I un punt i a part de la meva vida. I a partir d'aquí, quan s'acaba el curs, començo, doncs, a viatjar, a conèixer formatgeries, perquè al final també la pràctica, com amb tot, és molt important.
1: Clar.
0: I aquí doncs, és quan ja comença doncs, la meva aventura. Començo doncs, a viatjar per Astúries, per la Sierra de Gredos, per aquí a Catalunya també, bueno, per tot arreu, per fora, a França, i començo doncs, a visitar formatgers, a conèixer productors i a tocar sobretot el formatge a la cuva, no? On passa tot. I allà doncs, començo doncs, a... Doncs, bueno, allà és quan comença tot.
1: I una qüestió, perquè, lògicament, investigant una mica, no?, abans de fer qualsevol programa, la curiositat també fa sempre averiguar coses, no? No he trobat gaires dones que s'hi dediquin en aquest món.
0: Sí, bueno, a veure, sí que és cert que quan jo vaig començar estava tot... És veritat, estava tot molt verge. No hi havia figures... Sí que hi havia dones que han significat molt i continuen significant en el món del formatge català i fora de Catalunya, que són les mestres, no? Però gent que es dediqui així a parlar, a viure del formatge o a fer...
1: A divulgar,
0: que feia, sí, a divulgar,
1: no?
0: Sí, perquè també és veritat que començo una feina també per Instagram, començo tot el meu Instagram des del minut 2, perquè la primera imatge és pernil i a la segona ja és formatge, ja començo amb l'Instagram com a agafar com una eina de parlar de formatge, no? I sí que és cert que quan jo començo no hi ha masses figures, però ara, 16 anys endavant, sí que trobem ja, doncs, ara és un altre món.
1: Ja. Veient això que feies a la referència al teu Instagram, veient a l'Instagram teu, primer de tot, doncs, fa molta enveja, perquè, com molt bé dius, viatges molt i vas a molts puestos i estàs per tot arreu, i suposo que això és una part fantàstica de la feina. I m'ha sobtat perquè hi ha un dubte que jo tinc, per exemple, quan parles del món del vi, doncs són bodegues o caves.
0: Sí.
1: No? Quan parles del món del formatge, a les formatgeries, com se'ls hi diu? He vist en algun puesto que poses cueves... No sé si tenen un nom específic.
0: Bueno, les formatgeries
1: on...
0: són les formatgeries, no?
1: O sigui, no hi ha, sí, una denominació especial...
0: No, després sí que hi ha les coves d'afinació, les càmeres de maduració, on després estan els formatges, no? En la fase de maduració. Però com a concepte són formatgeries i, bueno, de fet, ahir vaig... Bueno, part de la meva feina, des que vaig començar, doncs, és visitar, no?, com t'he comentat, i ho pots veure, no?, i és formatgeries. Al final és... Que es pot confondre amb la botiga especialitzada.
1: Clar,
0: de formatges.
1: Per això t'ho preguntava, perquè
0: sí.
1: Una cosa és la botiga especialitzada, que pròpiament
0: sí.
1: És el comerç, i una altra cosa és allà on es fan, no?
0: És tenda de format, botiga de formatges i formatgeries.
1: Val. Llavors jo, per exemple, vaig estar a Cabrales fa molts anys i vaig comprar un formatge amb una senyora molt gran que ens va portar,
0: sí,
1: fins a una cova on el,
0: sí,
1: tenia allà madurant i tot això. Tres mesos després el cotxe encara feia l'olor, com és lògic, aquell formatge, no?
0: Sí.
1: Però em va impressionar molt el lloc on t'estava madurant. Per això també et preguntava una mica si hi havien diferents, diguéssim, maneres de definir en funció del tipus de formatge,
0: sí,
1: però bueno, això suposo que ho anirem veient una miqueta més endavant. Una altra curiositat que tinc és quan jo parlo de vins, per exemple, Pues, sí? Ràpidament ens ve al cap una classificació ràpida. Vins blancs, negres, rosats, caves, no? Més o menys després les denominacions d'origen de cada puesto. Amb els formatges, t'atreviries a fer una distribució així tan ràpida o és impossible?
0: Bueno, podem fer-la a termes genèrics, podem dir, doncs, així genèrics, genèrics, eh? A grosso modo, formatges de vaca, de cabra, d'ovella, de búfala, blaus, podríem dir formatges de pasta tova, de pasta prensada, de pasta cuita... Sí que hi ha termes que classifiquen, doncs, les tipologies de formatge, sí.
1: I després suposo que ja venen totes les denominacions d'origen, etcètera, etcètera.
0: Que això és un altre món, sí, sí, sí.
1: Jo tinc curiositat per una cosa, mira. Quan a vegades parles amb sommeliers, que per cert, quan has dit lo de la intolerància a la lactosa, un dels millors sommeliers de Catalunya és Abstemi. Llavors és molt curiós, sí, perquè fa cates de vins i és jurat de concursos internacionals i no se'n passa mai el vi. Llavors és una qüestió molt curiosa per això que deies abans.
0: Sí, sí.
1: Doncs quan parles amb sommeliers o indagues una mica sobre aquest món, jo tinc una sensació, i és que ens enganyen. Tu escoltes la definició que fan d'un vi i llavors, si em permets, dos segons, llegiré una cosa, ¿vale? De nariz intensa, con aromas a fruta de hueso y flores blancas, notas de panadería, de piel de cítricos, frutos secos y sutiles recuerdos de tostadas, levaduras y mantequilla, todo ello en un perfecto equilibrio. De entrada amable, amplia a su caso, cremoso, burbujas aterciopeladas y un final refrescante que regresa las flores blancas y la fruta sobre un fondo de panadería. Fort, eh?
0: Fort,
1: però... Això és la descripció, sí, del Cava Gramona Imperial del 2018. I jo pregunto, és impossible detectar tot això en una cata d'un cava, però sí que passa.
0: Però sí que passa, sí, és cert.
1: I escoltant coses que tu fas amb el teu Instagram, veig que també es pot fer aquesta definició traslladada a algun formatge.
0: Sí, sí, és que al final és cert. A més, les impressions, els gustos, no?, també van molt per l'experiència de cadascú. Això també... Però sí que és veritat que hi ha uns indicadors, no? Jo quan faig els tastos de formatge, quan primer deixo que sigui la gent amb la seva pròpia experiència, que comencin a parlar què els hi diu, no?, el formatge. Però és veritat que hi ha gent que té més sensibilitat que d'altres, no?, tant en nas com en boca. Llavors és quan, doncs, nosaltres ajudem, no?, a que surtin totes aquestes coses, però hi són, aquestes notes hi són. En el formatge també podem notar notes a verdures, a carxofes, a bròquil, no només làctiques, sinó també a carn. De fet, la setmana passada, amb una festa que vaig fer una taula de formatges, em deien, sap a carn? Clar, és que un dels registres gustatius són càrnics, i és cert. Vull dir que sí, passa.
1: Llavors podríem dir que els sommeliers de formatge, com és el teu cas, també el que feu és que desenvolupeu tota aquesta capacitat, no?, de treure... No
0: de
1: ens fer... enganyeu, llavors, eh?
0: No, és veritat. Sí que és...
1: Em quedo més tranquil.
0: Sí, no, d'enganyar no enganyem, però sí que és veritat que les teves glàndules gustatives també tenen, doncs, una memòria i tenen una experiència. I jo... En el meu cas, jo menjo constantment, ho tinc molt desenvolupat, ho tinc molt entrenat, però perquè és part de la meva feina. Llavors jo potser noto alguna cosa que no puguis ser capaç tu de notar, però no perquè t'estigui enganyant o no sigui, sinó perquè les teves glàndules gustatives tenen altres registres, que també són vàlids.
1: Cada persona detectarà coses diferents o com passa amb un vi.
0: Exacte, totalment, amb un vi, amb un oli, amb un xocolata... Jo, una de les coses que més m'agrada en Joan Carles és menjar consciència i no només el vi parla, no només el formatge parla. Parla amb moltes coses que ens envolten i que, per la manera que portem de viure, no escoltem. Però tu agafes un pa, un bon pa, de massa mare, i t'està explicant moltes coses. Passa que, clar...
1: De fet, és interessant això que dius perquè hem viscut uns anys, no?, en el que tot ha sigut com a molt industrialitzat i no sé si és una percepció meva, després una mica més endavant suposo que parlarem, com està passant amb el món del pa, s'està tornant a un món més artesà, no? On hi ha una elaboració, hi ha forners que realment, inclús gent jove, que està traient noves tècniques amb les que es fa el pa molt natural, etc. Això que deies ara, i la percepció que tenim des de fora és que els formatges, per exemple, està passant igual, no? Tot hi ha com un boom, no? Amb el tema del producte, de qualitat, de buscar tornar a l'essència de cada calçada. Sí. No sé si és així, eh?
0: Sí, perquè hi ha aquesta consciència, estem prenent consciència del que volem menjar, perquè el que mengem és el que som, Joan Carles, i prenent consciència del que escollim menjar, també ens anem a prendre consciència del territori, posar en valor el territori, posar en valor l'origen, i tot això ho fem, doncs, amb un nucli més petit, més reduït, amb una especialització, amb un artesà, amb un productor més petit, més proximitat, no? Quan escollim aquest camí, doncs al final ens hi trobem això, no?
1: Clar.
0: I sí, estem en una era on prenem consciència, volem menjar bé, i al final menjar bé és igual a, doncs, això, productes no processats, productes naturals, i el formatge és fantàstic, és llet fermentada.
1: Clar.
0: Llavors tu vas a un productor artesà i t'estàs menjant algú totalment natural i perfecte. A més, el formatge és fantàstic perquè, com hem comentat abans, les bactèries, és quan tu menges, és una està alimentant a la teva i reforçant la teva microbiota, no? Intestinal. Vull dir, que darrere d'això també hi ha moltes coses, no? Però sí, es poden trobar especialistes en tot.
1: I hi ha en funció, per exemple, has fet referència diverses vegades a eventos, a tastos, sí, a actes que es poden fer, en funció de la cita o de l'event o del lloc que s'estigui organitzant, ja enfoques el tema de quins formatges posaré o quins formatges tal? O sigui,
0: fas una
1: selecció prèvia, pensant
0: totalment
1: justament allà on vas?
0: Sí, sí, sempre, sempre.
1: Sempre, eh?
0: Sempre. De fet, jo faig maridatges, sinergies, també amb els formatges i la música, no? I m'agrada molt també conèixer la gent que estarà, doncs, en aquell acte, o jo faig tastos a domicili. Quan faig els tastos a domicili, clar, no conec el meu client. Abans d'anar a casa seva, pregunto, els demano les seves preferències musicals, per una mica per situar-me.
1: Deuen de flipar molt, clar.
0: Sí, però bueno, és part, no? És part de... El tast no comença a la taula, sinó el tast ja comença des de que parlem.
1: Clar.
0: No? I sí, hi ha molts formatges i, de fet, cada persona, doncs, té un formatge, no? Perquè també va per la personalitat. Igual que jo em podria definir amb un, jo estic convençuda que tu també.
1: No em diguis.
0: Sí.
1: Ho pensaré, eh?
0: A més, també jo també m'agrada definir-me, Joan Carles, com sóc una persona de caràcter, de llet crua. Hi ha persones que són llet pasteuritzada, jo sé que aquí ara ja t'he trencat.
1: No, no, ara...
0: T'he descol·locat totalment, però què vol dir? Quan parlem de formatges de llet crua versus llet pasteuritzada, són formatges amb més caràcter, que evolucionen molt ràpid, amb més imperfeccions, que per mi les imperfeccions són virtuts en el formatge, són més irregulars, més inestables, hi han pujades, baixades, no? Això serien els formatges de llet crua. I un formatge de llet pasteuritzada, doncs és més tranquil, és més pausat, és més estable.
1: Inclús visualment suposo que la forma que ens presenta,
0: exacte,
1: ja deu ser molt uniforme, no? Molt
0: exacte,
1: igual.
0: Exacte, més perfecte. També és veritat que quan parlem de formatges de llet pasteuritzada ja entrem pasteuritzacions ràpides o lentes, no? Que aquí ens anem o cap a la indústria o cap al petit artesà que pasteuritza, no? Que no té res a veure un formatge pasteuritzat d'un productor artesà amb un industrial, no? Però vinc a... Et faig aquesta referència a... Doncs això, el meu caràcter és llet crua, sóc més irregular, amb més caràcter, més imperfecte.
1: Doncs jo crec que és un moment en el que els oients hauran de decidir, ara començar a reflexionar, què són.
0: Sí, quin caràcter tenen.
1: Important que busquin cadascú cap a on creuen que van, eh? He parlat de que hi ha centenars, milers de sabors, de textures, llavors imaginem-se que estem davant d'un tast, quin ordre hauríem de seguir? Perquè alguna vegada que jo he anat a un restaurant i et posen i et diuen comença per aquest i acaba per aquest, a mi no sempre m'ha semblat el més adequat el que m'han dit. Igual és que no en saben prou o que, no sé, quina manera seria d'enfocar si hi ha diferents formatges? Tu què creus que seria l'ordre lògic?
0: A veure, l'ordre lògic seria de menys a més, de menys intensitat, exacte, de menys, d'una intensitat més lleugera, amb més intensitat, i acabant sempre amb formatges blaus, més forts, no? De menys a més, seria doncs, l'ordre més coherent, perquè a poc tu vagis acostumant doncs, les teves glàndules a la intensitat i el greix. Clar, quan menges formatge estàs menjant greix, això és obvi, perquè és part del formatge, no? De la llet. Doncs anar acostumant a poc el teu paladar, doncs de menys a més.
1: I llavors, per exemple, això que has dit ara és molt important quan nosaltres anem a comprar formatges, que no en sabem tant, evidentment, quins consells creus que hauríem de seguir per fer una bona tria? És a dir, en què ens hem de fixar? Amb el preu quilo de formatge per descartar allà la banda baja?
0: No, que això és l'últim. No,
1: no, fixa't, sí. Que és un tema que moltes vegades es diu, no?
0: Sí,
1: que el preu marca una mica la possible qualitat i no és així.
0: No, no és així.
1: Què ens aconsellaries per buscar
0: primer
1: un
0: de tot,
1: producte de
0: anar a una
1: qualitat?
0: Botiga especialitzada. Primer de tot, això, Joan Carles.
1: No anar per lliure, eh?
0: Bueno, a veure, també, perquè és part també... És una... Sí, també, per què no? Però anar a una botiga especialitzada on donaran informació, i la informació és poderosa. I després, quina tria podríem fer? Doncs escollir diverses tipologies. Agafar una pasta tova, que són formatges més cremosos, més joves, que tenen més acidesa, no? Una pasta tova ens donarà aquest punt més fresc en boca, no? Després escollir doncs, un formatge de cabra. Després escollir una pasta cuita, que les pastes cuites fan referència a tots aquells formatges com un comté, un gruyère, un parmesano, formatges alpins, o inclús d'aquí. Aquí hi ha molts productors que estan fent pastes cuites. Però la pasta cuita és una tipologia que treballa molt el gra de quallada i en boca... té un ventall molt ampli de matisos. Això que explicaves abans del vi, doncs són formatges que et donen des de xocolates, caramels, fruita madura, regalèssia, et donen molts matisos, no? I és molt divertit quan tu menges formatge i comences a notar que passen moltes coses. I agafaria també un ovella, sigui doncs, jove, curat, i un blau, sempre poder ser... escolliria un blau, per acabar.
1: I a l'ovella fresc?
0: També.
1: Se'n troba poc, eh?
0: Se'n troba poc, sí, però també n'hi han. O pastes toves d'ovella n'hi han menys, perquè és més complexa l'elaboració de formatges de pasta tova amb la llet d'ovella. Però, al final, el que buscaria seria buscar diferents punts d'origen d'animal, és a dir, vaca, cabra, ovella, que hi hagin diversos, diverses textures i consistències, cremosos, més eixuts, més compactes, i un blau. Sempre un blau ha d'estar.
1: Clar.
0: I ara, o hauria d'estar.
1: Hi ha una cosa que personalment... bueno, jo soc molt animalista, llavors doncs, hi ha una cosa que m'agrada i és que darrerament estic veient que es poden trobar formatges... que d'alguna manera garantitzen el tema del benestar animal,
0: totalment.
1: No? Que fuig de les macrogranges aquestes que s'estan sortint per tot arreu i tal, i això m'imagino que no contradiu absolutament la qualitat del producte, al contrari, no?
0: Al contrari, sí, jo estic treballant amb moltes formatgeries, però hi ha una d'elles que té el certificat de benestar animal, i les altres que no el tenen perquè és costós, Joan Carles, clar. Moltes vegades a una estructura petita, els hi no poden fer aquest cost perquè els hi va d'això.
1: I això és una altra realitat.
0: Això és una altra realitat que s'ha de posar sobre la taula. Tenim productors petits que treballen al ramat amb una perfecció impoluta, amb un tracte imperfecte, però que no tenen aquest certificat per això.
1: Clar.
0: I sí que és cert que, clar, la qualitat de la llet és una altra, és una qualitat perfecta. Però sí que és veritat que en el món artesà, Joan Carles, el tema dels animals és el que més cuiden. De fet, quan vaig començar en aquest món, per, bueno, sí, per que estigui aquí avui encara parlant de formatge, és perquè em vaig enamorar de veure a tots els formatgers i formatgeres que jo anava a casa seva, l'amor que tenien per el seu el que els envoltava, els animals, el territori, el paisatge. Això és brutal, de veritat.
1: Són una mica com los últimos de Filipinas, no? Perquè defensen...
0: Ho defensen, són defensors del territori, del seu ramat. I si elaboren amb llet que no és de ramat propi, amb els ramaders que treballen, són igual d'exigents.
1: Els hi demanen també que tinguin aquesta exigència.
0: Llavors és important, m'ha agradat que ho treguis, perquè es dona valor en el món petit, artesà, això està... És de les coses... Si tu no tens un bon ramat, si tu no cuides bé els animals, no tindràs mai una bona llet. Clar. Si tu vols fer un bon formatge, on has d'anar abans de res, de decidir quin formatge vols fer, quina escorça vols desenvolupar, és el ramat.
1: A triar el producte...
0: I és cert que no parlem, perquè parlem del formatge, parlem de l'ubo que està, parlem de cap a on ens transporta, perquè el formatge... té aquesta capacitat de moure'ns amb els gustos i amb els sabors, però no parlem moltes vegades dels més importants, que és aquell ramat de cabres,
1: sí, és l'origen de tot, clar.
0: Sí.
1: Bé, doncs estem arribant a la meitat del programa. Ara farem una paradeta de segons per reposar i perquè jo crec que a aquestes alçades, aquell 1 o 2% d'oients que no els hi agrada el formatge ja estan canviant d'opinió, ja t'ho dic
0: ara.
1: Jo
0: penso que sí.
1: Jo crec que en aquest moment ja pràcticament no queda ningú. I tornem amb re, en uns segons. Gràcies.
2: Perfecte. Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón. Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs, després d'aquesta breu pausa, seguim parlant amb la Marta Medrán, experta sommelier de formatges, o com ella li agrada dir, doncs, formatges sommelier, no sé si ho he dit bé del tot. Fins ara suposo que heu estat seguint amb molt interès tota la part de tot el que hem parlat, d'història, dels tipus de formatge, etc. I hem arribat a un punt que ens agradaria també saber la situació del sector. Sempre que parlem d'algú que està vinculat a un sector econòmic o de comerç, doncs ens agrada també que ens expliqueu en quina situació es troba aquest sector, no? És a dir, davant de cada vegada una industrialització més gran, quina és la teva opinió sobre què està passant, per exemple, amb els productors més artesans, si hi ha recorregut, si hi ha un moment... no sé.
0: Sí, estem en el sector del formatge, estem en un bon moment, és cert. Sé que és veritat que fa 2 anys van haver-hi moltes variacions en el sector de la ramaderia amb els preus de la llet, i això, bueno, i des del Covid, també des de la pandèmia, doncs va ser un punt també on el sector de la ramaderia doncs va patir. Però com a productor, com el sector productor de formatges, formatges catalans i artesans, estem en un moment, jo penso, molt bo, majestuós, on s'estan fent projectes a tot arreu de Catalunya, molt interessants, projectes que la primera premissa és la passió. Joan Carles, conec projectes a l'Empordà d'un anglès físic que ho deixa tot per posar-se a fer formatges perquè per necessitat, perquè li fa bé fer formatges, se sent còmode, doncs com aquest et puc dir molts casos, però des del romanticisme i la passió, però des del ben fer, no? Llavors això ens situa en un moment de produccions de formatge molt bona, i que s'està anant també a consonància amb el consum. Estem evolucionant amb el consum. No som un país consumistes de formatge. Som un país productors de formatge. De fet, també la nostra diversitat geogràfica ens dona molta tipicitat de formatges. Això és veritat. El nord d'Espanya amb el sud d'Espanya és molt diferent, amb el Mediterrani, amb les illes. Llavors tenim molta varietat de formatge, però des de sempre hem tingut poc consum, perquè el formatge no està integrat a la nostra cultura gastronòmica. però sí que és cert que aquesta evolució està a l'alça d'una manera més lenta, però això és bo. Si estem augmentant, encara que sigui lentament, és un indicador molt bo. Tenim molts formatges, s'estan elaborant molts formatges i estem tenint consciència i necessitat de menjar, no? De consumir. Sí que és cert que una de les meves coses que sempre reflexiono és que el dia que anem als restaurants i veiem els formatges ja de manera natural i que no ens sorprengui entrar en un restaurant i trobar un carro de formatges, serà quan estarem en un dels nostres millors moments, perquè al final la gastronomia, la restauració, també és on passa tot. Si el formatge està integrat a la restauració, és que tenim cultura gastronòmica, no? Tenim consum. Però estem en un bon moment, Joan Carles, i a continuar. Sí que és cert que fa uns 7 anys el formatge va estar com de moda. Tothom volia formatges de proximitat, artesans, de petits productors, però no és una moda, sinó està sent una necessitat.
1: S'ha quedat també, no?
0: I això és perquè quan les coses venen de cop, no has de veure després què passa, no? I en el formatge està passant que cada cop el ventall de producte artesà i d'especialització està més al nostre abast. I això també doncs ens està explicant què està passant, no?
1: I pel que dius, no solament és un augment de la producció més de tipus artesana, sinó que va lligar molt també a un producte de molta qualitat.
0: Totalment, totalment. Moltíssima qualitat, la qualitat també és tranquil·litat.
1: El que sí m'ha sorprès és una mica aquest comentari que has fet de que som un país molt productor,
0: sí,
1: però poc consumidor. La percepció era una altra, per meva, com a mínim. La percepció era que realment és un producte que es consumeix de manera molt habitual.
0: No, de fet, a nivell genèric, estem entre els 10 últims consumidors. Estàvem amb, no sé si eren 9.000 quilos persona a l'any, mentre que hi ha països que consumeixen 22 quilos per càpita, no? Bueno, és un país poc consumidor, però molt productor. Tenim, de fet, França sempre ha estat davant, no? França, Itàlia. Però estem en un moment molt bo en el sector de producció, eh? No...
1: I ara que has dit França, per treure tòpics, eh?
0: Sí.
1: Aquell tòpic de que els francesos sempre acaben el dinar en comptes d'un postre amb un formatge, això és així o és un invent que ens hem fet tots una mica?
0: No, és així. De fet, això és igual a cultura gastronòmica, és on et vinc a dir.
1: I a tu et sembla molt adequat, per exemple, acabar un dinar amb bueno, clar, evidentment,
0: sí,
1: et semblarà bé, però vull dir, a nivell de gust, a nivell de digestió fins i tot, seria correcte?
0: Jo, per mi, és el millor moment. De fet, prefereixo de postre que d'entrant.
1: Que no a l'inici.
0: De fet, al final és aquesta sobretaula on els formatges t'acompanyen, on et conviden a parlar, a gaudir d'una altra manera. Jo sóc defensora del formatge de postre. De fet, deixa'm dir-te, a les Canàries, a la zona de Canàries, el formatge està tan integrat a la seva cultura gastronòmica que passa com a França, que el mengen de postre, el mengen quan, pel matí per esmorzar, el mengen per la tarda, a mig matí, quan això passa, Joan Carles,
1: és
0: símptoma de cultura.
1: Clar.
0: Consum igual a cultura, que és el que passa doncs a Itàlia, a França, a Holanda, hi ha consum, hi ha cultura, perquè hi ha una cultura, no?
1: Sí, molta, jo vaig molt a Itàlia i hi ha una cultura del formatge espectacular, és veritat.
0: Està integrat dins del teu dia a dia, de la teva dieta, del teu dia a dia, no? Del teu fer. Quan això passa, hi ha cultura, hi ha consum.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, eh? Hem arribat a un moment que serà fantàstic, sobretot
0: sí,
1: pels que estem a l'estudi. Em sap greu pels oients perquè no podreu gaudir de la mateixa manera. Però la Marta, perquè a més de ser tan didàctica i apassionada, és molt generosa. I llavors avui, a part de la conversa, doncs ens ha portat un tas de formatges que podreu veure les fotografies penjades després a les xarxes i tal. I ara ho deixaré una miqueta a les seves mans perquè ens anirà explicant i espero que anirem degustant sí. algun dels formatges que ens ha portat, que crec que aquests sí que són una mica els seus preferits o els seus de capçalera, ja ens dirà. Marta, tot teu.
0: Vale. A veure, he portat... Clar, a mi em costa, eh? Em costa dir-te quin és el meu formatge, perquè per mi, o, al final, darrere hi ha una història, una experiència, i porto ja, doncs, 16 anys amb aquest món i tinc moltes històries al darrere i tinc molts formatges que són imprescindibles. Però t'he portat aquells formatges que parlen de mi i que parlen dels meus inicis, que és molt important també recordar com comença tot. I doncs t'he portat un formatge, si em preguntessis amb quin et defineixes, que és complexa aquesta pregunta, però jo em defineixo amb les escorces rentades. Amb formatges d'escorces rentades que fan olor, que són pudents, amb nas, però després en boca són més tranquils, són més calmats, més lleugers, però són particulars, perquè no tothom li agrada, no?
1: Els aprecia igual, no?
0: Doncs jo hi t'he portat el Botàs de la Cerdanya, que de fet el Molí de Ger va ser la primera formatgeria on vaig començar a fer formatge, amb en Pere, i clar, hi tinc una estima que havia d'estar aquí. Si jo parlo de formatges, he de parlar del Pere. I després t'he portat un formatge que és icònic, que és majestuós, és un dels formatges més... doncs majestuosos a nivell mundial, que és un Comté. I de fet, els meus inicis amb el formatge comencen amb aquest formatge. Començo a viatjar i m'emporto sempre el mateix tros de formatge, i a tots els països on anava em feia una foto i ho posava a Instagram. I bueno, va ser com un joc, i la gent ja em reconeixia pel Comté, no? La gent em deia: Marta, Comté. Sí que és cert que, com tot, com els formatges que evolucionen, jo també he evolucionat, i ara em sento més còmode amb altres formatges, però el Comté que t'he portat indica, doncs, els meus inicis. Mm-hmm. Després t'he portat un formatge que portaria a una illa deserta.
1: Bueno, això ja va... Perdona que t'interrompeixi, perquè això ja va a un nivell ja, eh?
0: Bueno.
1: Digues, digues.
0: No, però sí. De fet, és l'únic formatge que sempre, sempre, sempre tinc a casa. Sempre, eh? És un manxec, un pessebre, és un formatge, doncs, un manxego, llet crua, d'ovella, i és la curació semi, però aquest manxego és un punt i a part, és un semi... Quan jo parlo de semis, no, de manxegos, doncs sé que no sóc atractiva, que no et sorprenc, però quan proves el pessebre...
1: És un altre món.
0: És un altre món. I és un formatge que aguanta temperatura, i sempre que viatjo a l'estiu, sempre el porto amb mi.
1: Us he de dir, pels oients que veureu després les fotografies, que realment quan mires aquest formatge que estava parlant ara la Marta, el pessebre, realment té un color i té una textura a la vista que es veu diferent, es veu algo completament fora del que normalment relacionem sempre, no?, amb un manxec, si és veritat.
0: Totalment, perquè no tenim temps, si no entraria, ens donaria per parlar, no?, també dels formatges manxegos, perquè també han sigut i han estat molt prostituïts, i trobar, quan trobes formatgeries d'aquesta dimensió, és que s'han de donar valor, perquè això és la definició d'un formatge manxego, no el que tenim a la memòria o el que ens han volgut donar.
1: Bueno, però
0: això dona per una altra...
1: Clar, suposo que s'ha industrialitzat molt,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, molt.
1: Ens queden dos formatges per comentar.
0: Doncs sí, un d'ells és un dels formatges més importants per mi, m'atreveixo a dir, i que m'han portat a un dels millors moments de la meva vida, no com a Marta professional amb el formatge, sinó com a Marta en aquesta intimitat, que és el Telledo. De fet, aquí el Telledo, no sé si n'has sentit parlar.
1: No.
0: Telledo, bueno, és un Cabrales, perquè com no ens estan veient, és un Cabrales, però és Telledo, que per mi és Telledo, no és Cabrales.
1: És,
0: no?
1: De la mateixa zona? O...
0: Sí. Sí. Però és un formatge fet amb les mans de Pepe Bada, que per mi és dels personatges més importants en el sector del formatge, en el món del formatge. Pepe Bada està fent un Cabrales d'una altra dimensió. Telledu és una cova que està a 1.200 metres d'altura i ells pugen els seus formatges a l'esquena. O sigui, això encara passa. Això, quan parlem d'aquests procediments, ens pensem que això era abans. Però encara passa això, Joan Carles. Porten els formatges a l'esquena, ho posen a la cova, els deixen en una cova amb una humitat del 99%, i dos cops per setmana, faci el temps que faci, nevi, plogui, faci calor, vent, pugen, i amb l'aigua que cau de les estalactites, el renten, el mimen, l'abracen, l'acaricien. Clar, imagina't, rentar un formatge que ja és salí amb aigua salina, doncs estem davant d'un cabralès que és salinitat. Més salinitat és equilibri. Ara ho provaràs, és un cabralès que és gens salat, no és arrogant, està equilibrat, no? I Pepe Bada, que us convido a que el busqueu, perquè realment és una persona molt interessant, ell, Pepe Bada, diu que ell només el que fa és fa el formatge i l'altre 70% és escoltar la naturalesa. Això és molt important. Escoltar i donar-li el que necessita. Llavors, bueno, Telledu és Telledu.
1: Veient-lo realment és molt diferent dels habituals també que podem veure en una botiga o que podem trobar, realment té una presència completament diferent.
0: És cremós. Aquesta cremositat és degut a aquest constant rentat i mimo, no?, amb les mans i amb l'aigua, amb aquesta humitat de l'aigua. I per últim, t'he portat un dels formatges més sexis de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que a més l'altre dia ho vam parlar i el vaig portar també a la selva i em venia de gust portar-ho aquí amb tu. Perquè sí, perquè també hi ha formatges sexis, Joan Carles.
1: Bueno, això no és la selva, és un programa més petit, però bueno, no, ens però ho mereixem, això... també.
0: No, clar. No, sí, gràcies. Gràcies, home, no. Però que sí, hi ha formatges sexis.
1: Té molta presència, també és veritat, eh?
0: Doncs comencem.
1: En aquest moment també us he de dir als oients que realment a l'estudi, és un estudi petit, en aquest moment és com un festival d'aromes i un festival d'olors absolutament... Bueno, jo em quedaria aquí ja tot el dia, eh? No sé si serà molt radiofònic que provem i mengem alguna cosa, però bueno, ho intentarem, eh? Jo vaig a provar-ho. Vale, vaig a provar-ho mentre que tu vas parlant, eh?
0: Sí, doncs és important, Joan Carles, el formatge doncs, es toca amb les mans, amb els dits. I en els dits ja el formatge parla. Ja parla, ja ens està dient la textura. Aquí estem davant d'una pasta tova. I si t'hi fixes que toquem, té elasticitat, és cremós, té humitat. Després l'escorça és una escorça rentada. I jo et convidaria, quan agafem un tros de formatge, és partir-lo per la meitat. I un cop l'hem partit per la meitat, apropem amb nas. I aquí en nas, al partir-lo, hi ha les notes més polides, més primàries del formatge. I ens dona uns registres que no té res a veure en si apropem a escorça, que tenim un altre tipus de notes. Important, primer menjar-se un tros de formatge doncs, de la pasta, de l'interior, i després fer-ho amb escorça.
1: Començar per la part més, diguéssim, més tova, no?
0: Sí, la part sense escorça, notarem doncs, un registre més net, com t'he comentat, i després fer-ho amb escorça. L'escorça és molt important. Jo sempre dic que les escorces es mengen sempre, en el món artesà, escorces naturals, l'escorça té un paper fonamental. És com les persones... Sempre ho dic, però és que és així. No podem viure sense pell, els formatges no poden viure sense escorça. A l'escorça s'impregna tot el que passa fora. Hi ha bacteris, hi ha fongs, hi ha llevats... I si t'hi fixes, no parla igual el formatge sense escorça que amb escorça. Aquest és el tou del Mujal de Vaca, de Navàs i de Calmusic, que de fet és un formatge que també ha tingut premis en fires com l'Actium, el Fòrum de Girona, i bueno, és fantàstic.
1: Us he de dir que l'he provat i realment és espectacular, eh? O sigui, tot el que la Marta anava explicant, jo li he fet cas absolutament, m'he deixat guiar i he fet tot el procediment tal com anaves dient i és espectacular. Té un sabor i una textura i bueno, deixa un regust fantàstic, eh?
0: De fet, que bé, m'alegro. De fet, hem fet una mica, farem com la vida, Joan Carles. Començarem per la joventut, hem començat per la joventut, amb el tou de Mujal, de vaca, i a poc a poc anirem passant per la maduresa, com la vida, amb formatges més fermes, i acabarem per la vejez, amb formatges més degradats.
1: No em mires a mi el dia.
0: No. Doncs ara et convido a que provi, que tastis el botàs de la Cerdanya. Aquí és important que apropis amb nas, perquè aquí sí que és el reflexe d'una escorça rentada, que amb nas és molt més animal, és més salvatge.
1: L'olor és brutal, eh?
0: És brutal.
1: És molt més forta que l'anterior,
0: sí.
1: I dura, és una olor dura.
0: Sí, aquí és... Aquesta tipologia de formatges és una tipologia que és el que et comentava abans, que o agrada o no agrada, però és fantàstica.
1: Deixa'm-ho provar. Realment, és tal qual estàs dient, eh?
0: Aquí pots trobar notes a carxofes, a bròquil, a verdures. És també molt untuós en boca, la textura és fàcil. I si t'hi fixes, en nas era molt intens, però en boca és més pausat.
1: Molt més suau, és veritat, sí. Sí,
0: té aquest contrast, no?
1: La sensació inicial és que ha de ser molt fort,
0: sí.
1: I en canvi quan l'estàs degustant va baixant el to.
0: Sí, que bé.
1: Tenim una mala notícia, i és que a la ràdio el temps també és limitat,
0: sí.
1: I amb tu se'ns ha fet absolutament superràpid tot. Jo crec que mai 50 i pico minuts se'ns han passat tan ràpids. T'agraeixo moltíssim,
0: també, eh?
1: T'agraeixo moltíssim sobretot l'apassionament amb què tot això ens ho has explicat. Llavors, durant la conversa ha anat sortint que tu tens diferents activitats, fas, sí. Events, fas actes inclús de tasques privats i diguéssim per encàrrec a domicili, etc. Llavors a mi m'agradaria que abans d'acabar, si vols dir el teu Insta, la teva pàgina web, per si algú vol buscar-te.
0: Sí, doncs el més fàcil és buscar-me per Instagram, Marta Medran, i allà doncs la gent podrà veure el meu dia a dia, que és ben a prop del formatge, i també tinc la meva pàgina web, martamedran.com, però és més fàcil trobar-me per Instagram, escriure'm, i jo ja envio la informació de totes les meves activitats, tastos, experiències, assessoraments, també faig packs de formatge que envio a casa, que em busquin per Instagram i que contactin amb mi, i és fàcil.
1: Doncs em sap molt de greu, Marta, perquè jo crec que ens ho estàvem passant fantàsticament,
0: sí.
1: Però com et deia, el temps és limitat i ens hem d'assenyir una miqueta. Estem arribant a aquest final del programa i en aquest moment a mi m'agrada sempre fer-li una pregunta al convidat, una pregunta senzilla, no és rotllo broncano ni coses d'aquestes, però sí que ens porta una mica una reflexió, no? I seria, tu ara ja tens uns anys d'experiència professional i personal, llavors si tu ara tornessis enrere amb aquella Marta de l'institut, que tenies totes aquelles coses, què li diries a la Marta de quan tenies 15 anys avui, després de tot el que has viscut?
0: És bona pregunta, eh? Què li diria... Li diria, més que dir-li, segurament li faria una abraçada. Faria una abraçada a la Marta. I li diria, ho estàs fent molt bé. Ho estàs fent molt bé. Jo sempre he sigut molt autoexigent i també he estat rodejada d'exigència, que ho agraeixo. Ho agraeixo perquè m'ha portat aquí on soc. I a mesura que he anat creixent, també doncs, he equilibrat aquesta exigència en mi. Ara et puc dir que estic en un dels millors moments de la meva vida. A nivell personal també estic en equilibri, gaudeixo del que faig, controlant aquesta passió, perquè un dels problemes de les passions és que les passions es desborden i jo vic per la passió. I li diria que ho està fent molt bé. Ho està fent molt bé perquè si... Estic molt orgullosa de moltes coses, però si d'una estic molt orgullosa és que sempre he tingut clar cap a on i no he parat fins que he arribat. Doncs li diria això, ho estàs fent molt bé, Marta.
1: Pues, m'agrada molt aquesta reflexió que et faries a tu mateixa de fa uns anys. Jo, arribat a aquest punt, vull donar-te mil gràcies perquè espero, jo m'ho he passat genial, espero que tu també, i també confio que els oients doncs hagin gaudit sobretot d'aquest desbordament, d'aquesta passió i d'aquesta visió tan professional d'un sector que jo personalment aprecio molt i que jo crec que és un dels aliments que cada vegada més, com deies abans, la gent va incorporant al seu dia a dia i anem agafant també cultura, no? Sí. Llavors, gràcies per compartir amb nosaltres tota la teva experiència i sobretot per ajudar-nos a triar millor i a tenir aquesta cultura del formatge d'una manera molt millor que el que fa pues, una hora enrere, no?
0: Moltes gràcies a vosaltres, Joan Carles.
1: Per acabar el programa, també una mica el que fem sempre és que li demanem al nostre convidat que triï una cançó, que la defineixi. Ja sabem com és la Marta com a formatge i ara li hem demanat que ens digui com és de cançó. Llavors ella ha triat una cançó que bueno, jo que ja tinc una edat, pues, era un temazo de mi època, que és de Gloria Gaynor i és el I Will Survive, i que amb aquest tema acabarem el programa d'avui. Realment jo crec que ha sigut un programa molt rodó i que ha sigut per tots una gozada el poguer escoltar-te i poguer aprendre, sobretot, que és una mica la idea del nostre Entre Nosaltres, sempre saber una miqueta més. Llavors, doncs, tirant aquesta cançó de l'I Will Survive de Gloria Gaynor, ens despedim i us esperem d'aquí 15 dies amb un nou programa. Moltes gràcies, Marta.
0: Gràcies a tu, Joan Carles.
1: I seguiu-vos sempre doncs, a l'Instagram de l'Entre Nosaltres i Esplugues FM al 99.7 i l'endemà doncs, tindreu sempre penjat el podcast a la plataforma iVoox, on podreu escoltar tantes vegades que vulgueu per recordar els noms dels formatges que ens ha dit avui la Marta. Gràcies i fins aviat.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes: l'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosi fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i Cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis

0: Proust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors ell ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que, jo ara us explico, que l'estiu passat doncs els vaig trobar, estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
1: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu, i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
0: L'interès d'aquest museu és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. La idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés a Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta, i en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
1: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
0: Sí.
1: Van anar d'aquí d'Esplugues...
0: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
1: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
0: Sí, sí, sí.
1: Abans has dit que es van dedicar i van començar aquí, a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
0: Sant Pere Màrtir...
1: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
0: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb

0: diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
1: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
0: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
1: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
0: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui
1: exhibir. Una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
0: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no?, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
1: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa amb mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
0: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues, unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
1: Sí, tenim el Josep Florença.
0: Sí.
1: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament que hi haurà algú més que jo... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
0: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
1: Més de 10 anys, em va dir.
0: Sí, sí, sí.
1: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quios que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91 i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
0: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
1: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
0: Moltes gràcies.
1: A tu per venir.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta. De quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues?
2: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam... el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Que...
1: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
3: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
1: Teniu aquesta comissió del 30è aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
3: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
1: Perdona, teniu la revista?
3: Sí.
1: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
3: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
1: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
3: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
4: Tresoreria.
3: Tresoreria, secretaria... secretaria és peça sanitaris. Vital, un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
1: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, aviam. Però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
2: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla. Si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
1: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
2: Que complicada aquesta pregunta.
1: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
2: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
3: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica òbviament que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
2: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
1: Abans amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i evidentment pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. Fer aquesta formació.
2: De fet, nosaltres la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
1: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, sí. L'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell. I per què hi ha aquestes figures? Perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
2: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
1: Sí.
2: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona... té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
1: I hi ha estructures que tenen... I la folre què és?
2: El folre és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
1: O sigui, un reforç del pilar, o no?
2: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
1: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
2: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. no depèn de com siguin les persones.
1: Això no sé si definir-ho un Tetris o un joc d'escacs, perquè necessita molta compenetració.
2: És més un Tetris, em sembla.
3: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos, cada pis per vosaltres té un nom determinat, o som dosos, tresos?
2: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos, i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
1: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan de com d'acoixador són els acoixadors.
2: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt, i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
1: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
2: Doncs depèn de l'alçada del castell.
1: Depèn.
2: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
1: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
2: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
1: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és acolló, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
2: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui don't clap,
1: no aplaudiu.
2: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
1: Però aquí també passa Esplugues,
2: sí, eh? També, sí, sí, sí.
1: I altres llocs.
2: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi, no... Al final estem a una zona no tradicional, així que...
1: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
2: Sí.
1: I què passa quan cau un castell?
2: Puc que es desmorona.
1: I feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant.
2: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda a castells.
1: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
2: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
1: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall és important.
3: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionat, que hi ha un equip, que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fan en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
1: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, bueno, que ho sabem perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i bueno, i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
2: Molt bé. Per on comencem?
4: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
2: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, que veníem d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem. Intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
1: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
2: Sí, està a plaça de l'Ajuntament.
1: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de buit, però un de sis també està molt bé, o un de set, no?
2: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
1: És molt impressionant,
2: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
1: Doncs que molt bé.
2: Sí.
4: I aquest, perdona, el conjunt. Aquest d'aquests dels tres castells, el 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important. S'haver fet la clàssica un parell de vegades? O?
2: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
4: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017. Sí. I aquest seria la fita...
3: Jo diria que a Poble Sec també la...
2: Sí, a Poble Sec, tancant temporada.
4: Sí.
1: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
2: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, bueno, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són doncs, 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent. Mm.
1: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
2: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer. Sí. Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
1: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
2: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major normalment nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí a la festa. Hi ha, algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
1: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
2: Bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de festa major sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
1: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a canvi de LED.
4: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a canvi de LED sempre fem una diada.
1: Ah, i van altres colles.
4: Sí, van altres colles. Però sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
1: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de canvi de LED, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
2: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
4: Les parades, les paradetes.
3: Sí, per Sant Jordi, no? Per exemple.
4: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
1: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos, i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just d'Esbert, no? I això també és molt maco, perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
2: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa, és una actuació com si fos aquí a Esplugues.
1: Alguna cosa més a afegir?
4: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada.
1: Sí.
4: Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
1: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
2: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs, i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem, això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
1: És veritat que hi ha hagut molta polèmica amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
2: Sí, sí.
1: Perquè, bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
2: Sí, sí, però bé.
1: Vosaltres estàveu allà,
2: sí,
1: donant suport.
2: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
3: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova moixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor, molt tant bé per ells com per nosaltres.
1: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
2: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
1: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
2: Exacte.
1: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
2: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis de... són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
1: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè, sí, sí, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
2: Clar.
1: A l'escola.
2: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
1: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
3: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
1: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
4: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això, però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom, ja siguis tinguis el cos que tinguis, penses el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això volia comentar.
1: S'infunden uns valors que, de fet, el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres, i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
2: Moltes gràcies, no, a vosaltres, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
1: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
2: Molt bé.
1: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i al muntatge i edició en Jordi Udino.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.